Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len, aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Bon dia, Caldes. Avui no importa quin programa tocava. No importa si la temporada estava tancada. Quan el territori crema, quan el bosc es desfà, quan el món trontolla, les graelles de la ràdio deixen de tenir sentit. El farell crema, i el que crema no és només una muntanya, és una manera de viure, una manera d'entendre el territori, una manera de respirar. Més de 90 hectàrees arrasades, un foc que avança amb una velocitat que ja no és natural, un silenci que pesa. Però el que passa avui al farell no és només canvi climàtic, és la suma de tot allò que hem deixat de fer. És l'abandonament del territori, és la pagesia que desapareix, és la ramaderia que retrocedeix, és el bosc que creix descontrolat perquè ja no hi ha qui el pasturi, qui el treballi, qui el cuidi. És la muntanya que queda sola, massa vulnerable. I quan un territori queda sol, el foc hi entra com si fos casa seva. Ahir, mentre els equips d'emergència treballaven sense descans, hi havia paraules que es repetien com un diagnòstic. Prudència moderada, escoltar i seguir les indicacions dels experts, respiració continguda. Paraules que descriuen exactament el que són avui, una comunitat que respira amb el cor encongit, que sap que el pànic no ajuda a res, però que també sap que el perill és real. I ahir van ressonar una frase que pesa com una llosa: si el foc traspassa la muntanya, el problema s'agreuja. Però siguem clars, el farell no crema sol. Catalunya crema, el País Valencià crema, Aragó crema, la Catalunya Nord crema, Europa crema, el món, la terra tremola. El que passa aquí és part del que passa arreu. El canvi climàtic hi té molt a veure, sí, però també hi té a veure com hem abandonat el territori, com hem deixat de viure'l, de treballar-lo, de cuidar-lo. Avui no fem un programa perquè toca, avui fem un programa perquè és massa tard per fer veure que no passa res. Avui no parlem del farell com un foc, com un fet local. Avui parlem del farell com un símbol global. Avui no parlem d'un incendi, avui parlem d'una conseqüència. I parlem d'una pregunta que ja no podem evitar. Què més ha de cremar perquè reaccionem? Amb aquesta mirada i amb aquesta pregunta obrim el fòrum especial d'avui, un espai de trobada on Caldes parla, escolta i reconeix. I avui, dimarts 7 de juliol, què trobarem?

0: dia, Conchi, què tal, com estàs?
1: Bé, bon dia. Descansats.
0: Una bona reflexió la que has fet, de tot plegat.
1: Sí, perquè que és, com dient, no és només el foc, és un foc que ho estem patint, no ho havíem vist mai aquí, tan a prop, no? Però que és una conseqüència que no ve d'un dia ni d'un altre, sinó de molt de tot el que està passant, i de tot el que està passant al territori, no? D'aquest abandonament total.
0: I com deies, el farell no crema sol,
1: no.
0: És conseqüència de tota una evolució, com ja explicàvem ahir, de la societat, de la pròpia humanitat, que ha decidit, com dèiem, abandonar camps, abandonar pastures, abandonar boscos i dedicar-se a altres tasques, a altres dedicacions, i això té, òbviament, conseqüències. Avui és dimarts, 7 de juliol, passen 7 minuts de les 9 del matí ara mateix, i si et sembla, com que preguntaves avui dimarts 7 de juliol què hi trobareu al programa, doncs el que trobarem avui serà bàsicament actualització de la situació. Haurem d'estar molt pendents en els propers minuts del que surti de la reunió que en aquests moments s'està produint al centre de control d'aquest incendi a Sentmenat, una reunió en què hi ha els màxims responsables dels bombers de la Generalitat, de Protecció Civil, de Policia Local, els alcaldes i els representants dels municipis i de tots els cossos de seguretat. Si et sembla, Conchi, comencem fent una primera mirada a la zona zero d'aquest incendi. Anem fins a Sentmenat, allà hi ha el nostre company l'Òscar Guijarro. Òscar, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Xavi.
0: Quina és la situació que hi ha ara mateix? Com es veu el panorama des de Sentmenat?
2: Doncs bé, ara a les 9 en punt ha començat la reunió de coordinació i a 2:15 sortiran per atendre a premsa i informar sobre la situació. M'han comentat que han estat treballant durant tota la nit 56 mitjans terrestres, sobretot a la zona del Farell, que era la que més... sobretot a la zona

0: i natural, que és qui va estar també com a alcalde accidental per segon cop, perquè el Jorge Delgado va tenir un cop de calor. Mm-hmm. Llavors també està el cap de bombers, que m'han comentat que es diu Miquel, Miqui, i informarà la situació del llarg de tota la nit i el que es produirà durant avui. L'alcalde de Caldes, Isidre Pineda, s'ha mostrat bastant optimista aquest matí quan entrava a la reunió. Ens ha comentat que han estat tots els bombers treballant a la zona del Farell, que no ha arribat perquè han fet molt bona feina. També he escoltat que ha baixat tota l'aigua que estaven llançant a través de les valls i ha anat caient a Sant Manat. O sigui, s'ha vist l'aigua, de tota l'aigua que han llançat al foc, s'ha vist com estava caient a Sant Manat, a prop de les muntanyes que toquen amb el poble.
1: Per tant, tota l'aigua que els hidroavions i els helicòpters durant tot el dia, tota la tarda, van estar llançant a la vessant sud del Farell, durant tota la nit ha anat baixant fins a arribar al poble, amb la qual cosa també entenc que ha anat apagant tot el que es anava trobant pel camí i ha anat remullant tot el bosc, no?
0: Exacte.
1: I què és el que veus? Quina és la situació del que veus? Hi ha molt fum, no sé si es veu la muntanya del Farell. Des de Caldes hem de dir que pràcticament no es veu. Ha desaparegut avui el Farell, literalment.
0: No es veu gens. De fet, ahir es veia més o menys el Puig de la Creu, que queda a l'esquerra, en direcció castellà, uh-huh. I avui costa de veure amb tota la boira del fum que hi ha, uh-huh. Tota la fumarada.
1: Digues, perdona.
0: Quan he arribat aquí estaven els bombers fent el canvi, justament els que havien passat tota la nit i els que ara agafaven el relleu. Havien passat tota la nit i tot el dia d'ahir, tota la tarda.
1: Doncs estarem pendents de l'evolució d'aquest incendi i del que ens puguin actualitzar ara quan sortin a 9:45 aproximadament per actualitzar la situació. De moment ens quedem amb aquestes dades dels 56 mitjans terrestres que s'han mantingut durant tota la nit treballant intensament a la vessant del Farell. Amb aquestes, de moment, segons l'últim recompte oficial, 90 hectàrees cremades de la muntanya, i esperant que s'incorporin, que arribin ja els mitjans aeris. Sí que podem dir que des de Caldes ja se senten els helicòpters, però són els de control. Aquests són els helicòpters que estan analitzant i valorant cap on va les flames, cap on va l'incendi, cap on han d'actuar de forma prioritària. Els mitjans aeris que descarreguen l'aigua, aquests encara no han arribat, perquè entenc que és una coordinació ja no només de Sant Manat o d'aquest incendi de Sant Manat i Caldes, sinó que és una coordinació global en aquest sentit, per reorganitzar els efectius amb la simultaneïtat d'incendis que s'està produint en aquests moments. Òscar, tornem d'aquí una estona, si et sembla. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Fins ara.
1: Que vagi bé. Fins ara. I, efectivament, tal com explicava l'Òscar d'aquest comentari que li feia l'alcalde, sembla que la nit ha anat força bé els treballs per part de
2: la gent, de les persones i l'equip terrestre.
1: Ah, exacte. Deixa'm saludem a una persona que ens acompanya també avui. Ahir ho feia per telèfon. Ens aportava moltes informacions, allò, saviesa popular que li arribava a través de la família. Ferran Devesa, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
1: Merci per acompanyar-nos avui aquí.
3: A vosaltres.
1: No sé si compartiu tots dos la visió aquesta de que avui el Farell ha desaparegut de Caldes.
2: Sí, venint cap a la ràdio ja he fet alguna foto, i tot i que es veu una ombra, és una ombra que veus que hi és la muntanya, veus un helicòpter que està per allà i per tant ja veus que sí que hi és, veus les ombres, és com una boira que tapa totalment la muntanya, és aquest fum, no?, que tapa la muntanya.
1: Avui és una ombra, el Farell.
2: Sí,
3: exacte.
2: És una ombra.
3: Bueno, són aquestes partícules en suspensió, no?, la cendra al final, que durant tota la nit també l'hem estat respirant. Per tant, de fet, des d'ahir la nit a mi em va costar dormir, i el que vaig fer va ser anar una mica a mirar, i allà em vaig trobar amb un parell de persones que també estaven mirant des de darrere de l'església, i bueno, vaig captar unes imatges. Llavors es veia la Torre Roja,
1: més sí, roja que mai.
3: Exacte, sí. Que sí que hi havia alguns punts a la Torre Roja, alguns
1: focus
3: petits secundaris. Focus, sí, que bueno, anaven variant, però es veien els mitjans terrestres que estaven treballant, i després el que era darrere de la carena del Farell, doncs allà és on hi havia més activitat.
1: Ahir la nit ens anàvem a dormir amb les informacions dels bombers, el cap de bombers que hi havia en aquest operatiu ahir la tarda, Jordi Martín,

0: com explicava l'Òscar, ara al matí han fet el relleu, però Jordi Martín ens parlava de com s'estava actuant amb aquest incendi i de quina era la previsió de cara a la nit.
1: Que actualment doncs, estem a prop de la centenada d'hectàrees afectades i aquí doncs, bombers i la resta d'operatius estarem treballant al llarg d'aquesta nit, ara sí que sense el suport dels mitjans aeris, però per evitar doncs, que els flancs s'obrin i que l'afectació forestal sigui menor i també doncs, amb la mirada fixada en la protecció de les persones. Ens hem centrat en evitar que l'incendi ens arribi a l'urbanització del Farell, del municipi de Caldes, i a hores d'ara doncs, podem dir doncs, que amb aquesta trentena de dotacions, amb el suport dels AEFs i la resta de grups actuants, farem tot el possible al llarg d'aquesta nit per intentar emplaçar-nos demà matí amb la menor superfície afectada i amb la menor impacte per la població. Veient que també doncs, estem avui a nivell de Catalunya doncs, amb una simultaneïtat d'incendis forestals que fa que hàgim d'intentar doncs, maximitzar els esforços aquesta nit per intentar doncs, aixecar el dia demà doncs, amb l'incendi doncs, al màxim abans.
0: I sembla que els esforços han tingut el seu efecte perquè tot apunta que d'alguna manera s'ha pogut controlar bastant tota aquesta evolució dels incendis. D'aquí una estoneta pujarem al Farell per veure com s'ha viscut tot plegat. Però abans fem un cop d'ull, fem un tomb per Caldes, per tots els que no han pogut pujar al Farell o han hagut de ser desallotjats. Anem fins a les portes de l'hotel Balneari Termes Victòria. Allà hi ha la Raquel Puig. Raquel, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, doncs aquest és el... Doncs aquí la situació és de, bé, cares de preocupació en general per part de tothom, tant si són persones evacuades del càmping o de l'urbanització al Farell, com també alguns hostes, no?, amb qui hem parlat, que també estaven al cas una mica de la situació i preguntaven. Sabem, les primeres informacions que hem recollit, que serien aproximadament unes a l'entorn de 25 persones les que haurien acabat allotjant-se aquí. Algunes d'elles estan aquí amb nosaltres. En un momentet podrem parlar amb elles. També amb nosaltres, Joan Anglí, de l'equip directiu del Termes Victòria. Si us sembla, us passo amb uns veïns del Farell. Estan rebent una trucada. Saps el sabeu, no? El mòbil del directe, no? Doncs això està passant
0: és el que està en aquest moment. Suposo que per conèixer una miqueta quin és l'estat d'aquesta família, no ha pogut estar
2: a
0: casa.
2: A veure, expliqueu-nos quina part del Farell viviu, com és que vau arribar fins aquí, per què vau optar per aquesta opció?
3: Bueno, pues per la naturalesa.
0: Jo aquí.
3: Directament, vull dir, tranquil·litat, altra vida.
2: Sí, em refereixo al moment d'evacuar-vos aquí, perquè com esteu arribant fins a que venia?
3: Jo salí de trabajar, me enteré justo saliendo de trabajar, me dio tiempo a llegar a casa, cerrarlo todo, coger los perros y bajar. Y ya luego no dio tiempo a nada más. Ya nos quedamos aquí i a esperar notícies.
2: Com us han arribat aquestes notícies? És a dir, el planning informatiu que ha tingut, totes les instruccions que heu rebut, han estat endreçades, heu trobat que han estat ordenades, us han anat bé, i com esteu? I què sabeu de cada vostra?
3: Bueno, nosotros tenemos noticias sobre todo desde arriba de los vecinos, luego en el Pascualet, donde estaban puestos todos los efectivos. Allí cualquier que preguntaba, si enseguida te explicaban cómo iba el tema, con tranquilidad. La verdad es que muy profesionales, un gran trabajo están haciendo. Y bueno, es que no...
2: Preocupació una mica,
3: sí,
2: no?
3: Claro.
2: Però també tranquil·litat, que heu pogut almenys descansar una miqueta.
3: Sí, aquí. Bueno, poco, pero sí. Aquí también, muy amables todos, una ayuda fantástica lo del hotel, la verdad. Y bueno... Bien, dentro de todo lo malo, pues estamos más tranquilos, siempre con la espera de a ver qué pasa.
0: Com es
3: no
0: veu
3: està todavía apagado, así que dime.
0: Com es veu la situació? Perquè entenc que ha de ser com una miqueta contradictori, sorprenent. Està aquí el Termes Victòria, que d'alguna manera, segons quina habitació estigui, està encarada cap al Farell, i veure que hi ha casa seva allà dalt, però que pràcticament no es veu, però que no hi pot fer res i està aquí al Termes Victòria. No sé quina és la sensació que es té en una situació com aquesta, no sé si d'impotència, si de desesperació, si de tristesa, no sé com ho està vivint, veure que a casa seva està allà, però que no hi pot anar.
3: Bueno, yo lo estoy viviendo mal, la verdad. Es horroroso el saber que estás aquí, tienes tu vida allí y no puedes hacer nada. Es que no tienes opción de decir, hay veces que se piensa, yo me salto los controles y subo. No, inviable.
0: Uh-huh. Clar, després torna la raó. En un moment torna la passió, però després torna la raó de dir no, és que no puc pujar allà dalt. Però sí que diu que té notícies dels veïns d'allà dalt. Estan informant de quina és la situació. Ara de seguida hi pujarem nosaltres també, ni que sigui virtualment, perquè lògicament, físicament, tampoc no hi podem anar. Però què els hi diuen? Que estan bé? Està la situació controlada?
3: Sí, allí están todos bien. Muchísimo humo, mucho ceniza. Pero bueno, por ahora no ven las llamas, que eso era un punto importante, que anoche se veía mucho. Y bueno, pues igual están preocupados, esperando que digan algo por si hay evacuación o algo. Han hecho una lista también de la cantidad de gente que hay y lo que hay. Y para ponérselo más fácil a los bomberos en este caso. I nada, todos preparados.
0: Els hi han donat perspectives de fins quan s'han d'estar aquí o no sé quines perspectives tenen pel dia d'avui, què poden fer, què no poden fer?
3: Nada, de momento confinación total. No se puede salir, no se puede entrar, en las casas todos encerrados y no hay noticias de momento. Ahora se supone que a las 10 nos hacen una reunión y nos dirán el tema cómo va. Por lo que dicen no está controlado. Así que yo creo que el día lo pasaremos aquí, seguro.
0: Doncs esperem que sigui no un dia llarg, però sí que un dia, com a mínim, que serveixi per poder recuperar la normalitat i que es pugui tornar al Farell el més aviat possible. A qui ens té pel que necessiti? A qui té Ràdio Caldes pel que necessiti? Ni que sigui per estar informada.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
4: Sí, agrair-li a aquesta veïna, que no sabem el nom.
3: Pamela.
4: Perquè, sí, els deixem anar a esmorzar, que ara és això, moment d'esmorzar com qualsevol dia de balneari, no? I més en aquest, fins i tot, hi ha aquest moment per esmorzar i reposar-se i començar el nou dia.
0: I com ho porta el Joan Anglí? Estava per aquí, m'has dit, no?
4: Sí. El Joan Anglí ja és aquí amb nosaltres i ells ens afina aquestes primeres dades que havíem recollit entre 20-25 persones, Joan, en línia en Ràdio Caldes. Quina és la situació a hores d'ara aquí al balneari per què fan aquestes persones?
5: Doncs al final han sigut 14 habitacions amb un total de 29 persones. Tot això ho hem d'acabar d'ajustar, però encara hi ha persones que han d'acabar de baixar, diguéssim, esmorzar, no hem entrat encara a les habitacions, però més o menys el número anirà per aquí. Vam parlar ahir a la tarda amb el Boi al vespre amb l'Ajuntament per posar-nos a la seva disposició i ens van demanar quantes habitacions teníem lliures, els hi vam passar i després amb la policia local i l'Ajuntament ens hem anat coordinant aquesta nit.
0: Sí, perquè podríem dir que va ser, de fet, un moviment bastant d'última hora, perquè inicialment es parlava del pavelló que ja s'estava habilitant amb Creu Roja, amb llits, perquè poguessin passar allà la nit els veïns que no podien accedir al Farell i els desallotjats del càmping. I sembla que a l'últim moment es va optar per l'opció del Termes Victòria. Entenc per aquest oferiment que van fer des de l'hotel, no?
5: Sí, bueno, des de la policia local se'ns va requerir per si els hi podem deixar una sèrie d'utensilis. Després, doncs, amb el Jordi vam mirar les habitacions que teníem disponibles per la nit i a partir d'aquí ens vam oferir amb aquelles habitacions doncs, a poder allotjar la gent que pensàvem que sempre és millor poder dormir en un llit que no pas en una màrfega al pavelló i, bueno, i a més patint doncs, per animals, casa i propietats i tot plegat. No? Doncs, vam parlar amb l'Ajuntament, més o menys el número quadrava, i a partir d'aquí ens vam coordinar com bonament vam poder, perquè anava arribant la gent durant la nit i els anàvem entrant.
0: Suposo que molt, molt agraïts tots els que podien optar per l'opció de dormir en una habitació d'hotel i no haver de dormir en una màrfega al pavelló.
5: M'imagino que sí, al final va ser un procés d'empatia, no? De dir, ostres, si em passés a mi, doncs m'agradaria que m'oferissin un llit i un lloc on dormir, millor que un pavelló de bàsquet.
0: És aquest punt de col·laboració que sorgeix també des del punt de vista de la societat, no? En situacions com aquestes. No sé també com ho veu vostè des d'aquí, des del Termes Victòria, el que li comentava també a la veïna del Farell. Des d'aquí hi ha una perspectiva pràcticament directa de la muntanya, per tant, de la columna de fum i de l'incendi. No sé com es viu des d'aquí amb aquesta perspectiva.
5: Home, doncs, per un costat amb patiment, perquè lògicament doncs, és l'entorn, com el Calderí, amb molta tristesa, perquè se'ns crema el jardí de casa, i amb fe i esperança amb els bombers i tota aquesta gentada doncs, que ha vingut a treballar i a intentar que fos l'afectació fos la mínima possible.
0: No hi ha previsió encara de fins quan hauran d'estar allotjades aquí aquestes persones?
5: No, jo aquest tipus de dades no les tinc. Nosaltres sí que ens hem oferit. L'Ajuntament ens va dir que el bloqueig l'hem fet de dos nits per si, i a partir d'aquí entenc que dependrà en cada... No suposo que no serà el mateix el càmping que de l'Alfarell. No ho sé. Aquestes dades no les sé. En qualsevol cas, tenen l'habitació a disposició.
0: Perfecte. Doncs sortirem de dubtes d'aquí a breus minuts quan hi hagi la compareixença dels representants de bombers i de protecció civil i dels alcaldes dels municipis que ara mateix estan reunits a Sentmenat. Moltes gràcies, Joan Anglí, per tot.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Raquel, com va baixar més gent o no?
4: Va baixant més gent, els veïns de Caldes han procedit a entrar a esmorzar, com dèiem. Hem retrobat la família francesa que coneixíem ahir, que han passat la nit bé, però lògicament amb aquesta preocupació. I aquí una altra de les famílies que han estat evacuades, però en aquesta ocasió altres turistes que estaven al càmping. Hola, bon dia.
6: Buenos días.
4: Sou uns altres turistes, no?, llotjats al càmping i heu passat la nit aquí. Sí. Expliqui'ns com es diu, primer de tot, que ens hem conegut però no ens hem presentat.
6: Leonor Fernández.
4: Leonor, d'on ve, Leonor? De quin poble venen i com ha anat tot?
6: Vengo de Sant Pol. Y bueno, tenemos hace ya 4 o 5 años aquí el camping. Y bueno, ayer mi vecina, es que la conexión va por retardado, perdona, es que estoy nerviosa.
4: Normal. Bé, ens comentava que tenen una amiga que s'ha Sentmenat, i després aquesta amiga de Sentmenat els alertava una miqueta d'ep, hi ha flames i hi ha foc, no? I a partir d'aquí van anar seguint totes les indicacions de policia local, des de l'Ajuntament de Caldes, tot el que es van anar donant, fins que ja van saber que hi havia l'evacuació al pavelló i se'ls va comunicar que vinguessin aquí, oi?
6: Sí, efectivamente sí. Vinimos para aquí, nos dijeron de venir para el hotel para pasar la noche y eso, y ningún problema. Y hemos ido siguiendo el incendio y ahora he preguntado a un policía qué ha pasado y nos ha dicho que esta parte de aquí se ha parado, pero va hacia Sentmenat.
4: Mm-hmm. Caram. Bé, són aquestes últimes... gràcies, Leonor, aquests detalls que podem anar oferint, no?, una mica el testimoni personal de les persones que han passat aquesta nit aquí, procedents, com hem pogut sentir, o de casa seva, amb aquest patiment comprensiblement extra. Exacte. Que no passi estàs uns dies de vacances, tot i l'ensurt.
0: Sortirem de dubtes d'aquí uns minuts quan ens ho expliquin. Si et sembla, Raquel, tornem d'aquí uns momentets.
4: Dir-nos ben bé que... Digues. Sí, i tant. No, simplement per acabar de recollir dades d'aquest relat, no?, d'aquest dispositiu extra ahir a les cremades pels vols a les 12 de la nit ja va quedar completament desmuntat. Es van activar moltíssims dispositius de Creu Roja de Terrassa, també l'àrea psicosocial, és a dir, una psicòloga de Creu Roja de Barcelona es va sol·licitar, no?, en aquest dispositiu i també es va desplaçar. I part d'aquells vehicles que explicàvem ahir, de logística, de cafès, entrepans, de primera assistència, finalment es va desplaçar al centre d'operacions de Sentmenat. I aquí, de moment, el balneari Termes Victòria és com hem arrencat o estem arrencant aquest dia.
0: Fantàstic, Raquel. Moltíssimes gràcies. Parlem en una estona. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
4: Fins ara.
0: Realment és aquesta situació de sorpresa en la que estan de sorpresa i d'expectativa en la que estan aquests veïns allotjats aquí a l'hotel.
7: Sí, totalment. Totalment sorpresa, perquè pensem una mica com ens trobaríem nosaltres també, no? Vull dir, davant d'una situació així, vull dir que el fet de que aquestes persones que venen d'altres poblacions, doncs els ha tocat.
8: I és d'agrair que es posessin a disposició habitacions al Termes Victòria.
7: Totalment.
8: Perquè, clar, llavors entenc que en el pavelló...
0: S'ha desmuntat.
7: Aquí jo, mira, faria un apunt perquè durant aquesta nit, doncs, com, tot i que no dors bé, no, i es penses, no? I hi ha espais aquí a Caldes, no? Que diries tu, doncs, en aquest cas, molt bé que hagi estat al Termes Victòria, però hi ha altres espais que podrien també haver cedit habitacions més properes també a la zona, bueno, no sé si això és positiu o negatiu, com pot ser aquest espai de retir, no? En el que, que també s'ha allotjat moltes persones que van a meditar, etcètera,
0: sí, però entenc que en una situació com aquesta però, no, el retir
7: no
0: li ajudarà.
7: I a més també pensant que estan a prop, no? Que estan a prop de la zona justament del càmping on han estat de... han bueno, hagut de sortir les persones.
8: Això és positiu, també agrair la feina de la Creu Roja que va fer una feinada.
0: 10:15 del matí, en principi aquesta hora estava prevista la compareixença dels representants de bombers i dels serveis d'emergència després de la reunió que hauria començat al voltant de les 9 del matí. Havia de començar 2:15, però s'ha endarrerit una miqueta, anem cap a Sant Manat, perquè també a l'espera de saber si compareixen o no, sí que es confirma que ja ha començat el treball aeri. Òscar.
9: Hola, bon dia, Xavi.
0: Han començat ja els treballs aeris. No sé si ja ha sortit, si ja comença aquesta compareixença.
9: Sí, just ara s'estan posant a punt els mitjans i ja han sortit les autoritats i el cap de bombers que estaven allà coordinant tot el que serà el dia d'avui. M'han explicat unes coses la Míriam, de cap de comunicació de la regidoria de Caldes, i ara avançaran informació... però en un principi es preveuen que estaran fins les 7-8 de la tarda confinats a aquesta part del Farell i tot el que és Sant Sebastià Mont Major també, i en un principi destinaran més dotacions de bombers ara que ha finalitzat s'ha estabilitzat l'incendi de la Noia a Igualada. I en un principi ja van per 121 hectàrees cremades.
0: Val, doncs ara actualitzarem aquestes dades. Per tant, pel que dius, ja han començat els treballs aeris, ara ens donaran dades de quants mitjans aeris s'incorporen en aquestes feines d'extinció de l'incendi de Sant Manat i de Caldes, però sobretot també, i aquesta és informació important i de servei, ara la confirmaran, però en principi el confinament del Farell s'allarga fins a les 7-8 de la tarda. Per tant, els veïns del Farell en principi no podran sortir de casa fins a aquesta hora, ni tampoc ningú podrà accedir a la muntanya. Ara ens ho confirmaran. Les hectàrees cremades s'actualitzen i es pugen a 121 hectàrees cremades i calcinades. L'última dada que teníem era de 55 dotacions terrestres treballant a aquesta hora a l'incendi. Actualitzaran també aquesta dada i veurem també quines són les mesures i les perspectives amb les que s'afronta aquesta jornada. Per tant, en aquests moments estem a l'expectativa d'una informació clau i important per l'evolució d'aquest incendi. Escoltem a veure què ens expliquen. Els minuts previs, sempre esperant les connexions de les televisions i de les ràdios i de que acabin de fer les fotos.
8: De fet, com a recordatori, ahir a les 7 de la tarda eren 60 hectàrees cremades, ara doblem, però són moltes hores les que han passat. Això vol dir que realment...
10: ...operatiu de bombes. A hores d'ara tenim l'incendi, estem treballant, encara no podem donar per estabilitzat, és un incendi que ha cremat amb molta intensitat, ha propagat per punts, amb llançament massiu de focus secundaris. No descartem, de fet, ara mateix estem tenint represes importants en el primer terç del flanc dret. Per tant, dedicarem esforços en controlar doncs, aquestes represes i preveiem doncs, que al llarg del dia, amb el reforç de la marinada i especialment amb el gir de la marinada a certa component sud-oest més seca, doncs puguin anar apareixent aquestes represes i el que estem focalitzant en aquestes primeres hores és en estabilitzar el màxim possible de perímetre. Ara mateix no podem donar de cap manera per estabilitzar tot el que és un perímetre molt, molt inestable. Estem parlant d'una superfície cremada d'unes voltant de 100 hectàrees, d'acord? Amb un potencial important de 2.000 hectàrees, especialment si se'ns obre el Flandret, que és el que ara mateix està presentant algun problema. Tenim destinat de l'ordre d'uns 70 recursos, 30, voltant de 30 serien d'aigua, efectius terrestres, i ens queda per tancar especialment el que seria el tercer terç del flanc esquerre. Però de tota manera no descartem, com ja he comentat, doncs que puguin aparèixer nous conats d'incendi amb certa intensitat en tot el flanc dret, que és el principal. Estem en una onada de sud, les condicions són extraordinàriament crítiques i, per tant, doncs, els necessitem esforços en contenir qualsevol risc.
11: Preocupen els nuclis de població i les condicions.
10: Ara mateix tenim la població confinada, la mantindrem confinada, perquè, com els deia, no podem descartar doncs, que hi hagi noves represes que generin una propagació amb certa intensitat i puguin impactar en algun nucli habitat, però justament estem treballant per evitar això, doncs, que qualsevol represa pugui agafar intensitat.
11: L'objectiu, però, seria tenir-lo estabilitzat al llarg del dia?
10: L'objectiu que ens hem plantejat avui és donar-lo per estabilitzat al llarg del dia, però hem d'esperar l'evolució de la meteorologia. De fet, ens acaben d'informar doncs, que a partir de les 6 de la tarda doncs, la situació a nivell meteo doncs, serà especialment crítica i si es dona per estabilitzat és possible que sigui a partir d'aquell moment.
11: Tenim un dret que ocupa geogràficament quina zona pot afectar i si hi ha una repoblació.
10: Sí, bàsicament es preocupa Flandre perquè és el que se'ns podria obrir cap a tota la zona de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, i seria la primera carrera que ha fet. A nivell de població, la zona potser més crítica d'aquest Flandre seria la zona justament del Faret, al barri de Faret. Seria la zona més sensible de tot aquest Flandre Cap, diguem-ho així.
9: Pel que tinc entès, hi ha un tallafoc bastant important a la zona de la Serra de l'Obac abans d'arribar-hi. Tot i així, creu que podria passar-hi aquest tallafoc?
10: Evidentment, si l'incendi es comporta com esperem que es pugui comportar amb les condicions que són, està llançant focos secundaris massius a distàncies molt importants, i evidentment els tallafocs doncs, no suposarien una barrera a la propagació de l'incendi. Sí, sí. Ens podria donar una oportunitat de treballar nosaltres amb eines d'atac indirecte, vull dir, amb alguna crema d'enxampament o foc tècnic, però en cap cas per anclar el perímetre amb mitjans terrestres. Mitjans aèris ara estem treballant amb mitjans aèris de rotatòria, avui amb helicòpters, n'hem demanat dos. Els de la fixa doncs, s'han hagut de retirar per les condicions, perquè és una zona i tenim molt de fum i no poden, ara mateix no poden operar, i en el moment en què les condicions de l'àrea general d'operacions ho permetin, doncs accediran a l'àrea.
9: Perdoni, quin és el nombre de dotacions que hi ha actualment?
10: Sí, estem parlant, el que els deia, al voltant d'una setantena de dotacions, 30 d'elles serien vehicles d'aigua. I d'efectius, doncs estem al voltant d'unes 220 efectius.
0: Gràcies. Doncs tenim aquesta actualització de dades. De moment, 70 recursos mobilitzats a la zona del Farell, de Setmanat, dels quals 30 vehicles d'aigua, uns 220 efectius humans, bombers, que estan aquí a la zona. Manca d'actualitzar el nombre d'efectius aeris que comencen a treballar en un foc que, pel que intueixo del que diuen, els preocupa especialment. No acaben de tenir-li el peu al coll a aquest incendi, especialment pel flanc dret, que és el que es podria escapar cap a Sant Llorenç. No sé si continua aquesta compareixença. Sembla que no, Òscar. No sé si continua aquesta compareixença, si ja han acabat. Entenc que era el cap de l'operatiu. Doncs sembla que ha acabat aquesta compareixença.
9: No, encara falta per atendre els mitjans a l'alcalde Isidre Pineda, l'alcaldessa de Sant Benet, la Montserrat, i després també falta cap de policies i d'un forestal.
0: I qui parlava era el cap de l'operatiu, Miquel, era?
9: Correcte. No, Miquel no, perdoneu. M'havien comentat que es deia Miquel, però no. Ara no recordo el nom.
0: Val, doncs ens el dius també quan te'n recordis.
9: Ara per quedem a l'espera de l'alcalde i si ràpid, connectem amb ell.
0: Doncs escoltem l'alcalde. Vinga, actualització de la situació, però de moment recordem aquest confinament del Farell s'allarga fins com a mínim 7-8 de la tarda, amb preocupació especial a partir de les 6 per les condicions meteorològiques, que si no s'ha pogut actuar amb temps, podria extendre's.
12: De l'explicació de Can Vinyes i també tenim una part de dalt de l'organització del disseminat de Mas del Cisa.
0: És l'alcaldessa de Sant Benet, entenc, eh?
12: Sí, hem pres aquest matí una mesura aplicant simplement el principi de prudència. Hi havia molta gent que ens trucava. Aquest matí ens hem trobat amb molt de fum al municipi, la gent estava angoixada. Per tant, com que no sabíem encara si hi hauria més restriccions o el que sigui, hem preferit tancar aquests casals, esperar a veure si avui aconsegueixen estabilitzar el foc i que la gent pues, es quedi al màxim de tranquil·la a casa seva, que jo crec que és el millor que podem fer, especialment la gent també que té vulnerabilitat, no sé, per allà de nens, pues, també que apliqui sempre al principi de prudència, tot i que no hi ha una restricció, una prohibició pròpiament, i que es quedi a casa, perquè bueno, ara ja no hi ha tant punt, però aquest matí realment era molt visible i era complicat.
0: És el caos actual d'aquestes compareixences, d'aquestes rodes de premsa. És el que normalment els oients o espectadors no veuen. Ara escoltem a l'alcalde.
13: Hi ha molts objectius de bombers treballant ara mateix per aconseguir aquest objectiu d'estabilitzar l'incendi, un incendi que va escalar ràpidament a la muntanya del Farell i que va posar un focus molt important a intentar protegir l'urbanització, els veïns i veïnes que viuen a dalt de la muntanya, a dalt del Farell, que han estat confinats des del primer moment, que avui seguiran confinats i confinades per una qüestió de seguretat i per poder facilitar que els equips de bombers puguin treballar el millor possible. Això vol dir que hem hagut d'allotjar a l'hotel Termes Victòria a una trentena de persones, en concret en són 28 o 29, comptant 29, crec que són 29 veïns de Caldes que no han pogut dormir a casa seva i també han fet un punt d'avituallament amb la Creu Roja al pavelló de bàsquet, on doncs, vam aconseguir que poguessin menjar alguna cosa. I ara mateix el primer que faré és anar a parlar amb ells i elles, amb tots aquells que no han pogut arribar a casa seva, per quedar-los tota aquesta informació. Avui, evidentment, estarem concentrats a les properes 12 hores en el fet de que s'intentin minimitzar aquests focus secundaris. Ens posarem a disposició de bombers també per traslladar tota la informació als veïns i veïnes. Molt important seguir els canals oficials dels diferents ajuntaments, també dels mitjans oficials, per totes aquelles famílies que estan ara mateix en aquesta situació de confinament i també que estan vivint, evidentment, doncs, a Baix a Caldes o que no han pogut arribar a casa seva.
14: Us preocupa algun indret especialment?
13: El Farell és una urbanització, és un barri de Caldes de Montbui que està a 8 quilòmetres del nucli urbà i, per tant, està a dalt de la muntanya amb una única carretera d'accés i, per tant, això fa que sigui un punt doncs, més delicat i per això els bombers des del primer moment ens van demanar que es confinés al mateix barri i així hem seguit les seves instruccions. Important demanar que no hi hagi desplaçaments, que no hi hagi autoevacuacions. Aquesta és una de les qüestions que ens demanen perquè aquests focus secundaris que es poden anar generant doncs avui seran el fet més important anar mantenint. És un espai delicat al mig de la muntanya i esperem doncs, que els bombers puguin fer la seva feina.
14: De quants veïns confinats estaríem parlant?
13: Al barri del Farell hi viuen unes 300 persones. També haig de parlar de la pedania, d'una petita pedania de Sant Sebastià de Montmajor, però ara mateix
15: 300 persones, 30 d'elles són les que estan a l'hotel.
16: Aquests 30 que no han pogut tornar a casa, entenc que no hi ha cap previsió encara de tornar ni acompanyats ni sols ni de cap manera.
15: El millor que podem transmetre o que ens agradaria poder transmetre és que avui s'ha tingut incendi i, per tant, que això doncs, faria que hi haguessin mesures més de relaxació. No estem en aquest escenari avui, durant tot el dia, molt important, fins a la primera actualització que ens faci bombers, que serà a les 9 del vespre. La gent haurà de seguir confinada per seguretat, permetent que els diferents efectius de bombers, que jo he vist que són molts, més de 220 efectius de bombers estan treballant ara mateix en el terreny i, per tant, doncs, hem de fer que la seva feina sigui el més senzilla possible. Els calderins i calderines del barri de Farell han de mantenir-se confinats a casa seva i aquells que estan a l'hotel doncs, podran passar el dia justament al mateix hotel. El millor que podria passar és que doncs, en un termini més breu possible poguessin tornar a ser domicilis, però al moment anem a tenir.
16: Gràcies.
0: Doncs, informacions importants. Anem a fer una recapitulació de tot plegat, Conxi, si et sembla. Bàsicament, l'incendi de Sentmenat, que ja no és tant de Sentmenat com de Caldes, jo crec que ja hauríem de començar a parlar de l'incendi de Caldes.
7: Va, o sigui, és més de Caldes, però que pot anar a més,
0: pot anar,
7: pel que
0: veiem. Aquest incendi no està del tot, no està gens controlat.
7: No està controlat,
0: actiu,
7: i això és una pena.
0: Està, pel que es desprèn de les paraules del cap operatiu de bombers, la cosa no pinta bé i depèn molt de l'evolució del vent, de les condicions meteorològiques, i ja han advertit que a partir de les 6 de la tarda les previsions actualitzades que han rebut aquest matí encara la situació es posa més extrema, perquè d'avui, recordem-ho, és la tercera jornada d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui les temperatures encara han de pujar més, les màximes a Caldes ja es preveuen que siguin de 37 graus, amb la qual cosa estem parlant d'unes temperatures extremadament altes per poder atacar un incendi d'aquestes característiques. Segons l'última actualització, 121 hectàrees ja cremades. 70 recursos terrestres que estan treballant en l'incendi, més de 220 efectius de bombers que estan atacant aquest incendi. Molts dels efectius que s'incorporaran properament al llarg del matí procediran de l'incendi de la Noia, que ahir preocupava molt, però que durant la nit ja s'ha pogut estabilitzar, amb la qual cosa allibera també part de recursos perquè puguin venir en aquest incendi de Caldes. Montse Rueda, l'alcaldessa de Sentmenat, ja ha explicat també quina ha estat l'actuació per part de l'Ajuntament de Sentmenat. L'alcalde Isidre Pineda també acaba d'actualitzar aquesta situació, que reiterem des de Ràdio Caldes per tots els que ens estiguin escoltant a través del 107.8 de l'FM o de radiocaldes.cat. Bàsicament és que el confinament continua, que ningú surti de casa al Farell, perquè la situació es podria complicar en qualsevol moment, com parlava i com explicava el cap de l'operatiu de bombers. Estan apareixent focus secundaris constantment, que són els que es poden descontrolar de forma ràpida i són els que es podrien dirigir ràpidament cap a la urbanització, cap al barri del Farell. Per tant, es manté aquest confinament com a mínim fins a les 7-8 de la tarda. Ningú que surti, ningú que pugi, ningú que baixi, ningú que decideixi marxar pel seu compte, només en cas de situacions mèdiques o personals molt especials. Es recomana des de les institucions que contactin directament amb la policia local i es valorarà i es gestionarà aquell cas, alguna situació mèdica urgent o el que sigui, o alguna situació d'alguna persona aïllada o desemparada o que tingui qualsevol tipus d'actuació, contactar ràpidament amb la policia per poder-ho gestionar. Si us sembla, saludem una persona més, Josep Gallard, molt bon dia.
17: Molt bon dia.
0: I saludem també el Pepe Santos, el nostre home de les dades, que avui també torna a estar aquí. Pepe, vine'ns a saludar, que ens està mirant des de la llunyania. Molt bon dia, Pepe.
18: Bon dia a tothom.
0: Tens alguna dada per començar la jornada avui o no?
17: Bueno, en relació a ahir, aquesta nit ha canviat bastant el règim de vents, però ara ha tornat a la situació que teníem ahir aproximadament quan es va iniciar l'incident. La mateixa direcció dels vents, de marinada, no ha canviat. El que sí ha canviat és la intensitat del vent, que ha baixat. Però presumiblement amb la pujada del sol també pugi la intensitat del vent, malauradament.
8: Sobre les 6 de la tarda, Pepe, podries intentar buscar a veure què passarà? Perquè el cap operatiu de bombers ha indicat que a partir de les 6 la capacitat o la situació meteorològica variaria, diguéssim, dificultant les tasques operatives, i potser pot ser que hi hagi un canvi de vent o potenciar aquest vent de marinada.
17: Amb calent, vull entendre que aquestes previsions d'aquesta persona venen en funció de que amb aquestes hores el sol ha pujat, la temperatura és més alta i el ser vent de marinada s'incrementarà la velocitat, com ens vam trobar ahir.
0: A les 6 de la tarda serà una combinació explosiva, no? Si no s'ha aturat.
17: Efectivament. És a dir, repetir la mateixa situació.
8: També ens ha indicat el cap de bombers que mitjans aeris alguns no poden estar ara en actiu pel fum, perquè tenim una quantitat de fum molt important, i sabeu que els bombarders sempre van molt arran, no? I han de treballar o han d'anar a buscar l'aigua, i per tant tot això, si hi ha molt de fum, pot generar més un problema que no pas ajudar. També indicar, tema tècnic, que tenim falta tancar el tercer flanc esquerre, així ho ha dit el cap operatiu de bombers, però també, per tant, el que estan treballant és amb aquest últim, perquè diguéssim, el flanc esquerre el tenen bastant dominat.
0: Que és el que aniria cap a les Elies i cap a Sant Llorenç?
8: Exacte, exacte, és el que com a molt es podria escapar aquí. Aquest dia estan treballant, i de fet el Graf de Girona hi ha treballat durant tota la nit, i després...
18: De fet, sí. Si em permeteu, hi ha un gran perill, i és que reprodueixi l'incendi de Sant Llorenç de fa ja uns quants anys.
0: 20 anys, 22
18: sí,
0: anys.
18: Sí, exacte. Per les condicions, per com està tot a la zona, i aquest és el gran problema que estan treballant per evitar-lo i per tallar-ho, perquè si no poden, ens podem trobar amb tota la zona aquella un altre cop tota enlairada. També suposo que en deveu haver parlat, però degut a la situació crítica de que hi ha tants focs, s'ha activat l'unitat militar d'emergències.
7: La UME, sí.
0: La UME, sí.
8: La UME la tenim aquí, jo sabia que estava Igualada, no sé si la tenim aquí operativa.
0: Ara li preguntarem a l'alcalde, que estem a l'espera de que ens pugui atendre després d'haver fet aquesta compareixença per tots els mitjans de Catalunya. Atendrà a Ràdio Caldes per explicar també totes aquestes informacions, però sí que seria lògic i coherent que, tenint en compte que és l'incendi més gran que
8: actualment
0: continua,
8: sí, sí, sí,
0: amb un potencial de foc de 2.000 hectàrees, que és el més gran que hi ha ara mateix, sí que tindria sentit que acabessin destinant aquests efectius cap aquí. Sí que encara no han especificat quants d'aeris, perquè jo entenc que estan intentant, com deies, valorar a veure què es pot fer amb el fum i amb les condicions meteorològiques que hi ha ara mateix.
8: Ahir la nit, per exemple, que quan vaig sortir a fer aquesta ronda, això que comentaven, no? aquests focus que generen perquè el foc és tan bèstia que llença, diguéssim, aquesta radiació a metres i metres de distància, doncs això es veia, hi havia punts que de cop i volta un pi s'incendiava i veies aquella bola de foc que naixia en aquell moment, no? Llavors, bueno, són aquestes dinàmiques que és complicat, perquè a la mateixa Torre Roja, quan un el tenien apagat o ja s'estava controlant, apareixia un altre cantó, no? Llavors és complicat d'anar gestionant tot això en un territori que és un territori molt difícil de treballar.
0: Josep, què et sembla tot plegat? Perquè encara no havíem copsat la teva impressió venint cap aquí. De fet, ara podem veure per les finestres un dia tèrbol, un dia mig boirós. Sembla d'hivern o de tardor, i no, és un dia fumat, bàsicament.
18: Sí, sí. Home, la situació no és gens tranquil·litzadora. Estem en un moment, en un impàs, però és preocupant. És preocupant perquè la massa forestal que tenim al costat és immensa, està tot molt brut. Això també dificulta la mobilitat dels mitjans i, en fi, podem tenir allò, la tormenta perfecta, si seguim per aquí. Per tant, és difícil, no és gens tranquil·litzador.
0: I la situació, com ho veus? Et sorprèn tot el que estàs veient?
18: La veritat és que no, perquè el bosc està en molt mal estat des de fa molt de temps i per tant el perill ja hi era. Si a sobre tenim aquestes situacions climàtiques, és fàcil sumar i trobar-nos en aquestes coses. És el que podia passar, el que està passant. Tenim un problema de gestió forestal molt greu i
0: a Catalunya,
18: Sí, no és una cosa d'aquí, No, evidentment. Aviam, la gran massa forestal està en mans privades i per tant la gestió d'aquesta massa es mou en criteris de rentabilitat econòmica i això fa que estigui doncs en molt mal estat i per tant és el punt de partida de poder tenir aquests grans focs.
0: Anem a saludar i a sortir de dubtes, si us sembla. Saludem l'alcalde de Caldes de Montbui, senyor Isidre Pineda, molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Hem escoltat ja que ha fet aquesta actualització en aquesta compareixença. Si li sembla, fem un mini resum i complementem amb el que ens deixem o amb el que calgui incidir. Pel que hem escoltat, 121 hectàrees ja cremades, unes 70 dotacions estan treballant ja ara mateix en l'extinció d'aquest incendi, que pel que sembla és el que més preocupa ara com ara a nivell de Catalunya, ja no només per la ubicació, sinó pel potencial de foc que té i per la proximitat de moltes cases. Una trentena de persones han passat la nit fora de casa, amb la majoria veïns del Farell, i sembla que s'ha de treballar de forma intensa perquè a les 6 de la tarda seria, si no, la situació més crítica per les condicions meteorològiques. No sé si he fet un bon resum i que es manté el confinament al Farell fins a les 7-8 de la tarda. Seria això?
19: Així mateix, puc dir, després de la reunió de coordinació aquí en el centre assetmanat, que s'ha muntat per coordinar l'emergència, que avui es treballarà molt intensament per procurar estabilitzar l'incendi. Demanem molta prudència a tothom, mantenir el confinament també al Farell fins que no es doni l'incendi per estabilitzat. Poden sorgir nous focus secundaris, que vol dir que fins i tot des de Caldes podríem veure alguna columna de fum, que és la que els mateixos bombers doncs, després intenten atacar per intentar minimitzar. Ara mateix hi ha 224 persones, 224 bombers que estan treballant a terreny, 77 vehicles i a més 29 vehicles de suport d'aigua, i avui es calcula tenir al voltant d'uns 7 mitjans aeris. El fet de que s'hagi donat per estabilitzat l'incendi d'Igualada, també ens han explicat que fa que avui es puguin destinar tots els recursos possibles aquí a Caldes de Montbui, fet que crec que, doncs, evidentment, també ajudarà que els bombers puguin fer la seva feina.
0: És el foc que més preocupa ara mateix a Catalunya?
19: Permetem dir que tots, segur que tots preocupen. A mi, com a alcalde de Caldes de Montbui, em preocupa, evidentment, el que afecta el nostre terme municipal i em preocupa molt també la situació de confinament que viuen els veïns i veïnes del barri del Farell i també de Sant Sebastià de Montmajor. Avui, doncs, haig de dir que hem pogut reallotjar a una trentena de persones al Termes Victòria. De moment, el confinament fins al vespre doncs, es mantindrà, però esperem, jo crec que podem ser optimistes veient tanta gent treballant per atacar el foc.
0: En el programa especial que ja vam fer ahir la tarda, també en el d'aquest matí, han sorgit alguns dubtes. Per exemple, un dels més recents, no sé si té constància de si la UME, la Unitat Militar Especialitzada, que el govern de la Generalitat ja ha reclamat perquè actuï en els incendis de Catalunya, té previst venir aquí a Caldes, ja ja és a Caldes, perquè entenem que és l'incendi que ara mateix necessita més actuació i més efectius. No sé si li consta.
19: No li puc respondre. Sí que he estat en contacte amb la consellera des de primera hora del matí, ahir també al vespre. Ara crec que d'aquí una estona també acudirà, ara ha sortit del Parlament i acudirà aquí al punt de coordinació. Bé, tots els mitjans, m'atreveixo a dir, que són benvinguts per intentar doncs estabilitzar l'incendi.
0: Ja hem escoltat a l'alcaldessa de Sentmenat, que ja s'ha reincorporat també en aquest seguiment de l'incendi. Ahir precisament des de Sentmenat explicaven que van prendre la decisió potser una miqueta en contra de les recomanacions de bombers o de protecció civil de desallotjar Guanta, que és, diguéssim, el barri que hi ha a l'altra banda del Farell. En el cas del Farell s'ha actuat diferent, s'ha actuat pel confinament. No sé si es va valorar en algun moment el desallotjament com sí que van fer a Sentmenat, si es va valorar en el cas de Caldes de poder-se fer, o en el cas de Caldes és diferent que en el de Sentmenat, perquè en aquell es va fer i en aquest no.
19: Des de primer moment, ahir va ser a quarts de 4 de la tarda, amb la primera trucada del CECAT, del Centre d'Emergències, es va tenir molt clar que en un barri que es troba a 8 quilòmetres del nucli urbà i que es troba a dalt de la muntanya, doncs el millor que es podia fer era optar pel confinament, perquè és la mesura més segura per intentar no generar trànsit al voltant de la muntanya, i per tant posar persones en risc. Això vol dir que els bombers estan especialment enfocats en rodejar el barri del Farell per protegir, evidentment, a les persones, perquè el foc no arribi fins allà, i per això s'intenta flanquejar aquesta llengua de foc que, diguem-ne, es dirigia cap al Farell. I si els bombers ens han recomanat aquesta estratègia, doncs els hi fem absoluta confiança.
0: Ja no es dirigeix cap al Farell aquesta llengua de foc? On és que no ho han acabat d'explicar, tampoc, a la compareixença de bombers. No sé, parlaven del flanc dret, però no sé si és aquest flanc dret que especialment preocupa, que és el que es dirigeix cap al Farell.
20: Mira, Xavi, t'informo. El flanc dret, ha comentat el cap de bombers, que era la zona que se'n va cap a la serra de l'Ubac, el que seria l'esquerra del Farell, tirant cap a Gallifa. Llavors, aquesta zona és la que més por tenen, perquè és on hi ha més massa forestal i on està el parc natural.
0: D'acord. Puntualització feta. Última pregunta, bé, dues últimes preguntes, si em permet, senyor alcalde. Es mantenen els efectius a dalt al Farell? Ahir explicàvem que hi havia alguns efectius de bombers preparats per si s'havia d'actuar de forma ràpida. No sé si es mantenen també aquests dispositius per si han d'actuar.
19: Sí, puc confirmar, perquè ha estat una de les qüestions que jo mateix doncs he preguntat, i puc confirmar que es mantenen aquests efectius al Farell, de la mateixa manera que també hi ha dispositius d'ADF, de Protecció Civil i de Policia i Mossos d'Esquadra també per garantir la seguretat del barri.
0: I la segona qüestió, no sé si he tingut ocasió de parlar amb alguns dels veïns del Farell, siguin els que estan confinats o siguin els que estan desallotjats i han passat la nit aquí a Caldes. No sé si he tingut oportunitat de parlar amb alguns d'ells.
19: Sí, justament ahir, en el punt d'avituallament, ens vam acompanyar fins al Termes Victòria. Ara, quan pugui, aniré fins al mateix hotel per poder parlar amb ells. Tenim haig d'esperar la visita de la consellera o l'arribada de la consellera per parlar directament amb ella. El primer que faré quan arribi Caldes és anar a parlar amb els veïns que es troben ara mateix fora de casa seva.
0: Tenint en compte que estem fent aquest programa especial també amb molta gent, una d'elles també amb la Conchi Sánchez, que ella també busca molt la visió personal i humana de les persones i dels continguts, li traslladaré una pregunta que probablement li faria a la Conchi. Com ho està vivint vostè personalment tot això? M'he equivocat o no amb la pregunta?
7: No, li faria totalment, com a totes.
19: Mira, serem molt, potser una mica escuet, li diré que haurem tingut dies millors, però que també serem en els pitjors.
0: Perfecte. Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per oferir-nos les dades, i si hi ha qualsevol novetat, qualsevol informació rellevant, òbviament els micròfons de Ràdio Caldes estan a la seva disposició.
1: Moltes gràcies. Esperem poder actualitzar passat les 6 de la tarda, que és aquest moment més crític, per un tema de meteorologia, per un tema de calor. Demanar als calderins i calderines doncs, que segueixin sobretot les informacions dels canals oficials, com per exemple Ràdio Caldes.
0: Fantàstic. Doncs que ens segueixin i nosaltres els anirem actualitzant tot el que tinguem a la nostra disposició. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
1: Moltes gràcies.
0: Una situació realment complexa, amb la mirada posada a les 6 de la tarda. Hem començat a veure ja alguns helicòpters i avions que ja comencen a venir.
7: Jo és que, per exemple, quan parlaves abans, Pepe, crec que era a partir de les 6 de la tarda, bueno, a partir de, més bé de les 7, no?, que el vent començava a tenir menys virulència, no? Vull dir que començava a baixar i això precisament ens donava com més optimisme, no? Però ara justament diuen que és a partir de les 6 de la tarda quan la cosa es pot posar pitjor, justament quan comencen a baixar més les temperatures, etc. Però pot ser que estigui aquest vent, doncs canviaria una mica.
17: A veure, clar, és un vent de mar.
7: Sí, és una marinada.
17: És un vent de mar. Estem a relativament pocs quilòmetres de la franja de mar de l'aigua i per tant això va en funció de la massa calorífica que té aquesta aigua. Llavors, també les previsions paral·lelament ens diuen que la temperatura anirà pujant, abans dèieu uns 37 graus i això no ajuda. Això no ajuda. Ahir sí que va ajudar una miqueta, sobretot en baixar la intensitat del vent i canviar la direcció. Avui les perspectives és que no canviarà. Veurem què passa durant el dia. Però amb uns valors de 35, 36, 37 graus fa pensar que no tindrem una situació molt favorable.
0: No es desprenia pas aquesta sensació.
17: No podem ser mínimament optimista, malgrat que aquesta nit, el que he sentit venint cap aquí, és que la gent ha pogut treballar, els professionals bé, perquè aquesta nit ha baixat radicalment el vent i ha girat. Ha girat gairebé 180 graus, i això m'imagino que ha ajudat a la gent, els professionals, a poder fer la seva tasca. Ojalà torni a girar el vent, però les perspectives portem dos dies amb molta estabilitat del temps, precisament pel manteniment de les temperatures tan elevades.
0: Com que no vol la cosa, ja portem una hora de programa especial i ara, si us sembla, anem a buscar el testimoni d'una persona que ens pot parlar d'alguna manera de les dues vessants del que ens interessa ara com ara. D'una banda, la part de professional de la lluita contra els incendis i l'altra, la vessant de testimoni en primera persona del que està passant al barri del Farell, de com s'ha passat aquesta nit. Saludem a Joan García, bomber i veí del Farell. Joan, molt bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, quina és la situació a hores d'ara al barri del Farell? Com s'està vivint? Quina és la situació, la sensació? Què veieu?
21: Bueno, aquesta nit la cosa ha estat ben tranquil·la, com deia el company, les condicions climatològiques ens han ajudat i ara, clar, el problema és que a la primera hora estava bastant bé i ara mateix va creixent el foc perquè puja la temperatura, se va escalfant l'ambient, és cara sud, això també facilita que el foc es desenvolupi i sobretot jo el que no estic entenent perquè no estan els mitjans aèris. Ara comencen a haver-hi algun helicòpter. Ahir van fer molt bona feina els hidroavions i van parar que no passés cap a la banda de Caldes, cap al Farell, que era el perill. Però ara no sé per què no...
0: Ara sí que sentim algun helicòpter.
21: Sí, aquí està passant un helicòpter, però és un helicòpter que porta un bambivac d'aquests 500 litres i això a un gasol no fa gaire feina. Faltarien aquí que tornessin als hidroavions com van venir ahir, que van fer molt bona feina.
0: Realment, com a veí i també com a professional, et fa patir aquest foc?
21: Clar, els focs és un problema que tenim i personalment aquí al Farell, jo visc just al carrer Flor de Farigola, que és on impactaria primer si vingués, si baixés, si es reposicionés cap a Caldes, i ara mateix jo veig la carena de la Serra Llisa i el foc no ha passat en cap moment, queda darrere, queda per allà pel Pascol i tota aquella zona d'allà. Llavors, el perill seria que es reposicionés, que baixés a Caldes i després que la marinada l'empenyés de Caldes cap amunt, cap a l'urbanització.
0: Això podria passar? És a dir, que anés cap a darrere i després tornés a pujar? Això és físicament possible?
21: Ara és, normalment els vents que normalment sistemàticament funcionen són ara al matí esterral, o sigui, va de calent a fred. L'aigua està més freda i

0: i aconseguir? És una feina fàcil?
1: Oh. Si aboquen mitjans, jo crec que sí. Sí. El que passa és que jo veig ara mateix aquí a l'Alfarell, així com ahir a la tarda hi havia molts mitjans, va haver-hi un moment que l'estaven atacant fort i van fer molt bona feina. Ara mateix jo no entenc per què no s'estan abocant ara mitjans aquí, que seria un bon moment. De fet, he parlat amb els bombers que estaven emplaçats aquí a l'entrada de l'urbanització i han comunicat que van prioritzar aquest foc perquè era el que tenia més potencial, tenia un potencial de...
0: Els nostres analistes, 2.000 hectàrees.
1: Exactament. Llavors, ara sí que em sobta que no estiguin abocant mitjans aeris cap aquí.
2: Hola, Joan. Mira, pel tema de mitjans aeris, el cap operatiu de bombers ha indicat que pel tema del fum, a primera hora, justament, els dificultava molt que poguessin entrar. Ara sembla, i segurament per l'entrada de vent s'anirà escampant aquest fum,
0: obrint.
2: I per tant ja podran entrar. Els que estàs veient són els bombarders, entenem, no? Però els hidroavions bueno, segurament no tardaran si és que destinen aquestes unitats aèries. Joan, una pregunta. Quin tipus d'actuació s'ha fet? Algun tipus de tallafoc, algun tipus de neteja potser per al voltant del farell per poder controlar això?
1: No, això és molt complicat fer-ho, això és prevenció, això s'ha de fer abans de que l'incendi vingui, perquè
0: però s'ha
1: si
0: fet?
1: Ho fas... No. S'ha fet... i es va fer fa anys una franja per la carretera però no ha hagut manteniment, ha hagut un manteniment molt, molt mínim. Molt mínim.
2: Clar.
1: Aquí jo vaig proposar al Soler, a l'antic alcalde, que un projecte que jo penso que seria molt interessant, que és aprofitar les aigües de pluja des de l'hotel fins a l'entrada de l'urbanització i al meu carrer, al Flor de Farigola, per fer bases de contraincendis. Aquest no va ser ni contemplat. De fet, el camí que puja cap a la zona de l'hotel està sense manteniment. De fet, hi havia el projecte d'abandonar-lo, deixar-lo que es convertís un altre cop en camí. Això és un desgavell. S'hauria de mantenir la carretera i que ja fa de tallafocs i llavors enxamplar-lo amb una gestió preventiva d'abans de l'estiu. Ara no es pot fer perquè el que fas és amuntegar el combustible al terra i alimentar el foc d'alguna manera.
2: Exacte.
1: Has de retirar.
2: Sí, sí, sí. I Joan, els veïns i veïnes del Farell, algun moment heu tingut alguna informació o formació sobre algun tipus de pla d'emergència o pla d'evacuació en cas d'incendi forestal, d'alguna manera doncs, per saber com actuar en cas de que es propagués?
1: Sí, això van fer una iniciativa molt bona, els bombers voluntaris d'aquí de Caldes, però no ha hagut un seguiment i un reforçament institucional perquè això fos més, o sigui, més es divulgués d'una manera més sistemàtica. Llavors, sí que ahir haig de dir que la policia local sí que va fer una molt bona feina amb megafonia dient que la gent es confinés, que és la millor manera, perquè normalment la gent, quan hi ha accidents d'aquest, com va passar a Portugal o va passar a Grècia, va morir molta gent perquè va intentar fugir del foc. Llavors, aquí és una ratera al parell, aquí només hi ha una sortida. Llavors, la política hauria de ser confinament a casa i, en tot cas, fer el punt d'informació de l'entrada del Farell, que és una zona segura
0: que és el que s'està fent, no, ja? És una miqueta el que s'està fent, que ja estan allà.
1: Sí, sí.
0: Joan García, moltíssimes gràcies per les explicacions. De moment ens transmets bastanta calma, tot i estar, diguéssim, cara a cara amb les flames, per ser una miqueta sensacionalista, permetem-ho, però ens transmets bastanta calma a nosaltres i a tota la gent que ens està escoltant. Si no et fa res, et truquem d'aquí una estona i acabem d'actualitzar la situació.
3: No, també donar les gràcies, Joan, perquè, com diu el Xavi, doncs,

0: transmet molta karma, però també transmet molta el que és la realitat, no?, del que també està passant.
1: Sí, moltes gràcies i estic a la vostra disposició.
2: Moltíssimes gràcies, Joan. Fins després.
1: Vinga, salut.
2: Està molt bé que ens transmetin aquesta calma també des de dalt al barri del Farell, perquè ara com ara queda clar que és el que està més abocat al risc d'aquestes flames que avancin, i de fet és on s'estan abocant també tots els esforços per part de tots els serveis d'emergència i de prevenció, especialment també des de Protecció Civil. A aquesta hora podem saludar a la màxima responsable de Protecció Civil a Sentmenat, a la Imma Soler. Senyora Soler, molt bon dia.
3: Un drama. Que nosaltres què ens va bé? Agafar el padró? Doncs, dir, clar. Sentmenat.
4: Espereu un moment.
2: Està fent una compareixença ara mateix.
4: Correcte. Estem ara parlant amb Imma Soler, la cap de Protecció Civil, que està gestionant tot el que és la zona de confinament.
2: Val, doncs...
4: I
2: doncs quan puguem
4: parlar... I estem esperant.
2: Quan puguem parlar amb ella, ens avisa de totes maneres. Ha avançat gaire d'alguna novetat des d'aquí, des de Sentmenat, Òscar?
4: Ja comença, perdó. Sí. Només aquí en
3: tot el... Aquí a Sentmenat. Bueno, l'incendi de Sentmenat,
4: vale.
3: Que contempla la Castellà del Vallès. Vale, perfecte. Vale.
2: Imma Soler, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: En directe des de Ràdio Caldes. Parlem de l'incendi de Sentmenat, però ara com ara ja podríem pràcticament apropiar-nos-el des de Caldes, perquè està afectant més la zona de Caldes i el perill potser més real s'enfoca cap a Caldes. No sé si realment la situació del Farell és especialment preocupant, la del barri del Farell de Caldes.
5: Sí, ara bombers han explicat que estaven treballant en aquest incendi, que hi havia aquesta zona que anava a l'incendi i pujava cap al Farell, i que sí, que hi estaven treballant, perquè era la zona en la que estaven esmerçant tots els seus esforços, sí.
2: Es parla d'aquest confinament que genera també molts dubtes dins dels propis veïns. Ahir ens ho explicaven en el programa especial que ja fèiem ahir, els grups interns de veïns de WhatsApp que es qüestionava aquest confinament. Crec que val la pena insistir en la necessitat de seguir aquestes indicacions. Ara com ara, ningú hauria de sortir de casa al Farell. No hauria de prendre cap decisió pròpia, no?, en aquest sentit.
5: Exacte. Aquestes zones on ell es va demanar el confinament encara segueixen amb aquesta instrucció de confinament. Cal que la població tingui present que es demana aquest confinament, els demanem que es mantinguin d'aquesta manera en un espai segur, perquè el foc està en aquests moments actiu i està evolucionant. Per tant, el pitjor que ens pot passar quan hi ha un incendi forestal és trobar-nos davant de l'incendi sense cap protecció. Per aquest motiu, el millor és que tothom, per la seva seguretat, estigui en espais on te pugui estar resguarit d'aquest risc que tenim en aquests moments. Per què? Per molts motius. Perquè ens pot arribar l'incendi, perquè ens pot arribar el fum dens, intens, també ens pot arribar, perquè estan treballant els operatius i les zones tampoc són segures perquè estan passant vehicles d'emergència. Per tant, tot això és una suma que fa que el millor és que la població es mantingui en aquests espais segurs, més que res, sobretot, per aquesta previsió de possibles evolucions de l'incendi. Jo recomano a tothom, és més, tenim aquesta instrucció de confinament, doncs que facin aquest seguiment de les instruccions que es donen des de les autoritats. I fins i tot, si en algun lloc, encara que no sigui aquests espais que haguem dit nosaltres de confinament, es demani una altra mesura o les autoritats indiquin alguna altra cosa, en aquests moments que tenim un incendi proper, tots els que som de la zona de Caldes, de Castellà, de Sentmenat, hem d'estar molt amatents en aquestes necessitats que hi hagin.
2: Ens comentaven també des del Farell que tenim moltes persones que ara mateix estan connectades a l'antena de Ràdio Caldes seguint aquestes indicacions, aquestes actualitzacions. Com han de procedir aquests veïns? Què han de fer per intentar evitar doncs qualsevol mal major? Què haurien de tenir sobretot present dins de casa o a l'entorn de casa? Han de retirar algun tipus d'element? Han de regar, no sé, a l'entorn? Han de posar tovalloles humides? Què han de fer? Quines són les indicacions?
5: Han de seguir aquestes instruccions de confinament, estar en espai interior, intentar que no entri l'ambient des de fora, evidentment si hi ha fum, sobretot tenir les portes tancades, les finestres tancades, apagar els aparells d'aire condicionat si ens arriba el fum i, sobretot, estar en aquests espais segurs, mantenir-se'n aquí i estar atents també per si hi hagués alguna instrucció de les autoritats. Sapigueu que estan els operatius treballant, estan en la zona molts operatius i si es demanés alguna actuació més, doncs fer-la. Però, sobretot, estar en aquest confinament que comentàvem, aquest estar en espais interiors, que no ens pugui afectar el fum, que no ens pugui afectar el foc, mantenir-nos en aquest espai, no circular, no anar amunt i avall i estar atents de si les autoritats ens demanen alguna cosa o les instruccions que els hi arribin. Ja vau veure que hi vam enviar una alerta en els mòbils avisant del confinament. Si aquest es modifiqués o si s'acabés, per exemple, esperem, quan tot això es vagi evolucionant i satisfactòriament finalitzi, doncs també els hi enviarem una altra alerta. Vull dir que estiguin al cas de les informacions que rebin.
2: Per tant, en cap cas sortir a fora, regar, res de tot això.
5: El que demanem és aquest confinament amb espais segurs. És el més segur que es pot fer. Estar dintre d'espais en els que estiguem resguarits i mantindre'ns aquí mentre es passa tota aquesta situació que tenim, malauradament, per l'incendi.
2: Ens comentaven que es mantenen els dispositius d'emergència de bombers, entenc que també de protecció civil, al punt de trobada a l'entrada d'aquesta urbanització, d'aquest barri, al Farell. Entenc que en cas de qualsevol tipus de canvi i novetat podrien actuar de forma immediata amb el que s'indiqués segons les circumstàncies.
5: Correcte. Estan actuant els operatius per tot arreu. Ja sabeu que hi ha bombers, policia local, Mossos d'Esquadra, protecció civil, el SEM, les ADFs, agents rurals, hi ha una molta, molta capacitat de treball en aquests moments arreu de tot aquest incendi. I el que demanem és aquesta ajuda de la població, no? Aquesta voluntat de que la gent es quedi en espais segurs, que no circulin, que s'estiguin en espais on no els hi pugui arribar el risc i, per tant, doncs que això és l'important que tenen que fer ara en aquests moments tota la població. I, sobretot, si algú té alguna necessitat, alguna urgència, que truqui al 112.
2: Perfecte. Doncs Imma Soler, responsable de Protecció Civil, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Caldes. Actualitzada la situació de Protecció Civil, sembla que es manté de forma intensa aquesta indicació de confinament i més amb la quantitat de fum que hi ha dalt al Farell.
0: Sí, totalment.
6: A veure, jo em quedo amb diverses coses del tema del Farell que ha comentat abans el Joan. Una és que, bueno, des de fa ja un temps crec que l'urbanització del Farell es queixa una mica de que està desatesa en aquest sentit, o que no està bueno, o que no hi ha unes polítiques en aquest sentit per cuidar ben bé el barri. Jo vaig sentir que hi havia aquestes queixes i a més doncs no... clar, ara tota aquesta feina prèvia que es podria fer no s'ha fet i això és el que dificulta ara, no?
0: És el que deia el Joan, justament ara no és el moment, això és una feina prèvia que s'havia demanat molt bastant i això fa temps, no? I és una feina que no s'ha fet i és el que ara, doncs, bé, és el que toca passar, no? Vull dir, aquest abandonament podríem dir de la muntanya, tot plegat, vull dir, hi ha sempre prioritats davant un fet com aquest, no? No es preveu que el foc ens deixarà sense el nostre pulmó, no? El pulmó, parlo d'aquí a Caldes, però en general també, vull dir que
6: sí,
0: és una cosa...
6: Sí, però al final el foc, Conxi, és algo que sempre l'hem de tenir molt present.
0: Ahí està.
6: I per tant, com que cada any sigui a un lloc o a un altre, afectarà, hi haurà focs forestals, seran de major magnitud o de menor magnitud, però d'haver-hi hi haurà. Per tant, el tema és entendre que la prevenció d'això o la bona gestió a nivell administratiu, que sí que no són de titularitat privada, sí, d'acord, però algú hem de fer d'això.
0: Clar.
6: O sigui, com a administració pública també hem de fer alguna cosa, ja no només potser des d'Ajuntament, sinó és que d'un àmbit territorial més gran, però s'ha de fer alguna cosa. Això és
2: permeteu-me la metàfora, és la loteria no desitjada. Clar. Per tant, el que hem de fer és no comprar números en aquest sentit perquè no ens toqui, o intentar comprar-ne els menys possibles.
6: Sí.
2: Anem a fer una altra connexió, obrim una altra finestra, anem cap a la carretera del Farell, just allà on hi ha el tall a la carretera on ja els cossos de seguretat, la policia local, ja no deixa pujar ni baixar els veïns. Bàsicament és això, l'entrada del càmping al Pasqualet. Raquel, tu estàs allà, eh?
7: Hola, bon dia. Sí, estic aquí. Estic una mica més endins, de fet, eh? Resguardats en una de les ombres del càmping al Pasqualet, però hem viscut com efectivament es produïa aquest tall en patrulles mixtes Mossos Policia Local. Hem accedit un moment en cotxe, justament a l'entrada del càmping per donar la volta amb aquesta excepcionalitat que veníem per informar, però ja hi ha la tanca d'accés a aquest trencall que impedeix ja, per si algú ve, doncs, entrar i anar més enllà. I aquí al càmping, doncs bé, absolutament evacuat, no hi ha ningú hostatjat, com ja portem explicant des d'ahir, i un equip d'unes 8 persones del càmping amb el Sergi Quiñones, gerent al capdavant de l'establiment, doncs en situació una mica d'alerta, de guàrdia, amb petites tasques de suport complementàries que els puguin demanar des de la policia local o altres efectius. I t'escolta, el teniu en línia, Xavi.
2: Sergi, molt bon dia de nou.
8: Hola, bon dia.
2: Nit, suposo que complicada, no? Una nit estranya. El càmping en temporada alta, però buit.
8: Sí, totalment buit des d'ahir, que ens vam anticipar una mica a l'evacuació que després se'ns va ordenar des de Mossos i policia local, però això ens va permetre pues, actuar amb tranquil·litat i executar el pla d'emergència i evacuació de forma tranquil·la amb els clients i res, aquesta nit fent guàrdia. I, bueno, resant que el foc no passés cap aquí, cap a la part de la muntanya de sobre del Pasqualet i també per als veïns del Farell. I ara, pues, res, en contacte amb els clients de temporada, passant circular, WhatsApp, telèfon actiu i també amb els clients de Pas i Bungalows i Mobile Homes, pues, fent tots els abonaments respectius i avisant que seguim en confinament fins que no tinguem notícies.
2: Pel que comentes d'aquests abonaments, entenc que un allà de cancel·lacions.
8: Correcte, sí. Teníem el càmping ahir, bueno, piscina oberta, restaurant ple, molts clients estaven en ple dinar, però bueno, van tenir que sortir. I a part d'això, pues, bueno, reserves de 7, 8, 10, 12 dies que, bueno, que estem directament, en lloc de fer esperar el client, pues ja fem l'abonament directe i ja es veurà.
2: Ja serà moment de fer balanç i valoracions un cop hagi passat l'emergència. Ara com ara, per això no sé si teniu algun tipus de novetat d'actualització per part de les autoritats, de què fer, de què actuar, de si heu de fer alguna cosa diferent del que heu fet fins ara.
8: No, a les 6 del matí he estat en contacte amb el cap de policia i amb els policies d'aquí de l'accés al càmping i ens han explicat una mica com ha evolucionat l'incendi que ha arribat aquí a la cantera d'aquí dalt i bueno, que no l'han pogut contenir. I res, de moment seguim el confinament, l'evacuació del càmping i esperant a que ens diguin alguna cosa.
2: Per tant, el foc ha arribat a les canteres del Pascol?
8: Sí, correcte.
2: Ostres, això ja és bastant a prop, eh, del barri del Farell. De totes maneres, tenen perspectiva de que d'alguna manera el foc pugui arribar o acostar-se al càmping, pugui saltar?
8: Bueno, ara mateix el que ens diuen és que el foc no està controlat. Sí que és veritat que estan en cap a Castellà, Sentmenat i es manté per aquesta zona, però bueno, no el tenen controlat. En principi no podem fer que els clients tornin ni aixecar el confinament.
2: I els que van haver de desallotjar de forma ràpida, clar, hi parlàvem amb alguns d'ells que estaven dirigint-se al pavelló i ens explicaven que havien marxat pràcticament amb el que portaven posat, no massa més. Tenen opció de venir a buscar roba, de venir a buscar algun tipus d'estri, d'avituallament, o de moment no es poden acostar i han de seguir amb el que tenen?
8: Tenen el permís nostre i ho coordinem amb la policia de l'accés del càmping, donant un temps i acompanyant-nos nosaltres amb el nostre personal a agafar tots els estris que necessitin i se'ls acompanya fora.
2: Com estàs?
8: Bé, bé. Aguantant.
2: Queies molt, no?
8: Sí, sí, la veritat és que, bueno, et trenca una mica la previsió, tot l'esforç de l'equip, però bueno, bé.
2: Sergi, moltíssimes gràcies, ànims, i si hi ha qualsevol cosa, aquí estem per ser el vostre altaveu.
8: Gràcies a vosaltres.
2: Raquel, com ho veus des d'aquí?
7: Doncs des d'aquí es veu doncs, aquest fum, aquest cel, gràcies Sergi, aquest cel absolutament ataronjat, aquest silenci també pels carrers, avui ha marcat i hem fet una passada ràpida abans de pujar aquí.
2: Sí, curiós, sí, sí,
7: i les
2: sí,
7: cares,
2: sí, sí, hi havia com una,
7: les cares,
2: hi havia com un silenci estrany, oi?
7: Exacte, les cares són de preocupació, mirades de complicitat entre veïns de Caldes que saben el que està passant, paradistes també, i bé, aquest és el moment en el que vivim. Mentrestant també continuen passant coses. Aquí, per exemple, han arribat, des que hem parlat, un parell de vehicles, tres de subministraments de restauració, perquè, clar, tenen
2: segueixen,
7: aquest accés.
2: Ells segueixen la seva ruta.
7: Exacte, perquè hi ha aquesta situació ara de confinament, però en qualsevol moment es pot doncs ja fer necessari, esperem que sigui ben aviat, poder obrir i continuar donant servei o el servei que fos necessari. I això és de moment el que us podem explicar des d'aquí, amb aquest tall, que és ben visible, notori, i així estan impedint els diversos cossos de seguretat que la gent hi circuli. Si ho voleu, doncs ens disposem a dirigir-nos cap al punt del tall per veure si la tònica continua sent la mateixa d'aquí una estona. Vosaltres direu.
2: Fantàstic.
7: Això és de moment el que passa dins del càmping.
2: Fantàstic, Raquel. Tot el que ens puguis explicar serà benvingut perquè aquests dies ens estem convertint en els ulls de tota la gent, especialment del Farell, que no pot veure més enllà de la cortina de fum que els envolta, però sobretot per tots els calderins, calderines i per totes les persones que ens puguin estar escoltant a través del 107.8 de la FM i de radiocaldes.cat. Raquel, tornem d'aquí una estona.
7: Sí. D'acord, fins ara.
2: Gràcies, fins ara. Ferran, moltíssimes gràcies per aquesta participació en aquesta primera, en aquest primer tram del programa. Alguna reflexió final?
6: A vosaltres, sí. Mira, just quan venia cap aquí a la ràdio, els paradistes del mercat, avui som dimarts, doncs estàvem muntant les parades i al final tot continua i hi ha molta activitat igual i hi ha moltes coses a fer i això quedarà com una anècdota, esperem. Que quedi doncs, com un petit ensurt i algo que es pugui comentar d'aquí un temps doncs, i poder aportar millores, però bueno, al final el tema és aquest, no? Seguim amb els equips professionals doncs, que estiguin treballant i pendents aquí a Ràdio Caldes de l'actualització sempre i sobretot als 6 de la tarda que han dit que en faran una altra.
2: Serà important aquesta actualització. Sí. Gràcies, Ferran. Merci. 2 minuts que passen ara mateix de 2:15 del matí.

0: anem a fer una miqueta de recapitulació de tot plegat, anem a explicar quina és la situació que està ara per tots els que us acabeu d'incorporar en aquest programa especial de Ràdio Caldes que hem començat a les 9 del matí, segons les últimes dades, segons les últimes informacions que s'han actualitzat a quarts de 10 aproximadament del matí. Ara mateix hi ha 70 i escaig en recursos dels bombers i d'emergències desplegats en aquest incendi que ja ha cremat 121 hectàrees. Més de 220 efectius estan treballant en l'extinció d'aquest foc que no està controlat, que està actiu i que és especialment perillós amb el passar de les hores per la combinació de les situacions meteorològiques que es puguin produir en aquest indret, un potencial de foc de més de 2.000 hectàrees amb una amenaça directa amb el barri del Farell i amb aquestes condicions climatològiques que bàsicament es podrien empitjorar o que arribarien al seu màxim de potencial negatiu cap a les 6 de la tarda amb la calor elevada i amb la baixa humitat. Els veïns del Farell, que continuen confinats fins a nova ordre, en principi es parla fins a les 7-8 de la tarda, una trentena de persones han passat la nit a les Termes Victòria, que és l'espai que s'ha habilitat finalment per acollir tots aquests veïns, els que han hagut de ser desallotjats del càmping del Pasqualet o els que no han pogut accedir al barri del Farell, i amb una tensió sobretot especial cap al flanc dret d'aquest foc, que és el que ara com ara preocupa més els bombers, i que podria ser el que, si es descontrola, se'n vagi ja directament cap al Parc Natural de Sant Llorenç i que se'n vagi cap a la vessant de Gallifa i de tots aquests municipis de la zona, però també amb una mirada posada molt especialment cap a la zona del Farell, que, recordem per les últimes informacions, aquesta nit el foc ha arribat a cremar fins i tot a tocar de les pedreres del Pascol. Per tant, estem parlant a mig camí ja del barri del Farell, molt a prop ja d'on hi ha les cases. I aquesta seria l'actualització a hores d'ara, 5 minuts els que passen de 11:15 del matí. Moment de comentar-ho tot plegat a l'espera de noves informacions i actualitzacions. Conchi.
1: Jo és que continuo, el meu cap treballa amb aquestes dades que ha donat el bomber,
0: el Joan García.
1: El Joan García. Doncs continuo amb aquesta... O sigui, el fet de no fer previsió del que pot, o sigui, perquè ja fa uns anys que estem tenint unes temperatures molt altes, no? Recordo, justament farà 2 anys, passar per la farmàcia i fer una foto de 41 graus, no? Vull dir, o 42 graus, aquí a Caldes. Vull dir que no és el fet de que ara tenim aquestes temperatures altes i això pot provocar. Sabem que això va més, doncs que aquesta prevenció no es pugui fer. I també es queda també la pregunta, no sé a vosaltres, de que aquest incendi, què ens pot ensenyar? Què ens ensenya? Perquè sempre que passa algun desastre, sempre dius, només pensant en la pandèmia, això que sortien al carrer, doncs ara també estem, ostres, a l'incendi, què podem fer? Com ho podem ajudar? Doncs, i després ja passa el temps i s'oblida tot, no? I això, doncs, penso que s'ha passat aquí en aquesta muntanya, doncs vull dir, la muntanya i totes les muntanyes, no? Quan hi ha el foc, doncs en aquell moment és quan penses, quan veus tot el que es podia haver fet i no s'ha fet, no? I és que te quedes que dius tu, ostres, què podem fer ara? És que no sé, vull dir, vosaltres com ho veieu, Josep?
2: Aviam, cal canviar la manera de funcionar en quant a la gestió de l'entorn. Vull dir, el que sí que és evident és que les coses com fins ara no es poden mantenir. S'ha de trobar una manera de gestió, de funcionament. Probablement jo crec que tot el poble o tota la gent tindria que assumir el bosc com a cosa seva, i per tant, igual com moltes activitats que es fan, doncs hi haurien que haver-hi activitats de manteniment, de millora del bosc, probablement d'una manera comunitària, malgrat que el bosc no ho sigui de comunitari, però al final la situació, quan es complica, és un problema de tots.
1: Clar. Pepe, tu estàs aquí treballant en les dades. Sí. Com les tens, bueno, aquestes dades?
3: L'avantatge de treballar en equip és que cada boig està amb el seu tema. És sorprenent perquè, clar, és que el vent té poca intensitat aquest matí, però està fent uns salts tremendos. Hem començat amb direcció 155 i en poc temps el vent ha girat a 131 i després a 143. És a dir, m'imagino que des d'aquí, que estem fantàsticament bé, no ajuda gens els professionals que estan sobre el terreny aquests canvis sobtats. Menys mal, torno a repetir, que el vent és fluix i que les ratxes són les que estan provocant aquests canvis de 24-25 graus de diferència direcció oest. Un vol ser optimista i favorable pels més propers, això és bona senyal pels veïns que tenim en el barri del Farell. Ho sento pels nostres veïns de Sentmenat i de Castellà, però la realitat és aquesta. Aquestes oscil·lacions són sorprenent, de canvis en molt pocs minuts de temps.
0: 10 minuts els que passen ara mateix de 2:15 del matí. Laia Cusco, regidora de Barris, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Com està?
4: Vostè.
0: Després parlarem de l'incendi.
4: Més tranquil·la. Creiem que ho tenim tot bastant organitzat, coordinat, controlat. Per tant, ha sigut una nit llarga, de dormir molt poquet, però està tot sobre la taula, tots els temes, totes les problemàtiques. Per tant, creiem que tenim una bona fotografia i que podem anar treballant molt coordinadament. En aquest sentit, molt tranquil·la.
0: Com està el Farell?
4: Doncs el Farell està cremant, segueix cremant, però els veïns i veïnes estan cada cop més tranquils perquè veuen que la cosa està controlada, que va remetent. Aquesta és la sensació. I això, han passat una nit doncs dormint molt poquet, estan atents a com avançava el tema, però la sensació és aquesta, que sembla que la cosa estigui més controlada. Així és com es viu des de dins.
0: El dispositiu,
4: el que ens transmeten.
0: Uh-huh. El dispositiu està preparat per si calgués una segona nit, aquest dispositiu especial d'allotjament?
4: Està tot preparadíssim. Aquest matí els veïns i veïnes que han passat la nit ja aquí a Caldes ja han pogut esmorzar, han tingut una reunió de coordinació ara mateix fa mitja horeta al hall del Termes Victòria, se'ls ha informat del confinament que s'allarga aquestes 12 hores més, ara estan passejant, fent una miqueta el seu aire, a la 1 del migdia se'ls ha convocat per tornar a fer una actualització dels fets i els anirem acompanyant, tenen dinar, tenen sopar, el que necessitin. I també estem acollint altres famílies que potser aquesta primera nit han trobat solucions més estranyes, diguem-ho així, i ara estem gestionant altres espais, altres habitacions perquè puguin dutxar-se, relaxar-se i poder menjar una miqueta i estar còmodament.
0: És optimista per les informacions i les indicacions que rep?
4: Sí, jo ara mateix sí. A diferència d'algun moment d'aquesta nit, ara crec que respira una miqueta més de pau perquè les condicions meteorològiques sembla que també ens ajuden una miqueta, una miquetona. Esperem a les hores més conflictives del migdia, però sí, la veritat és que ara, sense experiència del foc, estem una miqueta més optimistes, sí.
0: Ens comentaven també des del barri del Farell, amb el que hem connectat amb alguns dels veïns, un d'ells, un bomber professional que viuen allà, parlava també des del coneixement tècnic de tot plegat. Mm-hmm. Deia que aquest any li semblava que no s'havien efectuat les franges de protecció del barri, que habitualment sí que es feien. Li consta si aquestes feines de prevenció s'havien fet?
4: Aquestes franges estan actualitzades, es va treballant i ahir mateix vam fer aquest repàs una miqueta amb serveis tècnics, serveis territorials, perdó, i però estàvem al corrent de que aquestes franges estaven al dia. Sí, sí, es van fent cada 2 anys. Cada 2 anys es van actualitzant i estaven bé. Però el que estem dient aquests dies, aquesta reflexió l'haurem de fer amb calma. Ara estem actuant sobre terreny i després doncs, ja prendrem les mesures que siguin pertinents si creiem que alguna cosa no ha estat ben feta.
0: Exacte, és el que també anem valorant també aquí. Ara és moment d'actuar amb l'emergència, amb el foc, sí, amb les flames. Ja hi haurà temps de fer les valoracions corresponents. Ho parlàvem també amb el responsable del càmping, que està patint també en primera persona aquest foc amb una temporada alta en què tenia el càmping ple i que ja apunta una temporada pràcticament ruïnosa, havent d'anul·lar totes les reserves. Són derivades, conseqüències de tot aquest incendi, però ara com ara el que dèiem és la prioritat és parlar del que està passant i del que pot passar les properes hores. A les 6 de la tarda seria el punt més crític de la jornada avui?
4: Segurament és el que se'ns informa, que és quan s'activa més la marinada. Acostumen a ser aquestes hores més crítiques. A partir del migdia fins a les 6 de la tarda és el moment que hem d'estar com més atents.
0: Doncs estarem atents també des de Ràdio Caldes per tot el que puguem explicar. Si hi ha qualsevol novetat, canvi, indicació, aquí estem disponibles per transmetre-ho a la ciutadania. Senyora Laia Cuscó, regidora de Barris, moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Només afegir que sí que se'ns ha traslladat la necessitat de poder atendre els animals domèstics i és un tema que ara tenim sobre la taula. Sí que hem prioritzat primer les persones i ara doncs, se'ns ha reclamat moltíssim doncs, això, poder ajudar aquests animals. Estem començant a generar doncs, alguna ajuda perquè per poder-ho atendre. No tenim la solució a hores d'ara, però tan aviat com tinguem alguna proposta, doncs, també es comunicarà a veïns i veïnes d'aquesta actuació. I també hem fet arribar medicaments a persones que ens ho han fet saber i estem gestionant fins i tot una alta de l'hospital que el veí no pot arribar a casa seva, doncs a veure com gestionem doncs, que pugui ser atès. Per tant, estem sent molt quirúrgics i atenent les necessitats ara ja molt, molt, molt, molt aterrades.
1: Et faré una pregunta.
4: Digue'm, cotxe.
1: Què ens ensenya un incendi com aquest i en aquest territori, el nostre?
4: Doncs a mi el primer que m'ha ensenyat, Conxi, és que som una societat molt solidària. La veritat és que la quantitat de persones que s'han dirigit aquí per, o a nivell personal o aquí a l'Ajuntament o al parc de bombers per oferir-se com a voluntari, això ha sigut extraordinari. Per tant, ens ha ensenyat que sí, que malgrat sembli que els valors de la societat estan canviant, encara existeix aquest valor de la solidaritat i de l'empatia. Per tant, per mi això és bàsic. I després ens ensenya que s'ha de treballar molt coordinadament, que cal fer molta informació a la ciutadania, que cal escoltar moltíssim i que hem de treballar plegats. Les grans catàstrofes només es solucionen si tots remem en la mateixa direcció. Si es prenen decisions cadascú per la seva o un ciutadà pren la decisió d'autoevacuar-se sense seguir les normes, aquí és quan es generen els problemes. En canvi, aprenem que si tots seguim les normes, si tots anem a la una, aquí es troben les solucions. I això és el que està passant ara mateix a Caldes de Montbui i estem aprenent que val la pena escoltar-nos i treballar plegats.
1: I que no s'oblidin mai, no?, aquest aprenentatge.
4: Correcte, que això quedi ben guardat a la motxilla i que si mai tornés a passar, doncs sabem com actuar, però tant de bo aprenem també a fer una bona prevenció i això no torni a passar.
0: Laia Cuscó, moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies, molt bon dia.
0: Adéu-siau, molt bon dia. Ara anirem a un altre punt de connexió, però abans l'actualització que acaba de fer el Meteocat de la previsió de calor. I no pinta
1: gens
0: bé. O sigui, per dimarts, per avui, a partir de les 2 del migdia, aproximadament, i fins les 8 del vespre, Caldes estaria en una situació d'alerta mitjana per calor intensa, calor molt intensa, perdó, però és que les perspectives de cara a demà encara són pitjors. De fet, la situació a Caldes per demà és de risc molt alt, extrem de calor. De fet, està pintat en vermell intens per les altes temperatures, elevadíssimes temperatures que es registraran a Caldes a partir de demà. Per tant, en tota la zona, tota la comarca, no és només cosa de Caldes, sinó que de fet la franja de comarques vermelles pràcticament seria la meitat de Catalunya, està en risc molt alt d'aquest incendi, d'aquesta calor, amb la qual cosa qualsevol cosa que es pugui fer avui abans de que comencin a disparar-se de forma desbocada aquestes temperatures és la millor prevenció que es pot fer en una situació d'incendi com el que està afectant ara a Caldes. Per tant, és clau la feina que puguin fer aquest matí. Sí que no sé si us dona la sensació a vosaltres, no estic veient ni sentint la quantitat de mitjans aeris que sí que se sentien ahir la tarda.
1: Sí, tota la raó, eh? Tota la raó.
2: Sembla que l'activitat aèria ha baixat moltíssim. No hi ha...
1: És això que deia, no?, abans el Joan García, no?, el bomber, doncs que aquests hidroavions que ahir van fer una feina impressionant, doncs avui precisament no hi són aquí, i que sí que estan fent aquests helicòpters, però que això, l'aigua que baixa, doncs és molt... És, podria dir que se desintegra de seguida, no? Vull dir que no s'acaba d'entendre justament per a poder tallar o controlar aquest foc.
0: A veure si donen alguna actualització al punt de control setmanat. Anem amb la Raquel, que està també al punt de detall de trànsit de l'accés al Farell, que crec que té alguna persona, algun dels responsables d'aquest tall policial. Raquel.
5: Hola, bon dia. Sí, és un tall policial que des del moment en què es va decretar s'ha anat fent amb patrulles que s'han anat alternant de Mossos i policia local. Bé, en l'estona que hem estat nosaltres potser hem comptat una quinzena de vehicles que s'han aturat. Algun d'ells, un vehicle de l'ADF que tenia avís d'una persona que necessitava medicació, que estava confinada al Farell. És una de les excepcionalitats i que es miren de gestionar com poden. O persones que estan confinades, no han pogut arribar a casa i tenen animals, pateixen o necessiten anar a menjar, a donar menjar. És una altra de les excepcionalitats que es miren de gestionar. Ara mateix d'estar escoltant als vostres micròfons, Xavi, Joaquim Ruiz, sergent de la policia local, juntament amb un altre agent responsable d'aquest tall de carretera.
0: Sergent Joaquim Ruiz, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns en directe a Ràdio Caldes en aquest programa especial. Hi ha molta gent que està intentant accedir, s'han de posar ferms o hi ha certa comprensió en la situació?
6: No, sí, els veïns ho comprenen, les expliquen que, no, que la carretera està tallada, que no poden passar, i el que ha dit la teva companya, que hi ha casos excepcionals, que ara activarem el membre de Protecció Civil, a veure si en el seu servei podem gestionar aquestes demandes, sobretot els van abandonar el seu domicili, han deixat animals dintre o necessiten medicació per ells o per familiars.
0: Tenen constància de si són molts els afectats per alguna d'aquestes casuístiques?
6: Bueno, en principi tenim dos veïns aquí esperant i bueno, intentarem donar la solució. Després tenim una altra veïna que també té que agafar coses personals i bueno, farem el que puguem per solucionar el problema.
0: I per part dels veïns que estan confinats a dalt, hi ha alguna demanda, alguna petició, alguna circumstància que s'hagi d'atendre de forma urgent? Perquè entenc que les casuístiques poden ser múltiples amb més d'un centenar de famílies.
6: Sí, personalment he parlat amb 12 senyores que viuen soles i en principi aquestes dues senyores no necessiten res. Després a un altre veí l'hem portat aliments que no tenia, però en principi que jo tenia constància no han trucat a prefectura per demanar cap servei especial.
0: Una informació que ens arriba des del Farell, que no sé si vostè ens pot confirmar, ens diuen que se'ls ha comunicat que el perímetre del foc és estable. No sé si vostè n'està al cas, si pot confirmar aquesta informació.
6: No, no te la puc confirmar, perquè tot això ja depèn de bombers, i nosaltres, al principi, com policia local, no depèn d'aquesta informació actualitzada.
0: Mm-hmm. Pel que fa al tall de trànsit o aquest control d'accés al Farell, s'està fent per la carretera. No sé si també hi ha desplegades altres patrulles a altres camins d'accés al Farell, com podria ser el que ve de la Serra Llisa o alguns dels que entren, per exemple, des de Guanta. No sé si hi ha algun tipus de control també en aquests accessos.
6: No, solament estem fent el control aquí a l'entrada de la carretera a l'alçada del càmping, i la resta no el tenim controlat. No tenim efectius per fer el tancament de tots els camins que arriben a fer per ells.
0: Per tant, no saben si hi ha constància d'algun tipus de moviment veïnal per allà. Entenem que no, perquè hauria de regnar la coherència i el seny, però no sempre és així.
6: Jo ara mateix desconec si ha arribat algun veí per algun camí forestal.
0: Joaquim Rey, ja. digue'm Raquel.
5: No, justament parlant de veïns, aquí hi ha la Sara, que és una de les veïnes que ha intentat accedir, puja en moto, però ha estat interceptada, no? Seria la paraula tècnica, per no poder pujar. Sara, explica'ns per què pujaves i com gestionaràs ara la situació.
7: Sí, bueno, jo sabia que hi havia la possibilitat de que no em deixessin pujar, però bueno, he vingut a agafar unes coses importants perquè demà tinc un viatge i havia d'agafar coses de casa, però bueno, no sé si serà possible. De moment estic esperant que em diguin alguna cosa, però bueno, així estem, no sabem, i com jo, doncs molts altres veïns.
0: I l'han deixat pujar, l'han deixat accedir, o s'està gestionant això?
7: No, bueno, per al moment m'han comentat que no podia pujar, de moment no sap res, tampoc, si tenen algun tipus d'informació interna tampoc la poden donar, llavors, doncs, bueno, estic una mica a l'espera de que durant el dia d'avui em diguin si puc o no pujar. Jo igualment faré una mica de dia per aquí a Caldes, jo tinc una mica més de sort perquè no disposo de cap plan que no em permeti estar per aquí, així que bueno, estaré per aquí i esperaré que em diguin alguna cosa.
0: I si no? Si no hi ha opció...
7: Doncs tornaré. Tornaré a Barcelona i bueno, miraré de marxar sense aquestes coses que necessito. Però, ostres, jo crec que el meu cas és un dels menys importants. Hi ha moltíssima gent que té familiars, gent gran, nens amb autisme, animals... O sigui, jo sé que sóc privilegiada perquè, mira, només haig d'anar a buscar unes coses, però hi ha gent que té allà realment la seva vida.
0: Està en contacte amb alguns d'aquests veïns? Ha pogut copsar alguna d'aquestes situacions o impressions?
7: Sí, estic en el grup de veïnat del Farell. Després tenim un altre de 112 on només donem notícies de màxim... Bueno, doncs, que siguin de 112, no? Que no siguin tonteries. I per allà doncs, estan els mateixos veïns que estan a dalt confinats. Estan fent la volta pel poble, els veïns que tenen animals han donat el número de casa, quins animals tenen, i s'estan encarregant de donar menjar. I sí que hi ha gent gran que està confinada a casa seva o a casa de veïns. També hi ha un cas d'una veïna que viu en una caseta de fusta i bueno, doncs no ha tingut molta facilitat per poder anar a casa d'algun veí, i està una mica preocupada també perquè, bueno, jo sobretot perquè sóc veïna seva i viu en una caseta de fusta, seria una de les més afectades si el foc arribés.
0: Realment aquesta situació no és gaire positiva ni gaire optimista.
7: No, clar, hi ha de tot. En la urbanització hi ha una mica de varietat de casos, però realment no és agradable per ningú.
0: Però creu que s'havia fet la feina preventiva corresponent en el cas, amb la casuística d'aquesta urbanització?
7: No. Bueno, jo fa poquet soc veïna del Farell, ara farà un any, i dins del Farell tots els veïns porten una organització molt, molt superior a la que hauria de portar l'Ajuntament per encarregar-se d'aquesta organització i de tota la massa forestal que hi ha. Realment no se'ns ha fet cas, parlo en nom de tots els veïns. S'han presentat queixes de que s'havia de netejar, s'havia d'omplir els dipòsits que hi ha d'aigua que han estat buits i desconecs, i encara segueixen buits, perquè per al que vaig estan agafant l'aigua de la piscina de l'hotel. I bueno, això queda molt lluny d'una bona organització per part de l'Ajuntament, que ens deixa descuidats totalment.
0: I això que només porta un any. Déu-n'hi-do, comença bé, eh?
7: Sí, exacte. No em vull ni posar en la pell dels veïns que porten aquí lluitant per viure decentment, perquè ja li comento que queda molt lluny de viure amb tranquil·litat. Portem mesos des d'hivern, ja que diguem, hem presentat això, no ens responen, s'apropa l'estiu, pam, i ha passat el que molts veïns pensaven.
0: Hi haurà un moment de fer balanç de tot plegat. Ara la prioritat, com diem, és apagar les flames que estan ben a prop del Farell i que esperem que el vent se les endugui cap a una altra banda o que ens ajudi a apagar-les. Moltíssimes gràcies.
5: Xavi, doncs aquí el dispositiu de control d'accés continua. Ara a les 11 està previst un relleu i que en lloc de ser agents de la policia local siguin agents de Mossos els que facin aquest relleu. L'accés està restringit absolutament a tothom. També hi havia una persona que anava a peu mentre teníem conversa i ens informàvem a través del sergent Joaquim Ruiz, i aquesta persona tampoc no se l'ha deixat passar, perquè igual que la Sara tampoc no ha pogut passar. Ell anava en moto, aquest veí a peu, tampoc no se li ha permès l'accés, i ara doncs breu reunió, xerrada organitzativa d'un petit grup d'ADFs que estaven doncs, intentant gestionar aquestes demandes de medicació que es demanaven des d'algunes de les cases, i aquest és fins ara el que hem recollit des d'aquí a l'accés a la carretera de Farell a l'altura del càmping.
0: Gràcies, Raquel. Moltes gràcies.
5: Fins ara.
0: Fins ara. Les 11 en punt del matí ja hi haurà temps de fer anàlisi i valoració de tot plegat un cop hagi
1: tot,
0: passat l'incendi.
1: Quan tot estigui controlat.
0: Quan ja no surti fum, després serà moment d'analitzar.
2: No, això no serà avui, eh?
0: No.
1: Malauradament no. I no sé si demà, tal com aquestes temperatures que tu has dit que poden pujar.
2: Pinta malament.
0: Tornem a pujar al Farell. Gonzalo Brito, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: President de l'Associació de Veïns del barri del Farell. Parlàvem ahir la tarda...
8: Del sector est.
0: Del sector est del Farell, exacte, que hi ha dues associacions de veïns. Disculpi. Ahir parlàvem de la situació just abans de passar la nit, amb l'expectativa del que pogués passar la nit. Com ha anat la nit? Quina és la situació a hores d'ara?
8: Bueno, la nit ha anat una mica tranquil·la. Hem estat pendents dels grups de WhatsApp per si hi havia alguna novetat, però ha anat tranquil·la. Almenys és la meva sensació. Hi havia gent que anava escrivint coses, però tampoc és que no passaven helicòpters, no havia gaire soroll. Hi havia aquest fum baix que podia donar la sensació de perillositat o que hi havia alguna cosa que no anava bé. Però la veritat és que aquí, almenys al sector més a l'est, que és el que està més a prop de l'incendi també, hi havia com una sensació de calma. Llavors hem passat una nit com hem pogut, pendents del telèfon.
0: Dormint poc,
8: però
0: suposo.
8: Com hem pogut, dormint molt poc. però bueno, és el que s'ha de fer. Tampoc no... És complicat dormir en una situació d'aquestes, la veritat.
0: I la situació ara com ara, es veu la flama? Es veuen les flames, els focus a prop? Hi ha aquesta sensació de proximitat de l'incendi o no?
8: Ara, fins fa una horeta o així, no, hi havia només la pudor aquesta de cremat i tal, però des que han començat els helicòpters passant i passen aquí per sobre de les cases mateix, molt a prop, que ens dona la sensació que el foc està molt a prop, no veiem columna de fum tampoc, està com molt dispers, però sí que han començat a ploure cendres. I de fum no en... hi ha com aquest fum així com molt baix, com si fos una mena de bruma, però cendres sí que han començat a ploure.
0: Estan en contacte, entenc, constant amb l'Ajuntament, no sé si també amb els serveis d'emergències.
8: Sí, amb tots dos.
0: Quines indicacions tenen, quines informacions els han fet arribar?
8: Les mateixes que abans. Quedar-nos a casa, tot tancat, fins a nova ordre i fins a les 19 aquí dalt, que no podem ni entrar ni sortir.
0: Fins a les 7 de la tarda, com a mínim, confinats.
8: Sí que confinament, sí.
0: Sí que es parla, parlàvem fa una estona amb la regidora de barris, que es parlava d'aquesta actuació en casos molt particulars, molt concrets, de famílies que tenien els animals de companyia desatesos o persones que necessitaven algun tipus de tractament mèdic. Entenc que tot això, d'alguna manera, també s'està gestionant des del punt de vista veïnal, perquè hi havia, ara parlàvem just fa uns minuts amb una veïna del Farell que també destacava això, l'organització que hi ha des del punt de vista veïnal de totes les necessitats i totes les situacions que s'estan vivint dins del Farell.
8: Sí, exacte, com bé ha dit la Sara, des d'aquests grups ens hem organitzat perquè hi ha gent que està baix que té els animals tancats, per exemple, hi ha gent que està baix però els animals estan fora, també pel tema del fum. Hi ha gent que està aquí que s'està movent i organitzant per fer com una mena de ronda per les cases, a veure què poden fer, si poden deixar aigua, si poden llançar pinso, perquè són gossos o gats que no coneixen les altres persones, llavors poden mossegar o pot haver-hi qualsevol incidència. Llavors la gent està intentant almenys deixar-los aigua i menjar, perquè puguin passar almenys aquesta estona.
0: Hi ha preocupació?
8: Sí, clar, preocupació sempre n'hi ha, però això ja depèn una mica de la persona. Jo sóc una persona potser més aviat tranquil·la i estic bastant tranquil, però sí que hi ha gent que ja veus pels grups, no? que està com més nerviosa i tal, però bueno, jo crec que s'ha de mantenir la calma i seguir en tot moment les indicacions de les autoritats, és el que s'ha de fer.
0: Es farà llarga aquesta jornada, entenc, eh?
8: Sí, es farà llarga, sobretot perquè no pots fer gaire coses. Has d'estar esperant, paciència, i estar pendent, evidentment.
0: Hi ha alguna necessitat urgent que puguem transmetre des d'aquí, des de Ràdio Caldes, alguna ajuda que puguem proporcionar des d'aquí o que puguem traslladar a través de les zones?
8: No ho sé. Hi ha tot el tema dels animals, gent amb mobilitat reduïda que jo conec que ha quedat a baix, o sigui, no està aquí ara mateix, llavors no sé, no sabria dir-te ara mateix.
0: Val. Si hi hagués qualsevol cosa, ens ho fas saber a Ràdio Caldes, a la seva disposició.
8: Perfecte. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a Gonzalo Brito, el president de l'Associació de Veïns de la zona est del Farell. Si d'aquí uns moments anem cap a Sentmenat, perquè sembla que hi ha alguna novetat des del punt de control d'aquest incendi. De fet, està previst que en uns minuts, aproximadament en uns 20 minuts aproximadament, podria ser que la consellera d'Interior comparegués des de Sentmenat per explicar i actualitzar la situació d'aquest incendi. Ara anem cap allà abans, però Josep, digues.
9: Sí, volia comentar que els bombers acaben de comunicar que dels tres grans incendis l'únic que segueix actiu i en perímetre irregular amb molts focus secundaris és el de Sant Manat, que en diuen.
0: El de Caldes.
9: Per tant, el de Caldes. Yeah, yes. El d'Artesa de Segre està controlat i l'Anoia estabilitzat. I hi ha 88 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris actualment aquí a Caldes. Era només això, fa 12 minuts que ho acaben de publicar.
0: Sí, sí, no, per tant, han actualitzat ja les dades de desplegament. Sí que és veritat que hi ha menys activitat aèria. Ahir n'hi havia 12. Ahir n'hi havia 12 i sí que hi havia aproximadament els mateixos de mitjans terrestres, estaven al voltant dels 80, sí que en aquest sentit sí que s'han mantingut els terrestres, els aeris. Vull pensar que és pel fum, per la visibilitat.
1: Podria ser, però diguem que el fum, bé, clar, ells han de treballar més a prop de la muntanya, i on està el foc.
0: I minimitzar el risc també del personal,
1: no?
3: I cal pensar que dels mitjans aeris una part, que són els helicòpters, han de baixar fins a basses, fins a piscines.
0: Bé, els helicòpters, estaven agafant, pel que explicaven, agafaven l'aigua de la piscina de l'hotel de dalt.
3: De piscines i de basses. I, per tant, vol dir que han de baixar i, per tant, amb la visibilitat amb més dificultat que, sí, que no pas els grans mitjans aeris que van...
0: Sí que és veritat que hi ha una bassa que en aquest incendi hagués pogut estar, hagués pogut ser clau, una bassa just a la Serra Llisa, que es va construir amb els incendis del 2004, però que no està mantinguda i que està buida pràcticament perquè no aguanta l'aigua, però és una ubicació d'aquesta bassa que està justa, no sé si sou habituals de la zona, però just al camí que dona la volta pel Farell, que el recorre per la banda de Sant Manat, per la banda de la Serra Llisa, just en aquest camí, a mig camí, hi ha una d'aquestes basses que es va construir específicament després d'aquests incendis, però que no s'ha mantingut en cap cas perquè es va construir sense accés directe a l'aigua, per tant s'havia d'omplir amb cubes, amb la qual cosa ho dificultava tot molt, ho encaria tot molt i no s'ha mantingut, i ara seria una bassa clau perquè és la que tindrien l'accés d'aigua directa als bombers per abocar-la a la zona per on està pujant aquest incendi. Tornem cap a Sant Manat. Òscar, bon dia de nou.
10: Bon dia, Xavi.
0: Explica'ns.
10: Doncs bé, ara...

0: que hi ha 5 dotacions a Guanta, 5 dotacions de bombers que estan fent treballs perquè el foc no se'n vagi cap a Caldes. Llavors, el foc encara és ben lluny del farell, però es recomana la confinació, és a dir, que es confini la gent per si hi ha alguna espurna o qualsevol cosa, qualsevol foc que se'n vagi, que es desplaci més a prop del farell, que no hi hagi més, que no s'acabin destinant més mitjans a aquests petits focs que sorgeixen i centralitzar tota la població al farell farà que no es desplacin els mitjans i que estiguin justament que es destinin només a una zona. Llavors, és
1: per això que és molt important. No? Que es puguin concentrar els esforços d'alguna manera. Hi ha sensació d'intranquil·litat aquí al centre de control? Alguna novetat, alguna informació més que t'hagin transmès algun dels bombers o serveis d'emergència que estan aquí treballant?
0: Doncs bé, van molt prudents. Per part dels bombers són molt prudents. No poden assegurar ni que estigui controlat ni que tot vagi bé com a tal, no, simplement no es mullen. I per part de l'alcaldessa de Castellà, el que ens han comentat és que el foc sembla que no va cap a Castellà, que va cap a la zona del flanc dret, com ja hem vingut comentant, que seria bàsicament a la zona del farell. Per això han destinat aquestes 5 dotacions a Guanta per aguantar aquest foc i que no vagi més enllà del flanc dret.
1: Perquè seria, entenc, el punt de pujada del foc per la banda del darrere i el que podria acabar coronant, esperem que no, cap a la zona del pic del vent. Doncs, Òscar, si necessites qualsevol cosa o tens qualsevol altre testimoni, línies obertes.
0: D'acord, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Situació d'intranquil·litat, d'impàs, eh?
2: Sí, sí, sí, no... No anem bé.
3: Sí. Això que comentaves d'aquesta bassa és un tema més, no? D'aquest abandonament, podríem dir. No, d'aquest abandonament i el fet de no fer prevenció davant un problema que ja dic que ara ja no és precisament el moment ara, però que no es tenen en compte, doncs, el fet de que pugui passar el que està passant. I més, ja dic que sempre estaves una mica amb la por, amb el cos, no? Dient, ostres, que no passi això a Caldes, que no passi això a Caldes, que no passi això al farell. I, ostres, ha arribat.
2: Jo voldria obrir un altre cart i pas, perquè estem parlant de la manca de tractament del bosc i això, però també tindríem que valorar la situació dels cossos de bombers i les forces que treballen amb l'extinció. Amb 3 focs, la sensació és que estava col·lapsat el país en quant a capacitat de treballar amb aquests incendis. Estem parlant de 3 focs grans, amb dificultats, evidentment, però estem començant la temporada. Potser fa la sensació que hi ha una manca de mitjans o un nivell molt just de capacitat d'acció.
3: Sí, no, això es veu totalment, no? I que els professionals que treballen als cossos de bombers, vull dir, i que li hem d'agrair molts, i treballen sobretot quan arriba moments així, doncs que no tenen ells, per ells les hores no hi són, estan treballant i d'una manera que falten precisament, que noten que falta totes aquestes necessitats que ells tenen i que ho donen tot. I
2: sí,
3: és on ho veiem.
2: Sens dubte, esclar, el personal, vull dir, té tota la seva capacitat a tope, però jo crec que caldria un replantejament dels sistemes i l'estructura contra incendis, perquè això que ens està passant ara es pot repetir malauradament, estem a principis d'estiu, i es pot augmentar. I si ara hi hem demanat suport de la unitat militar d'emergències, no...

0: vull pensar què pot passar si comença, no sé, a la zona de Lleida, per exemple, a començar a sortir més focs. Per tant, dos coses que tant una com l'altra tindrien que millorar, i hi ha molta feina a fer aquí, perquè estem en una situació que potser era adequada fa uns anys, però actualment ja no, amb el canvi climàtic, la situació extrema de sequera, la condició del bosc, tot s'ajunta per crear un entorn molt més complex.
1: Pensa que o sigui, això que acabes de dir és importantíssim: canvi climàtic, la situació del bosc, l'abandonament del territori, és a dir, també la pèrdua de la pagesia i la ramaderia. Vull dir, són molts pagesos que a vegades doncs venen les seves terres, o senzillament no tenen un relleu, no? I això queda abandonat, la pastura, vull dir, els animals, vull dir, quan estan als boscs, vull dir, tot això influeix molt perquè hi hagi tallafocs. Quan tot queda abandonat, doncs és el que ens trobem ara.
0: Clar, s'ha canviat la situació econòmica, sí, global, i en canvi el que no s'ha canviat són tots els factors que l'envolten, i la gestió del foc, la prevenció, són coses que s'han anat una mica com tapant forats, però no s'ha enfrontat seriosament i no s'ha elaborat una reforma que em sembla que fa falta.
1: Sí, de fet, les muntanyes, no, els boscos estan carregades totalment de combustible, perquè és que és així, tot queda abandonat, doncs va sortir, a més no hi ha neteja. També és el que parlaven, no? Que sí, que molta, en aquest cas el farell és de molts propietaris, vull dir, propietaris que això dirien, doncs mira, que són els que han de fer aquesta feina, que no la fan, però és que a l'hora de la veritat jo penso que aquí no hauria d'haver propietaris, perquè tot ens afecta a tot, no ho sé. Vosaltres.
2: Tornem al farell, però ens quedem a mitja alçada. Arnau Conejos, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Ho he dit bé, no? A mitja alçada del farell.
3: Sí, estem més o menys per ubicar-nos a l'alçada del cruce de carretera antiga i carretera nova, a prop del Pascol.
2: Que, pel que ens han informat aquesta nit, el foc ha arribat al Pascol, a les Pedreres.
3: Sí, les notícies que tenim nosaltres de companys i coneguts que estan en l'incendi i tot això és que sí, que ha arribat en el Pascol.
2: Per tant, això ja estem parlant a metres de casa seva.
3: Bueno, metres no, què?
4: No.
3: Una vall. Una vall. Nosaltres, sí, que l'hem patit.
2: Entenc que estan confinats.
3: Sí, estem aquí a casa confinats, amb les portes i finestres tancades i ventiladors posats i escoltant ràdio Caldes.
2: Ah, i entenc que els serveix per informar-se una miqueta de com està la situació, que com a mínim fins a les 7 de la tarda es mantenen confinats si no hi ha nova ordre.
3: Sí, exacte. Això
2: és el que els hi han comunicat també des dels serveis d'emergència, des de l'Ajuntament. Entenc que estan també en contacte amb vostès, o no?
3: Més o menys.
2: Ui, més o menys, què vol dir amb això? A veure...
3: Que nosaltres som una casa disseminada, que fa 4 anys que hi habitem i estem rehabilitant la finca i mirant-la d'arreglar i d'anar-la netejant, però clar, som una casa molt recent. Som una casa antiga, però que no hi vivia ningú. I no ens tenen encara del tot localitzats. I amb això volem agrair a la Laia Cuscó, que ha pensat en nosaltres i ens va fer arribar la primera alerta de confinament, i ens hem anat mantenint en contacte amb ella, perquè ella coneix la nostra ubicació més o menys on estàvem.
2: I la vostra ubicació...
3: Més o menys.
2: Val. I la vostra ubicació, pel que comentes, com a casa disseminada que esteu, dius, literal, netejant, vol dir que esteu envoltats literals de boscos, per tant, de possible combustible.
3: Sí, de bosc i camps d'olivera, sí.
2: Per tant, el risc... Sí, sí. No sé si els camps olivera serien, en aquest cas, una mena de tallafoc. Si serviria...
3: Bueno, vulguis no... No agafaria tanta alçada el foc, però no deixa de ser combustible. A més, l'olivera conté molts olis essencials que fa que allargui molt més la combustió. La fusta d'olivera justament és com la fusta d'alzina, que dura molt la combustió de l'olivera. Que sí que segurament baixaria la potència i velocitat, però també augmentaria la durada l'olivera. Clar, és que... Bueno, és complicat. Té coses bones viure aquí a la natura, però també té les seves complicacions i comporta les seves gestions.
2: Ara mateix tenen por?
3: Ara mateix no. Que ahir a la tarda vespre, quan vèiem que el foc semblava que saltava cap a baix a la carena del Pascol, nosaltres vam fer les motxilles, vam preparar totes les coses per si ens tocava evacuar.
2: Entenc que les mantenen preparades.
3: Sí, sí, sí, sí. Estan aquí sobre la taula, per si hem de marxar per potes.
2: Entenc que per la situació veuen passar constantment cotxes de bombers o de policia amunt i avall, perquè ens indiquen que a dalt n'hi ha, no sé si qui n'hi ha.
3: Aquí dalt, justament en el cruce de la carretera Nova i carretera Vella, han passat tota la nit i encara estan aquí al matí cubes amb tractors omplint els camions de bombers, l'ADF amunt i avall, i tenen com una mini base aquí al cruce. Per tant, vulguis no, nosaltres això ens transmet una mica de seguretat, perquè sabem que abans que arribi estan ells allà.
2: I perquè, de fet, per la seva ubicació tenen una sortida relativament ràpida i fàcil, no és com, com els veïns del Farell.
3: No, el Farell és una ratonera. Nosaltres tenim la sort que relativament en 10 minuts, com molt, estem al poble caminant. Amb el cotxe són 7, 8.
2: Bé, els hi surt gairebé més a compte baixar peu, segons com.
3: Però és pel mig del bosc. Si està cremant, potser tampoc és la millor idea.
2: No seria el millor en aquell moment, i més carregats amb les motxilles i el gos, entenc, que també...
3: Tenim dos gosses i un gat, o sigui que encara complicaria més la gestió de baixar caminant.
2: Optimistes per com es pugui solucionar i com es pugui resoldre tot plegat, o estem en un moment d'impàs en el que millor no hi pensem?
3: Jo crec que optimistes, esperant i desitjant que la climatologia ajudi, i confiats 100% en els bombers, que tenim un cos de bombers i d'ADF que no ens el mereixem.
2: Entenc que aquestes feines de recuperació i de neteja han ajudat, doncs, això, a millorar l'entorn d'aquesta casa, però, clar, aquí també ja ens començàvem a plantejar el debat de la neteja de l'entorn, sobretot en un espai en el que la majoria dels terrenys i de les hectàrees són de propietat privada. No sé si és realment compatible fer aquest manteniment, aquesta gestió en una muntanya complexa com aquesta, que és de mans de propietat privada.
3: A veure... Jo crec que posant-me com a paper de propietari i com a persona que estima el Farell i l'entorn de natura, jo crec que hem perdut el nord i que hem deixat de mirar cap a l'entorn que ens viu, que ens envolta. Hem abandonat els camps, hem abandonat el territori, hem deixat de consumir productes de ramaders i pagesos, comencem a donar molt valor a productes de fora, i crec que això afecta molt a l'entorn. A part d'això, que hi ha deixat d'haver-hi un mínim de subvencions per poder arreglar els terrenys boscosos, si no em sembla narrat ahir a TV3, van dir que es destinen 3 milions d'euros per a tots els boscos de Catalunya, i que hi ha una sol·licitud de fins a 30 milions d'euros, i no tots els propietaris la demanen, perquè jo sé que per el terreny que tinc jo, molt difícil que m'arribi una ajuda pública per arreglar la meva finca.
2: Si tu disposessis d'aquests diners, la mantindries? És a dir, faries home, aquesta gestió?
3: Ja la faig. O sigui, jo faig la mesura que puc. Jo amb 4 anys he fet un perímetre de 25 metres al voltant de casa. Perquè, bueno, per llei, però per poder viure jo tranquil a casa. Jo, si tingués aquestes ajudes amb els ulls tancats, mantindria el bosc impoluto, perquè és el meu entorn. I el vull cuidar i me l'estimo. Si no, què hi faig aquí? Si no, me'n vaig a viure a mig del poble, dins un piset. Si no, no sé si m'explico.
2: Sí, clar.
3: Que es culpa molt els propietaris que no netegem els terrenos, però és que potser a vegades ens hem de mirar a nosaltres mateixos, perquè jo em faig un fart de recollir clínics de que em trobo de gent que passa caminant per aquí a la finca. Sí, culpem els propietaris perquè fem el que fem i no arribem a tot el que hem d'arribar, però és que potser comencem a mirar-nos què fem nosaltres. Potser hauríem de començar a deixar comprar el Mercadona o de deixar mirar d'on són els orígens d'aquests productes que comprem i potser anar a comprar al pagès del costat o la botiga petita d'aquí al poble. I començar a reflexionar i fer un canvi de xip, perquè això passa perquè hem abandonat el territori. I no es pot viure del territori, perquè tot el que són fustes, productes subderivats de la fusta o productes subderivats del bosc, no li donem el valor que es mereixen i la feina que comporten. Això és la meva opinió.
2: No, una reflexió interessant. Estaven aquí els companys, estaven dient que sí constantment, tot plegat.
1: Sí, perquè és el que estem reflectint.
3: Gràcies. Digues, perdona.
1: No, deia que és el que d'alguna manera estem reflectint aquí, l'abandonament, no? L'abandonament i la pèrdua també del que representa la pagesia, la ramaderia, la falta de gestió forestal. Vull dir, és el punt que estem, podríem dir, destacant i de fet d'obrir també avui el programa.
3: Jo el que tinc molt clar és que si pogués viure de la meva finca, em viuria. No em dedicaria a altres coses, però és que no don. No don. No té valor el producte.
2: Que estàs fent? Ara es comença, per entenc que estàs fent olives, cultivant olives o produint olives.
3: No, estem mirant d'engegar diferents projectes, tenim diferents idees al cap, una d'elles són les olives, i altres coses que, bueno, estamos trabajando en ello y mirant viabilitats i veure què ens surt a compte. Però clar, som 4 anyets.
1: Sí.
3: 4 anyets que ha sigut netejar. Jo vaig entrar a la casa que hi havia un metro d'esbarcers. Ara no n'hi ha ni un al voltant de la casa. Clar, això comporta un temps i una feina i costa engegar les coses. I encara més quan estàs treballant 8, 9 o 10 hores perquè ets autònom, i la vida da lo que da.
2: Sí, les 24 hores del dia no es poden estirar.
1: No.
2: Tampoc en el cas dels autònoms.
3: No, tampoc em puc clonar. És una pena, però de moment no hem arribat aquí.
2: Arnau Conejos, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Caldes. Si hi hagués qualsevol novetat, qualsevol informació, estem a la vostra disposició.
3: Vale, moltíssimes gràcies, us seguim escoltant.
2: Aquí estem, explicant-vos novetats. Que vagi molt bé, adeu-siau.
3: Merci.
2: I parlant de novetats, anem a fer una actualització. Des del Servei d'Emergències Mèdiques de la Generalitat, en relació a l'incendi forestal de Sentmenat, hem de dir que el SEM ha atès fins al moment 7 persones afectades, homes que estan en estat lleu, donats d'alta en el mateix lloc pel fum i per les conseqüències d'aquest incendi. S'han activat 3 ambulàncies del SEM i un equip conjunt del SEM amb els bombers de la Generalitat per tal d'atendre aquestes urgències. I com explicava el Josep fa una estona, amb la simultaneïtat d'incendis s'han de distribuir els efectius que hi ha disponibles. Ara mateix el que acumula un major nombre d'efectius és efectivament l'incendi de Sentmenat de Caldes, que està actiu, és l'únic dels grans incendis que hi ha a Caldes que continua en actiu, per tant fora de control. El perímetre és irregular, amb molts focus secundaris, i aquestes 88 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris destinats a aquest incendi. Pel que fa a la resta d'incendis, el d'Artesa de Segre està controlat, encara hi mantén, però, 16 dotacions terrestres, i l'incendi de la Noia està estabilitzat, això sí, amb 70 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris, que són els que estan en aquest cas actuant en aquest incendi. Continua, i en aquest cas sí que hem de dir que l'incendi de la Bisbal d'Empordà, que era el gran incendi que arrossegàvem des del cap de setmana, també ja està estabilitzat, amb
1: les
2: la qual
1: Gavarres,
2: cosa, el de les Gavarres. Exacte. Per tant, doncs, ara com ara, el focus, la mirada, es posa en aquest incendi de Sentmenat, que és el que continua actiu, el de Sentmenat de Caldes, bàsicament. Es diu Sentmenat perquè va començar allà, tècnicament, tot i que el terme municipal estava a tocar. Seria un inici compartit, o un incendi compartit. Haurem d'estar amatents, sobretot, del que pugui explicar la consellera a la compareixença prevista a les 12 en una reunió que inicialment havia de començar ara, cap a aquesta hora, i que ens haurà d'actualitzar quina és la situació, la realitat d'aquest foc. Sí que és veritat, des d'aquí, des dels estudis de Ràdio Caldes, a l'edifici, a l'entorn del Carme, que ja ho hem comentat diverses vegades, avui no es nota l'activitat aèria que sí que es veia ahir constantment amb hidroavions, i de fet és així, és, vull dir, el nombre d'efectius és relativament més baix. Haurem de saber realment quin és el motiu, perquè segur que hi ha un motiu tècnic al darrere de tot plegat, però també era una de les qüestions que es plantejava el veí del Farell i bomber, el Joan Garcia, que també plantejava aquesta qüestió de trobava a faltar aquesta presència de mitjans aeris per atacar aquest incendi. Val a dir que s'acaba de fer l'actualització també del mapa del Pla Alfa, molt important, que és el que elaboren els agents rurals pel risc d'incendi, i inicialment la comarca del Vallès Oriental estava tota en nivell 2, amb un nivell mitjà de risc d'incendi, però l'actualització, hem de dir que Caldes ja ha canviat, només Caldes, al Vallès Oriental, i ja passa amb un risc d'incendi de nivell 3, juntament amb tota la comarca del Vallès Occidental. No estem al nivell més elevat, que sí que hi hauria, per exemple, a la zona de l'incendi de les Gavarres, o a la zona de la Noguera, per exemple, o de l'Alt Urgell, que allà sí que hi ha un risc d'incendi màxim amb restricció ja aplicada als accessos de l'espai natural, però sí que Caldes, ja en aquesta actualització, està al nivell 3 de risc d'incendi, segons el mapa del Pla Alfa que acaba de difondre els agents rurals per aquest dimarts. No sé, una valoració de tot plegat, de tot el que s'ha anat dient, reflexions que s'han anat posant sobre la taula. Ara hem tingut també la del veí, però la del propietari, que crec que també és important, perquè es parla molt, com deia ell, dels propietaris.
1: El que passa que és un propietari, doncs, que d'un espai, vull dir, no massa gran, i justament aquest propietari el té molt ben controlat, el seu espai, no? Vull dir que al respecte podem dir que és una persona, a més, que intenta viure d'aquesta finca, controlant-la, ajudant-la, no sé.
0: Sobre el que dèiem dels mitjans aeris, podríem concretar exactament que el que tenim ara és un helicòpter bombarder, un altre helicòpter de comandament, igual com dos avions de vigilància i atac, que han estat assignats en aquest incendi i amb proporcions semblants a la resta. Està previst que s'incorpori un hidroavió del Ministeri per la Transició Ecològica i el repte demogràfic, però no sabem a quina hora.
2: Per tant, doncs, arriben ja els reforços del govern espanyol per intentar atacar per tots els flancs aquest incendi que ara com ara és el que més preocupa. Sí que en certa manera s'ha aclarit una miqueta el dia, s'ha esvaït tot aquest fum que sí que envaïa Caldes des de primera hora del matí. Anem a intentar una altra connexió ara amb l'alcalde de Gallifa, amb el Mateu Sobregrau. Senyor Mateu Sobregrau, molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Gràcies també per atendre novament la trucada de Ràdio Caldes. Ahir ens transmetia una certa calma i serenor amb la conversa que teníem, com a doble vessant que vostè cobreix com a alcalde, però també com a enginyer agroforestal. No sé, amb aquestes hores que ja han passat des d'ahir, quina seria el diagnòstic, la perspectiva de l'evolució de l'incendi que ens podria fer ara?
4: A veure, de la reunió que hem tingut de diferents alcaldes amb el comandament avançat, les notícies en general són favorables. És a dir, aquesta nit s'ha pogut treballar molt bé i bàsicament el cap de l'incendi, el flanc dret, diguem el que està més a la banda del Farell i de Caldes, doncs s'hi ha pogut treballar més. A l'esquerra ja ha tingut una mica més de dificultat i s'hi ha pogut treballar menys, però no vol dir que no s'hi hagi treballat. A partir d'aquí, quines són les notícies? Doncs és un foc que avança molt poc, estem parlant d'unes 170 hectàrees, però amb molts espais verds a dintre, però sí que això porta associat un problema, que és un foc que està generant el que se'n diu molts focus secundaris. És a dir, són nous focs que es creen perquè salten espurnes volant i arriben a avançar 300 metres a la punta del foc, és a dir, al límit exterior del foc. Això preocupa moderadament als bombers. Per què? Perquè no saps mai on poden estar aquests focus secundaris. Durant la nit, a través de drons i de càmeres tèrmiques, doncs s'ha valorat on hi havia els focus secundaris, que és on s'hi està treballant. Hi ha una altra bona notícia, que és que l'incendi de Capellades, afortunadament, ja està estabilitzat i ha permès tornar a recuperar 7 mitjans aèris per l'incendi d'aquí de Sant Manat Caldes, que especialment pel flanc esquerre, que és el més inaccessible, doncs serà interessant. El foc de moment no ha entrat a l'urbanització del Farell, que és el gran objectiu que es té en aquests moments. Can Vinyals està descartat que hi pugui entrar i el que és a la zona de Guanta, doncs està la població evacuada. Les notícies són de moderat optimisme fins a la data. Les columnes de fum segueixen sent molt blanques, vol dir que la vegetació doncs està ben hidratada. I
2: això és bo o és dolent? Això és bo o és dolent?
4: No, és bo, és una gran notícia, és una gran notícia. El problema seria si veiéssim columnes de fum negre, que llavors seria més complicat. Llavors, l'esperança és que aquest vespre pugui estar estabilitzat ja l'incendi, oficialment es pugui estar estabilitzat, i cosa que permetria donar-lo per controlat segurament demà. De cara al divendres se'ns planteja ja un escenari ja una mica més complicat, a nivell de risc d'incendi, que afectarà la globalitat de Catalunya. Per tant, és molt important que aquest incendi pugui controlar-se durant el dia d'avui i de demà. La previsió inicial ahir dels bombers és que seria un incendi de 3 dies. De moment s'estan complint les seves previsions. Hi ha també algun missatge que la direcció de l'incendi ha volgut recalcar, que és la importància de no fer turisme d'incendis i, sobretot, en el cas de Caldes, pels veïns del Farell, mantenir el confinament estricte, perquè s'ha observat que hi ha hagut algun veí que ha intentat sortir per la muntanya o per altres vies, diguem que no siguin la carretera, i clar, els bombers diuen sobretot, aviseu que nosaltres no estem preparats per anar a protegir veïns que estan, que puguin estar circulant per la muntanya, perquè confiem que la muntanya està buida de gent.
2: És important que faci, tant... és important aquest missatge per tots els que ens estan escoltant, reiterar aquesta necessitat de mantenir el confinament perquè no hi ha recursos per poder actuar en cas de situacions individuals provocades per aquestes decisions unilaterals.
4: Exacte. Llavors, això és molt important. En cas de... És a dir, el confinament sempre és molt dur perquè és llarg en el temps, però, bueno, malauradament ja tots recordem els confinaments de la Covid, són llargs, són molt estressants i molt angoixants, però hem de seguir confiant en els bombers. I, de moment, les seves previsions s'estan complint. Llavors, jo crec que, doncs, avui, en la reunió que hi ha hagut aquest matí, a les 9 del matí, les notícies han sigut positives, moderat optimisme, és a dir, el foc no està extingit, per tant, aquí no cal tirar coets i valgui la redundància, però hi ha un cert ambient d'optimisme. Per tant, bueno, confiar. Sobretot, com que és un incendi amb molts focus secundaris i sobretot en el vessant nord de la muntanya del Farell, que hi ha alguns veïns també de Sant Sebastià i alguns veïns de la pròpia urbanització del Farell, és avisar, via 112, de focus secundari, sobretot al vessant nord. Al vessant sud sí que el tenen perfectament controlat. Al vessant nord els hi costa més, tot i que hi ha els mitjans aeris que ho poden supervisar des de l'aire.
2: Que el vessant nord, si no m'equivoco, és el que enfoca de cara a Gallifa. És el que veuen vostès.
4: És el que enfoca a Gallifa, Sant Feliu, Sant Llorenç, Sant Sebastià, Montmajor, és el vessant, que a més és el vessant, és un vessant relativament inaccessible, perquè hi ha, la topografia és difícil, hi ha pocs camins, hi ha poques cases de pagès, i per tant, doncs, és una zona que podríem dir que està poc humanitzada i, per tant, doncs, un incendi en aquella banda podria acampar més lliurement.
2: I veuen aquests focus secundaris? Vostès estan veient que
4: no,
2: vagin sortint aquestes columnes?
4: No se n'estan veient. És a dir, sí que l'antic cicló, doncs, com que tenim aquesta campana d'aire calent, doncs ens dona aquesta molta sensació de fum i és molt desagradable, però no és el pitjor escenari que es podia plantejar. Per tant, seguim en el moderat optimisme. També és cert, i la població de Caldes, sobretot venint des de Palau, ho pot comprovar perfectament, que és un incendi que no ha agafat la muntanya del Farell. De moment s'estava llogant pels turons del peu de la muntanya, la zona de la Torre Roja, el Pascol, Sant Martí de Rubinyó, tota aquesta zona dels turons baixos. Que en certa manera recorda una mica l'última ventada que també va afectar aquests turons baixos de la muntanya del Farell.
2: Que és on hi ha, de fet, hi ha el combustible, perquè hi ha tots aquests arbres caiguts que encara s'aguanten o que encara estan allà des d'aquesta temporal glòria. Per tant, és on te troba aquest material per anar combustionant, entenc, no?
4: Sí, és una zona que... És a dir, la topografia ajuda, aquesta topografia... És a dir, a vegades ens pensem que els focs de muntanya, la topografia abrupta els fa créixer molt. No, la topografia ondulada suau és molt més perillosa i, a més, aquí a més tenim el problema de que hi ha restes vegetals caiguts que, bueno, que compliquen la penetració en el bosc i tot el tema. Però més enllà d'això, doncs, les notícies són positives. Hem de confiar que no hi hagin més incendis a Catalunya durant el dia d'avui que distreguin equips d'extinció dels que estan destinats aquí a Caldes cap a altres llocs. Comptem que hi ha més de 250 bombers treballant, més els voluntaris de les agrupacions de defensa forestal, més protecció civil, més agents rurals. Vull dir, és un foc que hi ha molta gent treballant i tot apunta que anirà marxant bé.
2: Segons les últimes
4: dades... I sempre amb aquesta prudència, sobretot amb aquesta prudència.
2: Segons les dades que acaba d'actualitzar ara mateix fa escassos 3 minuts els agents rurals d'aquest incendi, a 9:45 del matí la superfície aproximadament cremada d'aquest foc ja seria de 113 hectàrees, segons dades provisionals. No sé si per la seva experiència creu que pràcticament a les 12 del migdia, 3 hores després, això ja ho ha augmentat.
4: No, No ha hagut d'augmentar especialment. Fixeu-vos que jo us he donat una xifra de 170, que és el perímetre exterior, però ja us he dit que hi havia molts espais verds a dintre. Uh-huh. La xifra segurament no anirà gaire més enllà del perímetre exterior. Segurament es quedarà a 170, 200, i no s'han vist grans avenços del foc, de moment.
2: Un perímetre estabilitzat. Es parla d'aquest perímetre estabilitzat, parlaven alguns veïns del Farell. No sé si pot confirmar-ho, això.
4: No, oficialment el perímetre encara no està estabilitzat, tot i que el flanc del Farell és un flanc que, si mal no recordo, en més del 70% ja està estabilitzat. Però diguem, però per contra el perímetre, el flanc esquerre, només té el 50% del seu perímetre estabilitzat. Vull dir, per tant, és un foc que en l'argot dels bombers encara es considera actiu. Tot i que la seva activitat sigui molt baixa comparada amb altres incendis d'estiu.
2: De fet, és l'únic gran incendi actiu que a hores d'ara continua a Catalunya, dels quatre que ahir es van simultanejar, és el que encara continua actiu en aquests moments. Aquí, i aprofito també aquesta doble vessant d'alcalde, però també d'expert en la gestió agroforestal, ja d'alguna manera anar traient el cap durant tot el matí d'aquest especial que estem fent a Ràdio Caldes, el que hi ha al darrere tot plegat, que és el de la gestió agroforestal, el de la gestió dels boscos. Amb aquesta doble vessant que vostè coneix i comparteix, realment és una gestió que depèn d'aquestes ajudes, d'aquesta intervenció de l'administració precisament per l'evolució de l'activitat econòmica?
4: En part sí, és a dir, aquí no hem d'oblidar que hi ha, és a dir, el sector forestal, i especialment la muntanya del Farell, és a dir, la muntanya del Farell és una muntanya que tradicionalment havia proveït energia a Caldes, però també a Barcelona, en forma de carbó, carbonet, que està a l'Iga Vella, i l'aparició dels combustibles fòssils ensorra aquesta economia i, per tant, deixa de treure combustible dintre la muntanya. Clar, és molt difícil que els combustibles forestals puguin substituir en preu competitiu els combustibles fòssils, malgrat que hauria de ser la tendència per polítiques ambientals, però les polítiques econòmiques van per una altra banda. Mm-hmm. Però què passa? Doncs que aquesta diferència de costos l'haurem d'assumir com a societat entre tots si volem seguir mantenint aquests pulmons verds.
2: Això vol dir abocar recursos públics.
4: Vol dir abocar recursos públics amb intel·ligència. És a dir, el sector privat també s'ha d'activar, perquè és un sector que fa temps que està endormiscat, però, per altra banda, el sector públic hauria d'aprendre, o entre tots, i també em poso ara el barret d'alcalde, hauríem d'aprendre que a vegades és més barat o és més intel·ligent destinar els mateixos diners que fem servir per extinció a destinar-los a prevenció. És a dir, al final gastarem els mateixos diners. El que passa és que uns els gastarem en positiu i els altres els gastarem en negatiu i a correcuita. Per tant, haurem de fer aquest esforç entre tots, i més en aquest escenari de canvi climàtic que cada cop s'acusa més, de que els pocs diners, els pocs recursos públics, que al final diem recursos públics, però al final són els diners dels ciutadans, que hi destinen en aquestes polítiques, doncs destinin, siguin el màxim eficients possibles. Això començarà a produir canvis. Avui, per exemple, el diputat en matèria de prevenció d'incendis de la Diputació de Barcelona ens ha convocat els propers dies els alcaldes de la zona per començar a estudiar nous escenaris de prevenció d'incendis en aquestes muntanyes de la serralada prelitoral, entre elles el Farell. I llavors, segurament la setmana que ve, doncs, ja començarem a tenir notícies de quines són les noves estratègies que entre els alcaldes i els ajuntaments i la Diputació anirem consensuant. Bueno, s'obre un nou escenari. Fins ara, doncs, aquest escenari de grans incendis semblava que ja l'havíem abandonat feia anys. Ara vam tenir l'ensurt de les Gavarres, vam tenir aquest ensurt d'aquí al Farell, el de Capellades. Bueno, haurem de tornar a plantejar nous escenaris.
2: Per tant, doncs, ha hagut d'arribar al foc per començar a plantejar què fer perquè no arribi el foc, no?
4: Exactament, però això, la mentalitat humana en totes les emergències i en totes les circumstàncies passa. És a dir, sempre ens avisen que hem de fer prevenció, però fins que la pedregada no és a sobre, mai ningú fa prevenció en tot.
2: I fins ara, diguéssim,
4: des dels accidents de trànsit fins als incendis. Sempre ens passa, és condició humana.
2: I diguéssim que fins ara la feina no s'ha fet del tot bé?
1: No.
4: A veure...
2: En general, no estic focalitzant en cap municipi, parlo en general.
4: Evidentment que la feina no s'ha fet del tot bé quan hi ha incendis. El que passa que si ens comparem amb altres països i regions de la conca mediterrània, sí que és cert que Catalunya dona resultats notablement superiors en prevenció d'incendis que altres zones. Podem parlar, és a dir, si recordem l'estiu passat, o fa 10 estius, no ho recordo exactament, a Grècia, l'entrada de focs en urbanitzacions, població morta, població civil morta, això a Catalunya fa molts anys que no hem vist 50, 60 persones víctimes d'incendis forestals. Per tant, comparativament, hem fet molta feina, però mai la fas tota. Lo important és que no ens quedem endormiscats i pensem que com que som els millors no hem de continuar fent més coses. No haurem de fer. Avui, per exemple, he pogut observar que hi havia bombers d'altres països. Em sembla que hi havia algun d'alguna zona de Mèxic, podria ser, m'ha semblat, no n'estic segur, que aprenen de nosaltres, que també és aquest clima mediterrani de la costa de l'Alta i la Baixa Califòrnia. Que ho fem bé no vol dir que no haguem de continuar millorant. I jo crec que aquestes setmanes doncs, aprendrem de l'incendi de les Gavarres, aprendrem de l'incendi de Carme Capellades, aprendrem de l'incendi de Sentmenat Caldes i anem implementant mesures. I què és el que toca?
1: Senyor Mateus, jo des d'aquí no vull fer-li cap pregunta, però sí donar-li les gràcies per tota aquesta informació que ens dona, una informació que ens arriba molt a dins i que dona molt optimisme. Penso que és això el que haurien de fer totes les persones que estan davant d'un ajuntament, davant del que sigui, no? És que en tot moment ens dona aquesta, podria dir, sentir-la, no parlar, que és una persona que a més d'estar al capdavant del seu municipi, que és Gallifa, doncs que entén molt sobretot d'aquest tema, justament per la seva professió també, no? Doncs és que és això, vull dir, agrair-lo tota aquesta informació que ens arriba a dins i que és molt positiva quan el fet de tenir com més tranquil·litat, més calma, que és el que també és necessari.
2: Dues preguntes. Digui.
4: Jo també, en aquest cas com a alcalde, també vull fer un agraïment a la ciutadania en general. És a dir, aquest és un país que quan hi ha incendis forestals tothom respon. A altres països això no passa. A vegades veiem incendis a Portugal o a Galícia que la població civil no actua. Per tant, és a dir, les felicitacions són mútues. És a dir, està bé que els ciutadans felicitin en els equips de govern, però els equips de govern hem de felicitar també els ciutadans.
2: Doncs intercanviem aquestes felicitacions. Dues preguntes. D'una banda, no sé si a vostè li consta si han arribat efectius de la UME, de la Unitat Militar d'Emergències, que en teoria, ahir segons el govern es va sol·licitar l'ajuda, no sé si li consta si han arribat aquí o s'han desplaçat altres incendis.
4: Almenys pel que fa en el centre de comandament avançat, aquest matí no s'ha observat la seva presència. També era una reunió a les 9 del matí, que era per tant relativament d'hora. Era relativament d'hora en un incendi forestal. Segurament arribaran durant el matí. En això no hi ha cap dubte, perquè si el president de la Generalitat els ha reclamat, van venir en el foc de les Gavarres, per tant és de suposar que arribaran durant el dia d'avui.
2: Probablement s'anuncia ara en uns minuts que hi ha prevista una compareixença de la consellera d'Interior i ara, de fet, hi ha una reunió amb els responsables. No sé, entenc que vostè no l'han convidat en aquesta reunió.
4: Bé, sí, hem estat convidats, el que passa que llavors també hem d'atendre els nostres municipis. Sí que la consellera deu haver arribat al centre de comandament avançat fa una hora, una cosa així, que quan ha pogut també tenir l'incendi de Capellades, de Carme Capellades ahir, però aquest matí ha sortit del Parlament i el delegat del Departament d'Interior ens ha fet saber que vindria i que hi hauria la reunió. Hem estat convidats, el que passa que també hem d'atendre altres coses dels municipis i altres urgències.
2: No, entenc que no en té cap notícia del que ha donat de si aquesta reunió encara? S'està
4: no, entenc que no, però també entenc que serà una certa reiteració de la previsió que els bombers tenen pel dia d'avui. Uh-huh. I entenc que la consellera ha vingut a interessar-se i al final donar un cert suport institucional a la situació. També he de dir que respecte d'altres incendis que jo he viscut, especialment el del 94 i el del 2003, aquest és un incendi relativament ordenat. Que les coses...
2: Està bé que digui això d'un incendi. No sabia que es podria considerar ordenat un incendi.
4: Hi ha vegades que les situacions es desborden i s'entra en un cert caos que ni els propis agents de l'emergència són capaços de gestionar. Aquest és un caos dintre l'ordre, o un ordre dintre el caos, digueu-ne com vulgueu. Mm-hmm. La sensació, i això ho hem comentat als alcaldes aquest matí, és que la direcció de l'incendi està gestionant bé la situació. També tenim de cert que la subdirectora de Protecció Civil, a més, és de Sentmenat, i per tant hi posa un especial èmfasi, encara que sigui sentimental, en aquest cas.
2: Per això estava allà aquest matí. Ara ho explica tot. Això ho explica tot, ara.
4: No, ahir va estar, en la reunió, durant el dia d'ahir va estar, però vull dir, i ha estat altres incendis i tal, però aquesta part sentimental suposo que acaba d'ajudar a que entre tots ajudem a que hi hagi ordre en el caos.
2: Ens informen des del centre de control d'aquest incendi que ara mateix ha aparegut una important columna de fum a la part sud del Farell, que es veu claríssimament des de Sentmenat, des d'on no es veien aquestes columnes des de feia estona i que ja s'hi estan dirigint els helicòpters per atacar ràpidament aquesta columna de fum. Entenc que són aquests tipus de rebrots de focus secundaris els que s'han de preocupar, no?
4: Exacte, això és a dir, els bombers tenen previst, la direcció de l'incendi té previst que passarà això durant el dia d'avui. En principi, si no hi ha vents forts, que no es preveu, no han de portar més problemes, més enllà de l'espectacularitat. Vull dir, però no hi ha una situació de vents que faci preveure grans avenços, però sí una certa espectacularitat, i s'hi ha d'estar atent. No és un tema menor, però és un tema contingut.
2: Segona pregunta que li volia traslladar, que també ens hem fet durant el matí i que, de fet, un bomber que tot i que està de baixa, viu al Farell, també es plantejava. Ahir va haver-hi una allau de mitjans aeris actuant a primera hora amb aquest intent d'acció dels bombers d'intentar atacar els incendis des de l'inici per evitar que creixin, que és l'estratègia que se segueix actualment, evitar que els incendis es descontrolin. Ahir va arribar a haver-hi 12 dotacions aèries actuant, però aquest matí sembla que no estem veient els avions, les avionetes descarregant aquestes grans quantitats d'aigua. Sí que veiem els helicòpters, no les avionetes. Sap per què no estan actuant amb la mateixa intensitat que ahir?
4: Hi ha diversos motius. Un de cert, que sí que s'ha comentat avui, és que hem de tenir en compte que els pilots de mitjans aeris, igual que els camioners i els autobuseros, tenen limitades les hores de vol. Ells tenen limitades 12 hores de vol al dia i han de descansar.
2: I han de triar quines 12 hores fan servir, no?
4: Llavors, el que fa la direcció de l'incendi és escalonar els mitjans aeris. A vegades en veiem 7, diem, hi ha 7 helicòpters, però potser hi ha 12 pilots. El que passa que han d'anar escalonant-se per tal de que puguin fer el descans obligatori, perquè al final és molt dur extingir un incendi des de terra, però des de l'aire la pressió psicològica que representa estar per l'incendi, estar perquè no et caigui l'avió o l'helicòpter, al final desgasta molt. I per tant, bueno, una de les possibles raons és aquesta. El que sí que també ha dit la direcció d'incendi, que segurament durant el dia es anirien incorporant més mitjans, el que passa que potser també en sortiran alguns. La idea és aquesta. Poden haver-hi altres causes, eh? Desconec si, per exemple, el que són unitats aèries de la BRIF, de l'Estat, doncs han hagut d'atendre algun altre incendi a Aragó o a València que els hagin desplaçat. No tinc la informació.
2: En teoria, segons les últimes informacions, un dels avions del Ministeri de Transició Ecològica s'estava dirigint cap a aquest incendi. Entenc que estem parlant ja de l'artilleria pesada, no?, com eren aquests tipus de dispositius aeris.
4: Sí, però és habitual. És dir, el que passa que són elements ja relativament grans, és artilleria pesada i, per tant, depenen més de l'administració de l'Estat, perquè no totes les comunitats autònomes poden suportar-ho, i hi ha altres comunitats autònomes que tenen menys recursos que Catalunya en matèria de prevenció d'incendis i, per tant, tenen tendència aquests efectius de l'Estat a desplaçar-se cap a altres comunitats amb menys capacitat. Per tant, a vegades ens passa que diem, no, és que nosaltres tenim un incendi aquí a Catalunya i no han vingut les unitats del Ministeri, i diu, bueno, sí, però és que estan actuant a Aragó o estan actuant a València. Bueno, són coses que passen, perquè al final els mitjans que hi ha se'ls hem de repartir entre tots com a bons germans.
2: Benvinguts siguin aquests efectius i poder-los repartir, perquè realment la situació és complicada ja no només a Catalunya, sinó a nivell de tot l'Estat i més enllà. No estem parlant d'un problema exclusiu de Catalunya, perquè també hi ha els incendis actius de Portugal, de la Catalunya Nord i de Grècia, precisament per aquest canvi climàtic que ja hem comentat. Realment aquesta...
4: Sí, és així. I ara, és a dir, els últims anys també ja s'ha observat que fins i tot els estats comencen a intercanviar mitjans, sobretot mitjans aèris d'extinció d'incendi. És a dir, ahir comentàvem aquesta lliga informal de països de l'arc mediterrani en matèria de prevenció d'incendis, però que ja es va materialitzant en algunes coses. I també doncs, el Departament dels Pirineus Orientals a França, a la Catalunya Nord, amb els bombers de Catalunya ja comencen a coordinar-se. És a dir, ja comencem a entendre el problema dels incendis amb una visió més europea o més de conca mediterrània i més transfronterera, que és una bona notícia, en el fons. És una bona notícia.
2: Doncs sempre va bé aquesta injecció d'optimisme de l'alcalde de Gallifa. Ahir ens en va donar en un moment especialment complex. Avui potser no ho és tant, però sí que no, aquesta...
1: Però és molt important tota la informació que ens dona.
2: Exacte, aquesta explicació com a expert crec que és important, de la que ens dona Mateu Sobregrau, enginyer agroforestal o agrònom. Com seria agroforestal?
4: De fet, són dues titulacions, l'enginyer agrònom i l'enginyer forestal. Ja em va bé que em digueu agroforestal.
2: Doncs agroforestal.
1: Ja té les dues.
2: Doncs aquesta, i alcalde de Gallifa, per tant, amb aquesta doble vessant que és important en moments i en situacions com aquesta. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Caldes, aquesta especial, i n'estarem pendents, sobretot, com ha dit, de si hi ha qualsevol columna de fum a la vessant nord del Farell, que és la que està menys controlada i és la que pot ser més potencialment perillosa. N'estarem pendents. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
2: Les 12 en punt del migdia.

0: aprofitem per fer una recapitulació de tot plegat, per si algú s'incorpora ara mateix a l'antena de Ràdio Caldes. Des de les 9 del matí estem en aquest programa especial. Ahir ja en vam fer un de 4 hores per fer el seguiment de l'última hora d'aquest incendi, que recordem que continua actiu. El perímetre encara no el donen per controlat, tot i que en algunes fonts parlen de perímetre controlat per part de bombers. Encara no està estabilitzat, no està controlat aquest perímetre, encara podria acabar de créixer una miqueta, tot i que segons les últimes indicacions i informacions, en aquest cas de l'entrevista que acabàvem de fer amb l'alcalde de Gallifa, era bastant optimista a l'hora de parlar de l'expansió d'aquest foc. Considerava que rarament o estranyament podria ser que creixés més el perímetre d'aquest foc, però ara com ara encara no està estabilitzat, no està controlat i el foc continua actiu en tots els seus flancs. El que més preocupa és el flanc esquerre, perquè és el que podria entrar en una zona de més difícil accés i de pitjor actuació per part dels bombers, tot i que ara com ara els esforços se centren sobretot al flanc dret, que és el que podria dirigir-se ràpidament cap a la urbanització del Farell, que és la que a hores de continua confinada i tot fa preveure que fins a les 7-8 de la tarda hauria de seguir confinada amb tots els seus veïns i veïnes perquè no surtin de casa per la presència del fum especialment, però sobretot per poder deixar lliure els carrers, carreteres i camins a l'actuació dels mitjans d'emergència que hi ha desplegats. En aquests moments es parla de més de 220 efectius, entre els quals hi hauria aquesta vuitantena d'efectius terrestres, 88 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris, que són els que estarien actuant en aquests moments en l'extinció d'aquest incendi. Per què no hi ha més mitjans aeris? Pel que ens explicaven també des de Gallifa, l'alcalde de Gallifa i enginyer agroforestal, que per tant coneix molt bé el funcionament de tots aquests efectius, és pel relleu, per els torns que d'alguna manera han de fer els propis pilots dels mitjans aeris, que han d'anar-se coordinant perquè també han de complir els seus règims d'actuació i de vol sense sobrepassar-se. En aquest moment també hem de dir que hi ha una reunió setmanat en el centre de control de l'incendi en el que hi ha present els alcaldes, també la consellera d'Interior, que és previst que a partir de les 12 del migdia, per tant, en qualsevol moment comparegui per actualitzar la situació d'aquest incendi, que recordem des de primera del matí el màxim responsable d'aquest operatiu, que és el de bombers, és Eduard Martínez, ja ha explicat que el punt crític seria la tarda, al voltant de les 6 de la tarda, que és quan es podria donar la combinació explosiva, esperem que no, de tots els elements ambientals i meteorològics per aquest incendi, que seria el vent de marinada, les elevadíssimes temperatures i la baixa humitat que faria que tot plegat es pogués descontrolar. Per tant, en aquest sentit s'està actuant per intentar evitar la proliferació d'aquest foc. Les 12 i 5 minuts... Com ho veieu tot plegat? Va, a la recta final d'aquest programa especial.
1: Particularment el que ha parlat l'alcalde de Gallifa, Mateo Sobregrau, és el fet aquestes paraules ha transmet, tot i que no hem de deixar de pensar que no hi ha risc, ni molt menys, però sí que per altra banda et dona, o sigui, t'arriben de tal manera que penses, vull dir, que és el fet de tenir esperança, no? Vull dir, i jo veig amb aquestes paraules tot això. Amb altres persones que hem parlat també han parlat de problemes, etc. Però jo, com a persona, com a un alcalde d'una població que a més pot patir, perquè imagineu que això traspassa i va cap a una zona, com també hem dit, que la zona de Gallifa, etc., que té una riquesa forestal impressionant, no? I que, però que està també de molt difícil accés, vull dir que, i que justament aquesta persona doncs et transmeti doncs optimisme, no? Doncs, o que almenys no fas que pensis de manera doncs ser catastròfic, no? I això és molt, molt d'agrair. Doncs és el que normalment ha de fer una persona que està al capdavant d'un govern.
2: Bé, jo no sóc tan optimista, però ens hem d'esperar. Hi ha un munt d'actius, sí, i s'està treballant moltíssim, i hem de veure això com està girant. Ja ho hem dit al llarg del matí, que a partir de les 6 o les 7 de la tarda serà un moment clau per veure com està tot això, cap on te tira, si es comença a estabilitzar o no. Aviam, la meteo també ens ha d'ajudar a veure com està el tema. Hem de pensar que en aquesta situació d'altes temperatures també ja generen uns vents locals que poden també donar dificultats, Ja hi ha hagut algun petit rebrot d'incendi que a vegades el mateix foc salta un tros, però per les temperatures acaba encenent. Per tant, tot això hem d'anar veient com es desenvolupa.
1: I aquí, el Pepe, com portes les dades?
3: Les meves dades? Voldria ser més optimista, però siguem realistes. Clar, en dues hores...
1: Això és important.
3: Sí, en dues hores s'ha doblat la velocitat del vent, és a dir, de 5 km per hora en dues hores hem passat a 10 km per hora, de 10 a 12, no? Hi ha hagut un canvi de direcció del vent, però després ha tornat, és a dir, encara s'ha reforçat més amb la direcció que, per entendre'ns al públic, direcció més clara cap al barri del Farell, estàvem a 155 graus i ara estem a 166 en dues hores, no? Clar, però que diuen tots els experts que a les 6 de la tarda és dificultós, perquè a més tenim també una humitat tan baixa, és a dir, 23-24 graus d'humitat, és que ha coincidit tots aquests dies, i com deia Xavi, demà és dimecres i encara els núvols encara són més feridors, no?
0: Més feridors, sí. O sigui, estem a punt d'arribar a la combinació letal, que és la dels 3:30, que diuen.
1: I el divendres encara diuen que és pitjor.
0: Sí, però en les properes hores, que per això parlen de les 6 de la tarda, pot ser que arribem a aquesta combinació letal dels 3:30. Expliquem-ho pels qui no ho hagin escoltat mai, que és superar els 30 graus de temperatura, baixar dels 30%
3: d'humitat
0: i superar els 30 km per hora del vent, que amb la marinada podria ser factible.
3: Bueno, ahir recordeu que estàvem 15-17 km per hora a mitja tarda, I llavors torno a ser realista. En dues hores, de 10 a 12, hem passat de 5 a 10 km per hora. Si hem de fer aquesta

0: No, no vull oblidar el que ens deia l'alcalde, no?
1: Quin d'ells? Quin d'ells?
0: Bueno, la gran majoria d'ells ho diuen, eh? Ho diuen, i ella, ahir també ho comentava. Necessitem educació cívica i un canvi de comportaments. Un canvi de comportaments. Allò que dèiem, abandonar la terra vol dir abandonar el producte de proximitat de Caldes. I estem en una població que encara tenim botigues històriques de sempre, és a dir, que te'n trobes indrets que no, ja no existeixen. Aquesta és la verdadera raó. Ojalà canviem les pautes de comportament tots. Per què? Perquè potser no ens hem donat compte. Ara dèiem l'incendi de l'altre dia de Grècia, i és veritat, brutal, amb 50 i pico morts, no? Però clar, és que ja ho tenim a sobre. Encara que hi ha gent que discuteix, no, és que la climatologia no ha canviat, no? Tu diràs si ha canviat.
2: Anda, que no ha canviat.
0: París l'altre dia, 40 graus, Helsinki, 41, Helsinki.
2: Quan ho havies vist, això?
0: 41, 42. M'imagino els ciutadans de la ciutat deuen dir què passa.
3: Sí, sí, i estem al mes de juliol.
0: I estem...
2: Bueno, el mes de juliol, Josep, el mes de juliol és el mes més fort, també. Arriba l'agost, però el mes de juliol... El que passa que estem al principi, sí, sí, però és el mes de juliol, és el més fort de calor.
0: Sí, sí que s'han de dedicar més recursos. Jo també, el que ens ha dit el Joan García, crec, ahir jo veia la televisió, TV3, deien 4,8 milions d'euros per tota Catalunya, amb un fotiment de propietaris que deien que no podem accedir perquè les condicions dels concursos no podem accedir, com ens deia aquest vilatat de...
2: Arnau Conejos.
0: L'Arnau, no? Clar, no es pot accedir amb elles. Sí, més recursos, però sobretot més mentalitat, més actuació, i sobretot no deixem passar una setmana ni no, s'ha de continuar treballant, insistint i educant en aquest sentit. Les pautes de comportament són bàsiques, sí que hem millorat. Jo ahir em vaig dedicar, perquè ens havia demanat el nostre director, el Xavier, vaig mirar les dades dels incendis grans del 1994, i en parlem més tard, de Vigues i Riells, i del 2003 del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, i de Gallifa, i són brutals, però encara hem d'avançar molt més, és a dir, encara hem d'avançar molt més amb la sensibilització i les pautes de comportament dels ciutadans, mm-hmm, en tots els sentits.
2: I aquí sí que, o sigui, havia una dada que en principi pensaven que era als anys 70, no, fa 70 anys sí que va haver un incendi molt fort aquí a la zona del Farell.
0: L'has trobat, tu?
2: Sí, vull dir, no, això ens sí. Ho va explicar, però no va ser als anys 70, sinó fa 70 anys, a dir, no. 1955, 54, 55, sí, sí. 56.
0: Fa 70 anys,
2: sí, exacte.
0: Jo no l'he trobat.
2: 70, 71, sí, sí. I diguem sí. Que sí que hi va haver aquest incendi, i el que passa que era una altra època, en aquell moment no havia aquest canvi climàtic, però sí que va ser un incendi fort. Doncs imagineu, des d'aquest moment, 1954, 55, 50, han passat més de 70 anys, i vull dir, en el moment que passa en aquest cas és un incendi, és quan la gent lluita, es posa a dir, hem de fer tot el possible, hem d'unir-nos, però després ja queda tot, sí. Es passa el temps i s'oblida, vull dir, tornem, en aquest cas, els boscos tornen a revifar-se, etc. I bé, i passa, doncs, bé, i a partir d'ahir, doncs, cada cop sempre anem a més, no? Anem a més, i no havíem vist mai o no havíem pensat mai, perquè havíem vist el fos des de llum, no? Vull dir, tant fos aquí, com heu dit abans, el 1994, el 2003, a la zona dels Cingles de Bertí, o també a Sant Llorenç, vull dir que han passat, però no els hem vist de prop que ens afectés a nosaltres, no? I bé, i ara el tenim aquí, i és quan tot es desplega, tot el dispositiu de parlar, etc, etc. Bé.
4: un quart d'una del migdia i aprofitem ara per actualitzar

0: Avisar-vos informació que us pot avançar Ràdio Caldes del que d'aquí uns minuts probablement explicarà la consellera Núria Parlon, perquè Ràdio Caldes ha estat l'únic mitjà que ha assistit en aquesta reunió de coordinació de tots els efectius d'emergències que s'ha produït i que s'ha produït o s'està produint en aquests moments a Sentmenat. Òscar, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Què ens pots explicar?
1: En defensa, com... Doncs aviam, a la reunió s'ha comentat que tot, bueno, s'ha informat a la consellera Núria Parlon i als tres alcaldes, les alcaldies de Sentmenat, de Castellà i de Caldes. Han comentat com està, han mostrat un mapa on es veia tot el perímetre de l'incendi. I en un principi han reduït una franja que quedava a l'esquerra, que serien d'uns 600 metres, l'han reduït bastant, uns 200 metres, i aquesta és la franja que arribaria, si un cas, cap al que és a Castellà i tot aquest indret més tirant cap al que és la Serra de l'Obac, tot el Sant Llorenç i aquesta zona, que és la més perillosa perquè és on hi ha més massa forestal. El que és al costat dret, a la part dreta, està més controlada perquè ahir a la tarda, bueno, ahir a la nit, durant tota la nit van estar treballant perquè no hi arribés aquestes flames als veïns del Farell, i s'espera que a les 6 hi pugui empitjorar el temps, que giri el vent, però ho tenen molt controlat. És a dir, són conscients de que està succeint, de com anirà tota la climatologia, i es preveuen aquestes coses, és a dir, que ho tenen tot en compte, i tot i així no s'han mostrat excessivament optimistes, però tenen la confiança que avui el puguin aguantar aquest perímetre de l'incendi, que quedi ben aguantat en el dia d'avui. I pel que fa a les hectàrees, hi ha 121 hectàrees no oficials, és una xifra no oficial, perquè encara l'helicòpter de reconeixement venia de l'Anoia d'aquest incendi d'Igualada i no ha pogut reconèixer-ho al 100%, però es parlen d'una 121 aproximadament. I hi ha hagut a la franja de Guanta, el que és el castell de Guanta, que hi ha cases i tot, que justament ahir van
0: desallotjar,
1: treure fora, i es van instal·lar aquí a Sentmenat, perquè és una urbanització de Sentmenat. Van agafar aquesta gent i les van portar al terme municipal, al centre, al nucli de Sentmenat, i van haver-hi treballs molt, molt forçats en aquesta zona, amb 5 efectius, perquè el foc no anés directament cap al Farell, perquè recordem que és una zona que està molt enganxada, o que és a prop, i van treballar-hi en aquesta zona perquè no hi anés més enllà del Farell, que és on hi ha el perill, perquè està la gent confinada.
0: Una reunió en la que s'ha avançat algun tipus d'informació, més o menys, més enllà de tot el que has explicat. Notaves cert optimisme, pessimisme, precaució?
1: Hi ha precaució, però ja penso que hi ha cert optimisme, però no, tot això no implica que es desconfinin. O sigui, hi ha un perill evident, que és un incendi que està molt a prop del Farell, i s'ha de tenir molt de compte amb el confinament. No s'ha de saltar, ni molt menys, perquè això faria que el que hem comentat abans, que les dotacions de bombers s'hagin de repartir i no posarien el focus on fa falta. Llavors, molt important continuar confinats i facilitar la feina als serveis d'emergència al màxim possible.
0: Doncs crec que és molt important que posem en valor tota aquesta informació que ens estava explicant l'Òscar Guijarro, perquè, recordem-ho, és l'únic mitjà de comunicació que ha assistit en aquesta reunió de coordinació. Per tant, tot el que ens està explicant és el que en breus minuts probablement avançarà o explicarà la consellera d'Interior, Núria Parlon. Al cap i a la fi ha estat una actualització de totes les dades, de tota la situació de l'incendi que, com explicava, s'ha pogut avançar especialment en el flanc dret amb tota la feina que s'ha fet durant la nit. També s'ha avançat de forma limitada, podríem dir, però important, a la franja esquerra, que és la que dirigiria l'incendi cap a la zona més problemàtica, amb més potencial de foc. No hi ha les dades de zona combustionada, de zona cremada actualitzada, però sí que es parla al voltant de les 121 hectàrees, i entenc que es reincideix molt amb aquesta alerta, amb aquesta precaució que ens fixa d'alguna manera la mirada a les 6 de la tarda per la combinació d'elements meteorològics que podria complicar l'avenç o el control d'aquest incendi si no s'ha pogut avançar suficient durant el matí. És així, no, Òscar?
1: Sí, deixa'm fer un apunt també, perquè han esmentat que tenen por amb els focs secundaris, perquè s'esbandeixen molt les flames i poden anar d'un punt a un altre, i en aquest aspecte per això volen controlar el perímetre, perquè el foc és molt, molt, diguem-ho així, molt rebel i no saps on va. No saps on va. I per això tenen aquesta missió d'assegurar tot el perímetre, i avui en un principi l'estratègia és aguantar el que tenen en perímetre. Això ho ha dit el cap de coordinació de bombers.
0: Per tant, intentar aguantar el màxim possible aquest foc perquè no avanci, i entenc que amb les mirades posades sobretot a l'avenç pel flanc dret, que és el que es podria dirigir a l'organització del Farell, no?
1: Sí, correcte, però com havia comentat, el flanc esquerre també perilla. Vull dir que, tot i això, al flanc dret li estan destinant més efectius, perquè és on hi viu la gent, on hi ha habitatge, el Farell i Sant Sebastià Montmajor una miqueta més a dalt, però això, també han de treballar el flanc esquerre, perquè més enllà està la Serra de l'Obac, i és tot el parc natural, i hi ha molt, molt, molt combustible de zona forestal.
0: Hi ha previsió de compareixença de la consellera? Us han donat alguna hora o alguna previsió?
1: Suposo que en breus moments sortiran. Ha finalitzat la reunió, han sortit policies i serveis d'emergència mèdica. Llavors, ara he pogut ampliar la informació, i suposo que ara la consellera Núria Parlon ampliarà cap als mitjans en general.
0: Perfecte. Doncs qualsevol novetat que ens puguis fer arribar, ens ho trasllades, Òscar, des d'aquí de Sant Manat. Sí que ens comentaven que havia aparegut una nova columna de fum que es veia des d'aquí, des de Sant Manat. No sé si encara existeix o realment l'actuació ràpida dels mitjans aeris ha aconseguit extingir-la.
1: Crec que ha estat una actuació ràpida, perquè just quan ha sortit hem vist un parell d'helicòpters bomba llançant aigua, descarregant aigua en aquesta zona més afectada. Des de l'Institut de Sant Manat, on estem aquí a la zona de coordinació, al punt de control, es veia aquesta columna de fum enlairant-se, i després és això, hem vist els helicòpters descarregant aigua. Suposo que ara mateix no es veu aquesta columna de fum tan marcada com es veia, llavors s'haurà extingit en aquest aspecte, o hauran minvat les flames.
0: Ara com ara no es veuen columnes de fum importants, o continua la gran xemeneia del gran incendi? Que ja
1: continua la gran xemeneia, tota la fumarada. Es veuen els helicòpters sobrevolant la zona i poca cosa més.
0: No hi ha avionetes, només helicòpters, no?
1: Jo només veig helicòpters des d'aquí. Potser hi ha avionetes, però no aconsegueixo veure-les.
0: No, en principi, des d'aquí tampoc les estem veient des de Caldes. Ahir sí que sobrevolaven intensament el cel de Caldes, perquè anaven a buscar aigua, entenc que al mar, per les característiques de les avionetes, però de moment encara no les estem veient des d'aquí, i si tu tampoc les veus des de Sant Manat és que encara no han alçat el vol, mai més ben dit. Doncs el que dèiem, Òscar, si hi ha qualsevol novetat, ens ho fa saber.
1: Perfecte, ara quan compareixi la senyora Núria Parlon, ens connectem.
0: Moltíssimes gràcies. Fins ara, bona feina. Doncs sembla que les mirades es van posant cap a les 6 de la tarda.
2: Sí. Vull dir, això és el que veiem. I a més a més treballar, o sigui, de fet estan treballant molt en la zona, diem, perquè el foc no vagi a traspassar el farell, però també aquests focs secundaris, doncs, que apareixen, que també els estan treballant i que també són difícils, vull dir, perquè això de seguida no va a més.
0: Situació, per tant, aquesta calma tensa, per dir-ho d'alguna manera, perquè estem en les hores claus del que pugui passar en aquest incendi. Si fem aquesta metàfora estem a les hores claus per veure si la moneda cau de cara o de creu.
2: I a més el que es diu, o sigui, ara la paraula, o el verb, és aguantar, no? Perquè aquest foc no vagi, o sigui, aguantar el màxim possible perquè no vagi a més.
3: Sí, sí, aquesta tarda hi ha molt a veure i jo crec que la tarda ens marcarà l'esdevenidor d'aquesta situació.
0: Pepe, alguna dada nova?
4: No, hi ha una certa estabilització, que és bo, dins de les dades no positives, però que no canviï, o si canvia a millor, ja signem, no? Però de moment hi ha una certa estabilització, tant amb la direcció del vent com amb la velocitat del vent.
2: De moment ha quedat estable.
4: Està estable, no està canviant. No està canviant les ratxes de vent, però clar, hem de parlar de la velocitat del vent, però també d'aquestes ratxes que surten, que de tant en tant potser expliquen aquests salts de focs que hi ha.
0: Tornem a Sentmenat perquè sembla que compareix la consellera Núria Parlon. Òscar. Val, sembla que encara falta algun operatiu, però que ja estan pràcticament llestos per fer aquesta compareixença amb els mitjans. Ja s'estan començant a preparar. En tan bon punt comenci les explicacions oficials, perquè fins ara hem tingut l'avenç, que no deixa de ser oficial, perquè era una persona que ha assistit a aquesta reunió, però en breus segons començarà aquesta compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que recordem-ho, s'ha desplaçat fins al centre de comandament de Sentmenat per seguir des de la zona zero l'avenç d'aquest incendi i que ara farà una actualització als mitjans. I sembla que ja podem connectar a Òscar.
5: Doncs ens trobem aquí al centre de comandament avançat que s'ha fet a Sentmenat, en aquest institut. Primer de tot, agrair la feina dels alcaldes i les alcaldesses durant aquestes hores tan complicades que hem viscut. També per donar tranquil·litat al conjunt del seu veïnat i col·laborar i ajudar-nos en tota l'operativa que també s'ha desplegat per part del cos de bombers i els diferents serveis d'emergències, que crec que la imatge que capteu més enllà dels que fem de portaveu polítics i operatius, és important. Tenim doncs darrere els alcaldes, el món local, a tots els serveis d'emergències que ja estan treballant en un incendi que, com bé sabeu, venim d'una simultanietat. Hem tingut durant tota la nit actius l'incendi de Sentmenat i l'incendi de la Noia del Carme, amb un tercer, Artesa de Segre, que vam poder controlar ahir al vespre. A hores d'ara, l'incendi de la Noia el tenim estabilitzat. Això és bona notícia perquè permet doncs disposar de més recursos per continuar treballant en l'incendi d'aquí de Sentmenat. Realment ha fet tota una sèrie de focs secundaris que provoquen doncs que haguem d'estar pendents i amatents i en una operativa molt tensionada encara durant tot el dia d'avui. Seran hores complexes per la temperatura. Les temperatures extremes i un incendi que està actiu en diferents focs secundaris doncs tensiona l'operativa, però durant tot el dia s'estarà treballant per aconseguir a estabilitzar-lo. Molt important el missatge de prudència. Sabeu que tenim tota una sèrie d'urbanitzacions doncs confinades. Aquest confinament s'ha de mantenir. De cara a la tarda, doncs, quan es faci una actualització de l'evolució de l'incendi, podrem doncs prendre decisions en aquest sentit, probablement. Però, mentretant, important mantenir el confinament, que la gent estigui tranquil·la, estigui a casa, amb tranquil·litat, en qualsevol moment doncs, que tinguin una sensació de que estan malament, una emergència o el que sigui, poden activar el 112 i nosaltres doncs intervenim i actuem. però sobretot doncs, respectar els confinaments. Durant tota la intervenció simultània d'aquest incendi hem tingut aproximadament uns 10 bombers que han patit doncs, cops de calor i de més. Alguns han pogut seguir treballant en l'operativa, d'altres incendis que s'ha fet el recanvi i una situació complicada en el conjunt de Catalunya amb temperatures molt, molt altes, un nivell de pla alfa elevat a 4 en molts municipis. He demanat sempre que faig compareixença a mitjans la col·laboració i la corresponsabilitat de la ciutadania i tornar a agrair doncs, tota la feina que estan fent els professionals, bombers, els professionals d'emergències i també doncs, a vosaltres els mitjans de comunicació per ajudar-nos a fer arribar a la ciutadania aquest missatge de prudència i de precaució.
6: Consellera, això d'obrir-te la porta a que el confinament, potser més de cara a la tarda, es pugui aixecar, hi ha aquesta finestra d'oportunitat.
5: Nosaltres generem l'expectativa, però dependrà molt, no?, de com avanci aquest incendi. A priori, si anem controlant focs secundaris i els operatius es poden fer amb el flam dret i poden doncs, anar estabilitzant-lo i perimetrant-lo bé, doncs aquesta és una de les passes raonables, no? Però no ens anticipem. Ara mantenim el confinament, si ens queden hores complicades amb altes temperatures on els focs poden revifar i, per tant, aquests focs secundaris que tenim, important mantenir el confinament i en el moment just que es pugui aixecar, doncs igual que s'ha fet en el cas de la noia, que un cop l'incendi doncs, estava estabilitzat, hem aixecat els confinaments, doncs aquí es farà el matí. Sí, són les xifres del CEN. En l'incendi d'Artesa de Segre ha estat en treballs agraris. No té la mateixa persona implicada, doncs ho va cobrir.
7: Sí, ja està fent procés fa un parell d'hores que tenim informacions de la mèdia que a partir de les 6 la situació seria crítica, la sanitària en temes. Això és per aquest foc o en conjunt per tot el territori?
5: Per tot el territori. Estem en alerta del Proficat Calor, amb temperatures molt elevades que s'esperen durant les properes hores i probablement s'allargarà el fenomen fins divendres. I això és el que ens porta a estar molt amatents i sobretot demanar molta precaució, molta prudència amb la ciutadania, no? El conjunt de la ciutadania. Tenim el pla enfocat en emergència per la simultaneïtat d'incendis que estem tenint i tenim nosaltres ficat onada de calor en una situació complexa i delicada des del punt de vista especialment dels incendis forestals, però també la població s'ha doncs, de protegir, d'evitar les hores de sol, d'exposar-se sol al sol a les hores de més calor, evitar les activitats esportives, beure aigua, cobrir-te el cap amb un barret, tots aquests consells de protecció civil que donem per l'onada de la calor. Si ho creuem amb la variable incendis forestals, doncs home, és un còctel explosiu, millor dit, i per tant, nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores. Penseu que venim de divendres de l'incendi a Bisbal de d'Empordà i l'impacte que ha tingut a les Gavarres amb una activació de sistema de comandament a nivell 5, és a dir, el màxim nivell de comandament sota la direcció del cap del cos, David Borrell, i amb un M2 de serveis activats, tots els parts i comandaments activats per donar resposta.
7: I en aquest cop de setmana, la marinada, com pot jugar la
6: temperatura?
5: Sí, tant.
6: A veure, és un incendi, el de setmana, que és un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental, perquè s'entengui. Quin és el potencial més gran que tenim és en aquest flanc, i sobretot l'hem de tancar per evitar l'escenari de l'incendi que vam tenir doncs, el 2003 amb l'incendi de Sant Llorenç Savall, Granera, si ho recorden, i per tant aquest és l'escenari que sobretot hem d'evitar, i per això la nostra prioritat és tancar el flanc dret. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció hi ha l'organització del parell i també és una zona, diguéssim, que com a mínim, diguéssim, hem de tenir a la gent protegida. La protecció d'aquesta població i aconseguir, diguéssim, aquesta estabilització del flanc dret són les prioritats d'aquest incendi. La marinada justament el que farà és intentar-nos obrir aquest flanc dret. Aquest flanc dret no el tenim perfectament inactiu, sinó que hi ha certa activitat, sobretot entre el primer i el segon terç d'aquest flanc, és a dir, la part més sud d'aquest flanc, i amb això estem treballant. Hem tingut un parell de represes, amb un parell de focus secundaris que comentava la consellera, l'incendi que va propagar amb molt focus secundaris, i per tant estem estabilitzant ara mateix doncs, aquests aspectes fumaroles que es veuen. La part que veieu una mica més d'activitat, una plana esquerra, que no ens preocupa tant en quant a potencial, que l'única és que impactaria contra l'urbanització, i per tant sí que allà hem de fer una protecció especial, diguéssim, a les persones de l'urbanització com a lloc de l'activitat. L'escenari vital, l'entrada, diguéssim, amb aquest escenari de similar al 2003, d'aquestes 2.000 hectàrees de potencial, i després, doncs, sobretot també, i prioritàriament, abans que això, doncs, que aquestes persones estiguin bé a l'urbanització. Que comentava abans el cap d'intervenció de la companya, que a les 6 entrava aquest canvi meteorològic, llavors estem parlant ara d'hores clau per evitar que això que es doni el doble escenari que comentava. Sí, la marinada és un vent que bufa durant, diguéssim, el migdia fins al vespre. És un vent topogràfic que té aquest comportament. El problema és que, a mesura que van passant les hores, doncs la insolació també va, diguéssim, castigant més, i a més és un vent que, quan agafa, diguéssim, els seus pics d'intensitat, justament entre les 3 i les 6 de la tarda agafa aquests pics d'intensitat, amb tota l'acumulació, diguéssim, de temperatura amb humitats baixes que va també associada, doncs és una situació crítica, diguéssim, però, com dèieu, a nivell global de país. Llavors, molta atenció aquesta tarda perquè no hi hagi cap incendi forestal més, per evitar, sobretot, un escenari de simultaneïtat. És a dir, aquest incendi ens preocupa, però, sobretot, el que hem d'evitar sí o sí és que tinguem qualsevol altre gran incendi. Per tant, sí o sí, la nostra prioritat a nivell d'escala, no d'aquest incendi, sinó de país, és que no tinguem cap incendi, diguéssim, que se'ns passi greu.
0: No sentim la pregunta, però espero que amb la resposta puguem deduir-la.
6: A veure. Facin altres activitats, facin activitats.
5: Sí, de fet, d'acord a l'activació del Pla Alfa 4, anirem doncs, restringint diferents espais naturals. Avui s'hi ha sumat el Parc Natural de Montserrat i anirem doncs, sumant aquells espais que siguin necessaris per evitar doncs, assumir més riscos des de la perspectiva que explicava ara mateix el David Borrell, el cap del COS, no? La simultaneïtat d'incendis i d'intencionar tota la operativa.
0: Per tant, la simultaneïtat d'incendis continua sent un de les preocupacions intenses d'aquest foc. Òscar, sembla que ja d'alguna manera han explicat el que tu ja ens havies avançat també fa uns moments. Preocupa aquesta simultaneïtat d'incendis i l'hora clau, diguéssim, es fixa en les 6 de la tarda. Una hora realment complicada. Doncs res, les paraules de la consellera. Estem a 20 minuts de la 1 del migdia. Ja avancem que aquesta tarda des de Ràdio Caldes òbviament farem un altre programa especial per fer aquest seguiment del que doni de si aquest incendi en aquestes hores claus que s'han fixat a les 6 de la tarda per saber exactament què passa, perquè crec que és que ens trobarem en el punt d'inflexió. A les 6 de la tarda estarem al punt d'inflexió. Trobarem la resposta de si realment es compleix aquesta previsió que amb la que treballaven els bombers des del primer moment, d'aquest incendi de 3 dies, com ens explicava l'alcalde de Gallifa, o realment canviem d'escenari i ens situem a un incendi de majors dimensions.
3: Realment serà un moment clau i tots estarem pendents d'això, evidentment.
8: Estarem pendents, però o sigui, creuant els dits perquè no vagi, perquè tal com estan dient, doncs que aguanti, i si es pot controlar, doncs encara millor.
4: Sí, no, amb la mateixa línia, destacar això que diu la irregularitat d'aquest incendi, no? Aquests salts que es donen, que tenen un comportament estrany, pels professionals, erràtic. Estrany, és erràtic. Sí. Per tant, hem d'esperar això, hem d'esperar que aquestes puntes que seran de 3 a 6 ens siguin favorables a tots, a la població, i que bueno, sobretot els professionals, puguin anar controlant aquest perímetre. Vull ser una miqueta positius dins de tota la bajanada, però clar, estem parlant d'una zona aproximadament de 2.000 hectàrees. Sí que és cert que hi estàvem en 60 cremades, ara estem a 121, però escolteu, passat de 60 a 121, 100 un desastre, qualsevol hectàrea, dins de 2.000. Siguem optimistes en aquest sentit, no siguem optimistes recordant, com deia,
8: és que seria terrible que les 2.000 hectàrees que desapareguin, sí, sí, amb un foc, eh?
4: Sí, però els antecedents que tenim, que hem parlat abans del 94, sí, i del 2003, van ser esgarrifoses en poques hores. Portem ara, ja aviat portarem 24 hores, mantinguem això, és a dir, i si hem de pujar de 120 a 130, pugem, però que no pugem més, eh?
3: Siguem, el quid de la qüestió és
8: aguantar
3: és que ens trobem amb un gran canvi.
4: Exacte.
3: És el que no volem, un gran canvi, sí, que ens extengui el foc i que l'acceleri. Això seria la pitjor previsió.
4: En general, estem parlant de vents de marinada, els marins en parlen de garbí, del garbí de 210 graus. Doncs és un vent que arriba al migdia i normalment sobre les 3 i mitja o 4 de la tarda baixa sensiblement. Jo me'n recordo les competicions de vela que esperàvem aquest vent, però a més era moderat, no pujava molt, però a les 3 i mitja, 4 ja afluixava i sabies que les competicions, ojalà es compleixin aquests paràmetres, perquè el diferencial és l'altíssima temperatura i la baixíssima humitat, com deia el Xavier, el 30-30-30.
8: Tot és combustible, és un combustible total.
4: Efectivament. Jo, si em permeteu, una petita llicència.
0: Oh, i tant.
4: Amb un dels esdeveniments que jo col·laboro, que és de natació amb aigües obertes, no competició, sinó llargues travessies, i precisament aquest diumenge que ve hi ha un entreno al Maresme des de Santa Susana, Arenys, quasi 14 quilòmetres i mig. Ja fa 3 anys que venim notant que els nedadors que venen, absolutament aficionats, que venen de tot el món, ens demanen nedar sense neoprè. És a dir, la temperatura de l'aigua ja és molt elevada. Mm-hmm. Yeah. Ja és molt elevada. Històricament, en aquests 3-4 darrers anys, nosaltres ho hem notat modestament, no? Perquè el nadó diu, em trec el neoprè perquè no
8: és necessari.
4: No és necessari. No. Clar, això vol dir que l'aigua té una energia calorífica tremenda que puja fàcilment, molt fàcilment, i més amb aquestes temperatures que ens marquen aquí, 33, 34, 35 graus. Uh-huh. Ja no podem dir anormals, portem també 3, 4 o 5 anys que no ens donem compte, però ja ha estat una normalitat en el mes de juliol.
8: I nosaltres ho veiem i podríem dir fins i tot que estem acostumats a aquestes temperatures. Justament el que està passant a Europa és que no estan acostumats. I clar, i allà, doncs, tenir... És que no tenen... no està acostumat ni a l'asfalt, vull dir, perquè això a París ha passat, no?, que sí, es desfà. O sigui, que 40 graus allà és el fet de no estar acostumat. No tenien acostumades les finestres, perquè no hi havia ni cortines, ni persianes, vull dir que és el fet de tot, no? Vull dir que nosaltres ja estem, fa molt de temps que estem acostumats a això, no? I a aquesta manera, doncs, de justament, i en moltes zones d'Espanya, sobretot al sud, que encara la calor apreta més, no? El fet de saber, doncs, que durant el dia està tot tancat, no? I a la nit, sobretot, perquè entra l'aire més fresquet, podríem dir, i aguantar sense haver de tenir ni aire condicionat ni res d'això, no? I és una manera, doncs, i que aquí també es fa.
3: Avui és un dia que costarà esperar. perquè realment tenim molta gent, els especialistes treballant, i és el que hem de fer, confiar en ells, deixar-los que avancin, però realment jo voldria que fos ja les 7 o les 8 del vespre per poder fer-me una idea de com estem, quin és l'estat de la qüestió, per dir-ho d'alguna manera, perquè realment això marcarà el futur. Estem, demà puja molt la temperatura, però demà ha passat més encara, i per tant és prou preocupant, ara no podem fer res més que esperar, necessitem unes hores per veure si s'arriba a un control de perímetre, si es pot donar com a mínim per controlar, no dic estabilitzat, o al revés, en fi, i veurem.
8: Jo me quedo amb unes frases, no? Unes frases que em surten. El farell és una ferida, però també és un avís. El territori no es pot cuidar sol. La muntanya ens parla, ens ha parlat. Ara toca escoltar-la. Què més ha de cremar perquè reaccionen?
3: Buah.
0: Estàs obrint molts melons, crec, amb aquestes frases.
4: Sí, sí, sí, sí, sí. El dolent d'això, el dramàtic, és que any rere any, quan passa un incendi, els pocs dies hi ha aquestes les reflexions, sí. Però prèviament el donar culpes a tothom, sí. No s'inverteix, i després aquestes preguntes. Jo crec que va ser l'any passat, un dels incendis, que van haver-hi molts, que va haver-hi una persona, no sé qui, però que va dir que els incendis del proper estiu, és a dir, els d'ara, es comencen a pagar ara, yeah. Va dir. Diu, ara començarem a pagar els propers incendis.
0: És que hi ha la frase aquesta feta que diu que els incendis s'apaguen a l'hivern, a l'estiu s'extingeixen.
8: Sí, sí. Clar.
4: Sí, sí, sí.
0: Per tant, és la feina aquesta de prevenció que s'ha de fer. Per tant, recopilem, estem pràcticament a la una del migdia, posem una miqueta d'ordre al que ha donat de si aquest especial, un altre especial de 4 hores aquí a Ràdio Caldes, que començàvem a les 9 del matí. Ara com ara, la situació és la següent.

0: Doncs, segons les últimes informacions, aquests més de 220 efectius que estan ara mateix treballant sobre el terreny, efectius entre bombers, protecció civil, Mossos d'Esquadra, ADFs, tots els serveis d'emergència que estan treballant intensament en l'extinció d'aquest incendi que, recordem-ho, es va declarar ahir pocs minuts després de les 2 de la tarda a Sentmenat. Un incendi que en aquests moments continua actiu, segons les últimes informacions, un incendi que continua cremant i que les mirades es posen sobretot a les 6 de la tarda, que és el pitjor horari en el que es pot tombar l'evolució d'aquest foc, d'aquest incendi, per les condicions meteorològiques. 220 efectius, 88 mitjans terrestres, en principi 5 d'aeris, una xifra no oficial de 121, no oficial, no actualitzada, oficial ho és, de 121 hectàrees cremades, tot i que es parla de probablement unes 170-200 hectàrees, que seria el potencial de cremat en el que es podria arribar sempre i quan cap dels dos flancs que preocupa els bombers, el de l'esquerra i el de la dreta, especialment el de l'esquerra, no s'escapi del control, que després es parlaria d'un potencial de hectàrees cremades que podria arribar a les 2.000 si salta cap a la banda de Gallifa, Sant Llorenç del Munt i la Mola, que seria la zona esquerra per la qual es podria escapar aquest foc si no es controla, tot i que els efectius s'estan controlant. Pel que fa a l'altra banda, el flanc dret és el que es podria dirigir cap a la urbanització del Farell. De fet, ja s'han habilitat 5 dotacions al barri, a l'urbanització de Guanta, a Sentmenat, que és la banda sud del Farell, per intentar aturar des del punt de vista a peu de camí, a peu de terra, aquest avenç de les flames, per intentar que avancin més amunt, tot i que sí que és veritat que ahir en algun moment es va descontrolar aquest foc i va arribar a pujar fins a les pedreres o la carena de les pedreres del Pascol, que estan a la base d'aquesta muntanya del Farell. A la una es tornarà a fer una trobada amb els veïns desallotjats, segons ens han informat des de l'Ajuntament, per actualitzar la situació. En tot moment s'està també actualitzant la situació amb els veïns del barri del Farell, que fa pocs minuts han rebut també una nova comunicació per part de l'Ajuntament actualitzant la situació i reiterant amb les peticions de confinament, de mantenir aquest confinament per evitar mals majors, sobretot evitant l'actuació independent i unilateral de qualsevol veí que vulgui marxar per qualsevol camí sender que pugui haver a la muntanya del Farell, perquè ja adverteixen des dels bombers que no tenen la capacitat operativa ni logística per poder actuar en cas de que hi hagi qualsevol imprevist amb aquests possibles veïns que vulguin marxar de forma unilateral. Per tant, no podrien garantir la seva seguretat en la seva actuació, perquè estan tots concentrats precisament en aquesta actuació. Punt de control dels mitjans d'emergència al creuament de la carretera antiga amb la carretera nova del Farell, com ens explicava un dels veïns que viu precisament allà. Un altre punt de control, en aquest cas de dotacions que estan preparades per si han d'activar-se en cas d'emergència, a dalt, a l'urbanització del Farell, just al creuament de la zona est amb la zona oest, on hi ha el bar, el local social de la zona del Farell, amb aquestes diferents dotacions, no només de bombers, sinó també de protecció civil, de Mossos i de policia local, per si han d'actuar ràpidament. Ahir, en algun moment de la tarda, en algun moment de màxima virulència i de la marinada bufant en plena potència, sí que es va saltar algun focus secundari que va arribar a molts pocs metres d'algun dels carrers de la zona est del Farell. De moment, avui sembla que això no s'està produint, s'està un punt més controlada la situació d'aquest incendi, tot i això, amb la vigilància completament activada per intentar evitar que saltin aquests focus secundaris, que són els que més fan patir els cossos de seguretat, els bombers, perquè són els que més poden descontrolar en qualsevol moment l'actuació i l'activació i el treball que s'està fent fins ara. Amb la mirada posada, com dèiem, a les 6 de la tarda, que serà el punt clau per veure quin serà el futur d'aquest incendi. Des de Ràdio Caldes ja us avancem que a partir de les 5 de la tarda ens hi tornarem a posar per actualitzar la situació, per seguir el minut a minut d'aquest incendi, per actualitzar les dades del que doni de si el que ja podríem considerar un dels focs més importants de Caldes de les últimes dècades, encara a l'expectativa d'avaluar l'impacte real d'aquest foc, perquè per les imatges que vèiem, sobretot ahir al vespre, amb el contrast de la foscor, amb la claror de les flames, sí que ja es veu que d'alguna manera pot haver tocat la part de la Torre Roja o haver avançat per aquella banda. De fet, va coronar la muntanya de Can Fruitós, que és la que hi ha just al darrere, per tant, d'alguna manera va avançar cap allà, també ha avançat cap a Sant Martí de Romanyà, també ha avançat cap a les Pedreres del Pascol, per tant, ha avançat tota la part, tota la falda del Farell per la banda per la que puja la carretera vella, la llarga, diguéssim, perquè ens entenguem, diguéssim que tota la flanca esquerra és el que hauria quedat afectat per aquest incendi, i és on s'estan dirigint tots els efectius per evitar que pugi encara més amunt. Per tant, doncs, a partir de les 5 de la tarda, aquest programa especial, i ja per anar tancant, si us sembla, aprofitem per fer una última reflexió amb les persones que ens acompanyen avui en aquest programa especial. Comencem per tu, Josep. Vinga, va, una última reflexió.
1: És un tema delicat i sempre queda l'esperança de que ens en sortirem i de que no serà massa greu, però ara estem en un moment encara que no hem creuat la línia de no retorn i, per tant, hem de veure bé amb què.
0: Però patint?
1: Sí, i tant. Quan ahir van dir que havia creuat la carena, jo vaig pensar, merda, ja la tenim liada. Sí.
2: Doncs, a veure, què podria dir? Doncs el Farell, doncs, què és el que s'està cremant? És una ferida, sí, però també és un mirall que ens mostra què passa quan deixem de mirar el territori, quan deixem de viure'l i quan deixem de cuidar-la. Doncs és aquí, doncs, el que deixo aquesta reflexió. I torno a fer la mateixa pregunta que abans he dit, no? Què més ha de cremar perquè reaccionem?
3: Esperança, prudència, seny i, sobretot, fer cas als professionals. Fer cas al 100% al que ens diuen. No discutir i fer bondat.
2: Sí, senyor.
1: Molt bé. Doncs no sé si queda res més.
2: Aquí el director, que és el que ha de dir l'última paraula.
0: Sí, bàsicament per actualitzar una miqueta la informació, amb informació d'última hora, i em sap greu haver d'acabar així, a 3 minuts de la 1 del migdia, però pel que ens informen des de bombers, la situació s'està descontrolant a la zona dreta. Està pujant el foc cap al Farell. Ja està pujant el foc cap al Farell, segons les últimes informacions. A més, s'acaba de declarar un altre incendi a Castellbisbal. Això ha obligat a retirar mitjans aeris dels que estaven actuant aquí a Caldes per poder atacar ràpidament el foc de Castellbisbal, amb la qual cosa sembla ser, però amb moltes cometes i moltes cursives, que es podria salvar el barri, però que el foc puja cap a la muntanya, amb moltes cometes. I amb la precaució d'aquestes primeres informacions, però s'està descontrolant el flanc dret, estan reproduint-se molts focus ara mateix, i per això aquest perill amatent, sobretot de com pugui evolucionar les properes hores. Em sap greu haver d'acabar així, però és la informació que ens acaba d'arribar de primera mà, de primera línia de foc. Per tant, crec que calia transmetre-la, sobretot perquè les persones, especialment les confinades del Farell, estiguin molt atentes del que pugui passar i de com pugui evolucionar i de qualsevol indicació, sobretot dels mitjans d'emergència que estan seguint segon a segon l'evolució d'aquest incendi. Però sí que és veritat que els últims minuts l'evolució no és especialment optimista d'aquest flanc dret, sí del flanc esquerre, però el flanc dret, que és el que afecta més a Caldes, no està avançant i s'està descontrolant. Per tant, doncs, és probable que en les properes hores es vegi molta més presència de fum a la banda de Caldes, molt, molt més propera a Caldes, perquè és la zona per on està pujant a aquest foc. De totes maneres, ho actualitzarem, com dèiem, a partir de les 5 de la tarda en aquest programa especial. Moltíssimes gràcies, Pepe Santos, una vegada més per compartir aquest matí amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, Josep Callar, també per afegir-te aquest matí en aquest programa especial, per acompanyar-nos. I, òbviament, moltíssimes gràcies, Conxi, també per ajudar-nos a tirar endavant aquest programa especial. I haurem d'estar atents a veure què passa aquesta tarda.
2: Aquí estarem.
0: Moltíssimes gràcies també a tots vosaltres, els que ens escolteu a l'altra banda del 107.8 de la FM o a radiocaldes.cat, per acompanyar-nos en aquest programa especial, que bàsicament el que vol és acostar-vos la informació el més oficial possible, el més fidedigna possible i el més neutre possible, però objectiva, del que està passant en el que seria l'incendi més greu de les últimes dècades a Caldes de Montbui. A les 5 de la tarda ens hi tornem a posar. Moltíssimes gràcies.

0: reanimar-lo, entre dos l'agafen i el posen de peus. L'home els hi diu que en Bruce Willis és un amic seu, però ningú no se'l creu.
1: Fórmula Cat, una hora de la millor música en català.

0: Una hora per posar en valor la música feta a casa nostra. Fórmula Cat, la música en català a Ràdio Caldes.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: les darreres hores.
1: A la noia es dona ja per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, i 377 en el nivell 3. A més, hi ha restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures les properes hores. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Continua aquesta calorada. I, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya Central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya Central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres en un pati interior. Sònia Kerr.
3: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. No hi ha hagut ferits.
1: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
3: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
1: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
3: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ens ho explica Beatriz Fernández, que és la directora de la Fundació Arrels.
4: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
3: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
1: Els esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina és l'Espanyol.
5: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt perico ha anunciat la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques en aquests moments. Fins ara el foc ha afectat 113 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret, que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
7: Hola, bon dia. Segon dia de l'incendi a Sentmenat. El que va començar ahir en un camp de correu prop del polígon a Mas d'en Cisa va enfilar-se cap al bosc de Guantal i el Farell, i a hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades, o és una xifra no oficial. S'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters que porten treballant des de les 9 del matí. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la consellera Núria Parlon amb les tres alcaldies del municipi i el cap de bombers David Borrell. Sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, ha comentat això.
8: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
7: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament.
9: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar. com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius als secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
7: Després de l'optimisme de la consellera, queden a l'espera que no giri el vent i no es produeixi altre incendi al país per poder resoldre el més aviat possible.
1: Gràcies, Òscar Guijarro. Des de Ràdio Caldes, l'incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores. Ona Codinenca, Laia, de Déu.
0: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns, com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, al nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
10: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4:30 ens vam anar a dormir, a les 6:30 ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
11: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
10: bueno, a la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
0: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
1: I a tot això us hem d'afegir una última hora, perquè ara mateix 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers treballen en un nou foc agrícola. En aquest cas s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà, a l'Espluga FM, a Laia Molner, bon dia, què en sabem?
12: Bon dia, doncs de moment poca cosa, fa pràcticament una hora que s'ha declarat aquest incendi a Savallà del Comtat i ja hi estan participant més de 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat de Catalunya. A l'espera de més informació, de moment sabem que és un foc agrícola i que està en una zona cap al camí del Bió, en un camp, com dèiem, agrícola al riu del Corb i al nucli de Segura, mig camí entre les dues coses. Actualment cal destacar també que el mapa de risc d'incendi en tota aquella zona de la Conca de Barberà, concretament cap a la Baixa Segarra, es troba a nivell 4 d'alerta. A més, també recordar que la Conca de Barberà és una zona de cultiu i un incendi agrícola pot complicar-se molt a la zona perquè és una zona d'amplis cultius.
1: Gràcies, Laia Molner, des de l'Espluga FM per aquesta última hora sobre aquest nou incendi declarat, recordem, un foc agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. I seguim amb més focs perquè avui la simultaneïtat doncs, és el gran problema de la jornada, com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els bombers donen per estabilitzat ja l'incendi declarat a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara està confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
3: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
13: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no són incidències reals, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. El polígon, igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon, ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon plans d'arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant, estem darrere del tema.
3: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
1: I 5è dia d'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar finalment que el foc està controlat. Recordem que està estabilitzat des d'ahir. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
14: L'incendi al massís de les Gavarres segueix estabilitzat, però sense controlar. Això sí, pocs minuts després de la 1 de la tarda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha avançat que esperen poder-lo tenir controlat en poques hores. Els bombers continuen treballant sobre el terreny amb dos objectius paral·lels, evitar revifades de les flames i apagar el foc que encara resta actiu. El massís de les Gavarres es manté tancat i des del govern de Catalunya llancen un missatge demanant responsabilitat a la ciutadania. La simultaneïtat de diversos incendis ha fet que alguns efectius que treballaven a la zona s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya.
1: En relació amb aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com han demanat Junts i la CUP. Mònica Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
16: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells.

0: en l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
1: Això pel que fa als incendis declarats fins ara, que no són pocs, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt per risc extrem, i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
2: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i els espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
1: I més allà de les nostres fronteres, l'incendi de Trevillac, a la Catalunya del Nord, continua actiu. Afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
2: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les autoritats. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els 400 dels Pirineus Orientals.
3: Notícies en xarxa.
1: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns en el centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagué és el director de bombers de Barcelona.
5: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el mar d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
4: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
6: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentava des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
4: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al centre cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
1: Esther, seguim amb tu perquè justament per atendre emergències com aquesta existeix el Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona, el SECOR. Doncs bé, ara ampliarà i modernitzarà les instal·lacions. S'ubicaran a les Tres Xemeneies, al Paral·lel, i les obres començaran a principi de l'any que ve.
4: El nou SECOR, situat a l'edifici llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
7: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
4: El nou SECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
1: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent. Es tracta d'un augment del 6,6%. I reclama, a més, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés. És el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que per permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre

0: Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
1: Invito i pido al Partit Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
0: El govern espanyol preveu portar aprovació a sossada de despesa al Congrés el 14 de juliol.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on augmenten les persones novelles sense llar i 7 de cada 10 de tot el conjunt no té cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Adverteixen que el sensellarisme es cronifica i fan una crida a les administracions per actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
4: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
3: A Veneçuela ja són més de 3.500 les persones mortes pel doble terratrèmol de la setmana passada. La xifra de ferits se situa en prop de 17.000. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha actualitzat a 35 la xifra de ciutadans espanyols morts, mentre que n'hi ha 140 que continuen desapareguts.
6: Ara Veneçuela intenta gestionar la tornada a la normalitat de la millor manera, però amb diversos reptes. Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, apunta les principals preocupacions de les organitzacions que treballen sobre el territori.
7: I bàsicament el que ens preocupa ara mateixa és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de a principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics.
6: En aquest context, Font afegeix que un dels altres efectes dels terratrèmols ha estat l'impacte sobre les infraestructures sanitàries.
3: Els ajuntaments afectats pel Pla d'Energies Renovables es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Ja són gairebé 270 els municipis que demanen reformular el pla impulsat pel govern per construir plantes eòliques i fotovoltaiques arreu del territori. Avui s'han manifestat a Girona. Anem fins allà, Girona FM, Saïd Zbat.
8: Fins a 263 municipis catalans en reclamen la revisió del Pla Ter, el pla que regula la implantació de renovables al territori. Els ajuntaments afectats es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Preveuen arribar als 270 municipis abans que acabi la setmana. Escoltem Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls.
9: L'elaboració del Pla Ter, presentat ja del tot completat, ha estat fet sense comptar amb la participació real i efectiva de la ciutadania, ja sigui de manera individual, ja sigui de manera organitzada, ni per part dels ens locals ni de les entitats ambientalistes més representatives implantades al territori.
8: Tarés denuncia que el pla s'ha tramitat sense una participació local real, de manera fragmentada i parcial, i recordar també que més del 90% dels municipis afectats tenen menys de 1.000 habitants i necessitats de consum mínimes sense que els hagi ofert cap compensació.
3: I arriba a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
11: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
10: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
3: I 9 poblacions i una norantena d'artistes componen la 15a edició del Festival Eufònic, que té Amposta i el Delta de l'Ebre com a epicentres. Amposta Ràdio, Sílvia Berbís.
12: La programació d'enguany es transforma en un recorregut entre l'escolta immersiva i la pulsió física dels directes nocturns, des de les tardes expansives al format assegut del Club a les Arts Visuals, tot en un festival eclèctic que té 3 inauguracions i una part central que es desplegarà entre el 16 i el 18 de juliol. 15 anys és una excusa per fer-la grossa en un festival que de per si trenca esquemes. Vicent Fibla és el director.
13: Eufònic és un festival molt, molt divers, en tant que té moltes disciplines, toca amb molts pals, però dir així, hi ha la part d'instal·lacions artístiques, hi ha molta música, però no és un festival de música, hi ha moltes propostes del sonor, hi ha moltíssimes propostes d'asso i visuals i d'espectacles audiovisuals, no?
12: També destaca l'Eufònic, però centrat en la relació entre la ciència i la creació.
3: I arriben els esports. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol ja ha tornat a la feina després de les vacances.
14: Bon dia, Marta. Sí, el conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 26-27. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Harman. L'escoltem.
15: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
14: With the Liga. El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley de la Premier League. La selecció espanyola es va classificar per disputar els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal per 1-0 amb una diana de Mikel Merino al minut 91 de partit. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
16: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
14: Espanya jugarà contra Bèlgica el bitllet per les semifinals, una selecció belga que va guanyar els Estats Units per 1-4. El mercat de fitxatges de casa nostra, Ángel Donato, es converteix en el nou entrenador del Girona B per a la pròxima temporada. Arriba procedent, amb 36 anys, del juvenil A de l'Atlètic de Madrid. Escoltem el nou entrenador del filial gironí.
17: Bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Un gran club, y yo creo que es un orgullo poder representar los valores del Girona, de este escudo. Y bueno, creo que al final me veo representado también en la forma de jugar, en su estilo, en su modelo. Y bueno, como digo, es muy bonito estar aquí, es un orgullo, es una responsabilidad y espero poder hacerlo bien.
14: Ángel Donato tindrà acompanyant a la banqueta una llegenda del Girona, i és que el seu segon serà Àlex Granell. A més, el Manresa, que assolí l'ascens a segona federació, anuncia la renovació per una temporada més de Moja Edzarfani. El jugador marroquí es va convertir en un dels artífecs de l'ascens amb 9 dianes en 33 partits.
3: Gràcies, Jordi Cervantes. Gairebé més de 3 minuts i seran ja 2:45. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.
18: Vine al Palau Güell, a tocar de la...

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques crítiques que hi ha a la zona. D'una banda, la marinada que bufa, de l'altra, les altes temperatures que afavoreixen els focus secundaris, especialment al flanc dret, el que va cap a Caldes de Montbui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta al perill que convisquin diversos incendis alhora.
5: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
3: A l'Anoia es dona per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, 377 en el nivell 3 i restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mil Pérez, bon dia.
6: Bon dia, continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya Central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya Central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, 4 gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
3: I seguim molt pendents d'un foc declarat fa pocs minuts. 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. De seguida us ho ampliem. És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres de diàmetre en un pati interior. Sònia Kerr.
7: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. De fet, des de la mateixa obra han donat l'alerta després de detectar moviments verticals. Això sí, no hi ha hagut ferits.
3: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
7: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
3: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
7: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació.
8: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
3: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
7: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 40a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
3: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
9: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt pericó anuncia la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
3: El control de Soibal López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de terreny i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Última hora, des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
10: Hola, bon dia. Segon dia d'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir a prop d'un camp de conreu, al polígon de Mas d'Encisa, va girar-se cap al bosc entre Guanta i Alfarella. A hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades i s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la Núria Parlon, la consellera, amb les tres alcaldies dels municipis afectats, i el cap de bombers, David Borrell, sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, comentava el següent.
11: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i la urbanització del Farell, hem de tenir a la gent protegida.
10: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament de Caldes de Montbui i Castellà.
12: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de l'Anoia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
10: Després de les paraules optimistes de la consellera, esperem que no hi hagi complicacions ni altres incendis arreu del país, com el que està succeint ara mateix a Savallà del Comtat, que ja s'han destinat 20 dotacions de bombers. Òscar Guijarro, Ràdio Caldes.
3: Aquest incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores, malgrat la incertesa que encara regna. L'aire de Déu.
13: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns, com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
14: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
15: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
14: bueno, a la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
13: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
3: I com ens avançaven des de Ràdio Caldes, tenim una última hora, un nou incendi amb una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers. Estan treballant en un foc agrícola que s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molner, bon dia.
16: Bon dia. Doncs concretament ara parlem ja de més de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que treballen en aquest incendi a Savallà del Comtat. Cal recordar que el foc ha començat en una zona agrícola fa una mica més d'una hora i mitja, a la 1:11, però que actualment ja està arribant aquest foc inclús a zona de vegetació forestal. Cal recordar que tota la zona de la Conca de Barberà és típica de cultiu i, per tant, hi ha moltes zones que actualment estan segant i, tot i que encara no hi ha informació, podria haver-se iniciat per aquí aquest incendi. El foc ha arrencat prop del camí del Bió, en una zona entre el riu del Corb i el nucli de Segura, i actualment també cal concretar que el municipi de Savallà del Comtat està en risc d'incendi nivell 4, el que podria complicar encara més les coses.
3: I és que la situació és complicada gràcies, Laia, als bombers. En un altre dels focs que tenim oberts encara a Catalunya, donen per estabilitzat l'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara hi ha confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
17: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i també indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
18: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat, no sabem en quines condicions, tampoc no són incidències reals, és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resulta aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. El polígon, igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon, ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem darrere del tema.
17: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
3: Els bombers també continuen treballant en l'incendi al massís de les Gavarres, declarat ara fa 5 dies. Volen, sobretot, evitar revifades i poder anunciar aviat que el foc està controlat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, avisa que, malgrat que el pitjor d'aquest incendi ja ha passat, no es pot abaixar la guàrdia i considera que cal anar en compte amb les possibles represes. Són declaracions a la xarxa.
19: El vent dels primers dies que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar, això volia dir que hi podia tornar. La situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat. Deixa-m'ho dir així, eh?
3: En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori i la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
21: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
20: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
3: Tot plegat, que no és poc pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
7: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, això sí, però no al medi natural.
1: Notícies en xarxa.
3: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns situat al centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagué és el director de bombers de Barcelona.
2: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el mar d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
0: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
22: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentava des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
0: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al centre cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
3: 3:45, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent, una pujada del 6,6%. A més, reclama el Partit Popular responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
24: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
23: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer a la ciutat. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
4: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
3: Atenció a aquesta tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge per tractar l'endometriosi. És molt menys invasiva que la cirurgia, dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i, a més, millora el control del dolor.
7: Bellvitge continua ara amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. La doctora cap de la investigació és Amparo García Tejedor.
6: Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, prepacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
7: En aquesta investigació hi participen gairebé 300 dones.
1: Notícies en xarxa.
3: Hem de passar avui també pel Baix Camp perquè l'expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació es van exaurir en només 10 dies i davant l'allau de reserves, l'Ajuntament n'ha ampliat l'aforament amb un miler més. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: Les noves places es poden reservar gratuïtament a partir d'aquest dimarts a través de la pàgina web municipal. El gran punt d'observació s'instal·larà al carrer Blanquers i, a més del seguiment en directe de l'eclipsi, amb l'astrofotògraf Carlos Uriate, la jornada inclourà concert, restauració, servei de bus llançadora i ha de nit una observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha afirmat que la ciutat està preparada en tots els aspectes per acollir aquest fenomen astronòmic històric.
9: Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran. Hem preparat la ciutat per poder els rebre amb tota comoditat.
8: Durant el juliol, mitjançant una campanya a tots els barris de la ciutat, també es repartiran 16.000 ulleres homologades imprescindibles per seguir l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Decret en presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
7: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
3: Aena adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental.
7: És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi de l'impacte sobre espais protegits com la Ricarda o el Remolà.
3: És moment per a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició i ho fa amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
26: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
25: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
3: I Osona acollirà aquest cap de setmana el Festival Internacional Centelles en Curt, un nou festival de curtmetratges que combina cultura i solidaritat. El 9 FM, Ona Fàbrega.
10: Centelles estrena aquest cap de setmana la primera edició del Festival Internacional Centelles en Curt, un certamen dedicat al curtmetratge que neix sota el paraigua de l'associació Clamor per Uganda i que combina cultura i solidaritat. En aquesta primera edició se n'han presentat més de 170 curtmetratges. Un jurat d'àmbit estatal n'ha seleccionat 40 que es projectaran dissabte al Casal Francesc Macià. Isabel Roma és la codirectora i la presidenta de l'associació Clamor per Uganda.
11: És un festival que no classifica amb ficció, documental i animació, sinó que només analitza el curt, que per ser una primera edició han entrat més de 170 curts d'una qualitat impressionant, dels millors distribuïdors tops. D'aquests n'hem seleccionat 40 amb un visionat que ha tingut un jurat a nivell estatal.
10: El festival arrencarà divendres amb una gala inaugural i una catifa vermella. Continuarà dissabte amb les projeccions i activitats per al sector audiovisual i també es tancarà diumenge amb una matinal infantil i el lliurament dels Premis Cerdà.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol torna a la feina després de les vacances.
12: Bon dia, Marta. El conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 2026-2027. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Hartman. L'escoltem.
13: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge, és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra, on a vegades sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar la Lliga.
12: La Liga. El defensa de 24 anys arriba cedit del Barlein de la Premier League. A més, en futbol al Mundial, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final, i és que la selecció es va imposar a Portugal per 1-0 amb Diana de Miquel Merino, mentre que els belgues han guanyat aquesta matinada als Estats Units per 1-4. En bàsquet, a la penya, 26-27 comença a agafar forma després de la marxa oficial de Han, Vives, Hanga i Crack, i les pròximes sortides de Drell, Rússic i Allen. Els verd i negres ja tenen el seu primer fitxatge, Xavi Ballester, al Radio Ciutat de Badalona.
14: Ali Reyes és el primer fitxatge oficial de la sisa joventut pel club vinent. Reyes arriba procedent del Quinzenàs Manresa, on s'ha convertit en un jugador internacional amb unes mitjanes de 13,3 punts, 5,2 rebots i un 40% d'encert en triples. El nou jugador verd i negre signa per les dues pròximes temporades amb opció a una tercera, i la penya s'assegura poder obrir el camp amb el seu tir exterior. El jugador es va formar a planter de Valladolid i abans d'aterrar el nou Congost va jugar al Bilbao Bàsquet. Es dona la circumstància que el germà d'Àlex Reyes, l'Álvaro, que actualment juga al sub-22 del Burgos, va formar part del planter del Joventut fa uns anys, i la família ja coneix perfectament el club i Badalona.
12: L'Esport Girona anuncia la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. En seran 5-4 de consecutives defensant la samarreta gironina. El director esportiu, Pere Puig, valora aquesta renovació.
15: Contents de denunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha portat fins ara.
12: I el Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB després de guanyar-s'ho a la pista i d'un esforç als despatxos. El conjunt Potablava podrà assumir la plaça a la categoria de bronze del bàsquet estatal. Jonathan Marín, al Prat Ràdio.
25: El Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent, tot i la incertesa de les darreres setmanes. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP, tal com ho ha confirmat el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, als micròfons del Prat Esports.
26: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. L'1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se tothom, pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
25: El president també ha donat a conèixer
2: conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, que comptarà amb 6 renovacions. Algunes ja les coneixem, les de Rai Carrasco i Sergi Costa, 100% oficials, i les que va detallar el president, les de Salvans i Thomas Smallwood. I també ha anunciat algunes sortides. La que més ha cridat l'atenció és la de Marc Cessé per decisió tècnica.
12: I a l'hoquei lliga masculina, 3 fitxatges. El Barça s'ha fet amb l'italià Davide Gavioli, procedent del Ticino. Ferran Font, que deixava el Barça, fitxa pel Voltregà. Iñaki Cabezas deixa el Sant Just i fitxa per l'Igualada.
3: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local.
16: Ets l'ú més a prop.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
17: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
18: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
17: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
18: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llambarda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Especial informatiu a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda, són les 5 en aquest dimarts 7 de juliol del 2026, unes dates que de ben segur que passaran a la història, com a mínim a la història local de Caldes de Montbui. Una setmana que vam començar ahir al matí amb un fet realment històric, com era el pas del Tour de França per Caldes de Montbui, i que en poques hores es va capgirar com un mitjó per a la tarda convertir-se en una altra jornada històrica que continua avui, que és aquest incendi que ahir passats 20 minuts de les 2 de la tarda es va declarar en el terme municipal de Sentmenat, a tocar del castell de Sentmenat, un incendi que, tot i començar Sentmenat, ara la pitjor part se l'endú Caldes de Montbui. Un programa especial al que comencem ara mateix, que ve a continuar els dos que ja hem realitzat des d'aquí, des de Ràdio Caldes, per informar-vos minut a minut del que doni de si aquest incendi forestal. Acabàvem lamentablement el programa del migdia, dia, 3 minuts abans de la una, amb la informació que ens arribava des de primera línia de foc, des dels bombers, que ens advertien que la situació s'estava capgirant, que en els últims minuts havia empitjorat, s'havien produït molts focus secundaris, i sembla que l'advertència era més que certa, perquè l'evolució de les últimes hores, tal com també ja havien advertit els experts des de primera hora del matí, està empitjorant, i de quina manera. Ara mateix, unes grans columnes de fum, les que surten de tot el farell, de tota la falda del farell. De fet, ja hi ha foc, es poden veure flames ja al capdamunt de la Serra Llisa. Hi ha altres focus secundaris que també es poden veure a tocar del turó de la Torre Roja i a tocar ja de Mas Corró, del camí que connecta Caldes amb Sentmenat. Per tant, una situació que realment, com ja ens advertien els experts, pinta complicada per aquesta tarda. Per tant, us recomanem que estigueu molt atents de la informació que minut a minut us puguem anar explicant des de Ràdio Caldes, per actualitzar-vos la situació, per actualitzar-vos el que pugui anar passant, i sobretot per informar-vos per fonts oficials, perquè realment en situacions com aquestes és especialment important estar al cas del missatge o missatges que envien des dels canals oficials, perquè hi ha molta tendència a fer segons quins missatges, a enviar segons quines alertes, i val la pena estar-ne molt al cas. I ho recalco i ho dic especialment per coses que han passat en les últimes hores i que volem comentar, per començar amb l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda. Isidre, molt bona tarda.
2: Bona tarda. Hola, Xavi.
1: Recalco la importància dels missatges i dels canals oficials, perquè les últimes hores hi ha hagut serra bombori a dalt al farell.
2: És molt important seguir els mitjans oficials, els canals de l'Ajuntament, seguir mitjans de comunicació com és Ràdio Caldes, que donen informació veraç i informació contrastada, perquè en les últimes hores, és veritat, evidentment que hi ha molts veïns que estan ara mateix confinats i que estan patint, i els nervis els podem entendre, i per això en algun moment doncs han corregut informacions que calia doncs contrastar. Sempre tota informació cal contrastar-la pels mitjans oficials. Parlo de possibles evacuacions que no eren veritat, i per tant doncs molt important informar-se pels mitjans oficials en aquests moments.
1: Sí, per posar una miqueta en circumstàncies als oients. A les últimes hores s'ha circulat un missatge dalt del farell que hi havia una evacuació a les 4 de la tarda. Mm-hmm. I això no era cert.
2: És així. No passa res. Evidentment és important i són qüestions que són habituals. Cal gestionar també aquesta difusió d'informació. Per tant, bé, el que crec que és més important és que la gent sàpiga que s'està treballant ara mateix d'una forma molt intensa, perquè estem en els moments a l'hora crítica, a l'hora de més calor i on està començant a bufar una mica de marinada. Just aquest matí els responsables de bombers ja ens han advertit que això passaria. És veritat que es podien despertar alguns nous focus secundaris que evidentment ens preocupen, però també doncs bombers segueix treballant amb més de 70 dotacions per intentar minimitzar els efectes i l'avanç del foc.
1: L'última actualització que acaba de fer ara fa ben pocs minuts, agents rurals de la superfície cremada ja ha pujat a 152 hectàrees cremades per aquest incendi, segons el recompte que han fet 15 minuts abans de les 4, que han publicat ara fa pocs minuts. Quina és la situació ara mateix? Què és el que li estan dient des dels serveis d'emergència? Realment, que tal com vaticinaven, com avançaven i com advertien, han pitjorat.
2: Jo no sé, no vull utilitzar aquesta paraula de que han pitjorat, perquè la situació ha estat molt delicada durant tot el dia i és algo que ja ens havien comunicat prèviament, però evidentment és estem en un moment que és complicat, és l'hora crítica i per això justament bombers ha destinat fins i tot 4 dotacions a dalt al barri del Farell, perquè és el que seria més poblat i un dels que preocupa més, perquè és el que ara mateix té gent confinada, però això també vull traslladar-ho. Hi ha 4 dotacions només de bombers, que ara mateix el mateix cap de l'operatiu de bombers m'ha confirmat que estan allà per intentar seguir flanquejant aquests focus secundaris que poden anar apareixent.
1: Com deia, segons l'última actualització també de bombers, 71 dotacions, 6 de les quals aeris, amb abundants focus secundaris al CAP, segons el que acaba de publicar també bombers.
2: Sí, molt, això molt important també, Xavi. Tots aquests focus secundaris intenten anar atacant amb mitjans aeris i amb aquests vehicles que estan, diguem-ne, més a prop i destinats a terreny. Així mateix m'ha transmès ara fa pocs minuts el mateix cap de bombers.
1: Una pregunta que també ens feien arribar. Estem veient molts helicòpters, no tants avions bombarders com els que hi havia ahir en un primer moment. En coneix els motius pels quals s'està actuant sobretot amb helicòpters i no tant amb les grans avionetes?
2: Mira, aquest matí m'ho han explicat una mica, és depenent del fum i del vent, no li puc confirmar el per què. En algun moment sí que he vist alguna avioneta cap al migdia, és veritat que hi ha més helicòpters que avionetes. Li preguntaré exactament el per què, però m'imagino que tindrà algun motiu o algun sentit.
1: De cara a les properes hores ens advertien que a les 6 podia ser el moment clau per la concentració dels diferents elements, sobretot meteorològics, de vent, temperatura o calor en aquest cas, i baixa humitat. Ens mantenim amb que a les 6 pot ser el moment clau per decidir quin és el futur immediat d'aquest incendi?
2: De fet, una mica més tard, la propera actualització que farem de coordinació serà a les 9. A les 6 és un dels moments que estaríem en el pic de calor. Després, en principi, ens han dit que podria baixar el pic de calor, que no vol dir que sigui per relaxar-nos, perquè vol dir que també les temperatures seran molt altes. Un dels missatges que crec que haig de donar, perquè així m'han transmès, és que alguns veïns poden haver trencat el confinament últimament, que per tant Mossos d'Esquadra ha fet alguna actuació en aquest sentit, demanar a tothom que es quedi a casa, perquè com indiquen els bombers és la forma més segura per poder seguir treballant en el voltant del foc, un foc que, com expliqueu, pot tenir aquests comportaments imprevisibles amb aquests fronts secundaris, i el fet de fer autoevacuacions podria posar en risc justament a les persones. Molt important quedar-se a casa i confiar en la feina que estan fent justament bombers, serveis d'emergència, ADF i Protecció Civil.
1: Per tant, pel que comenta, hi ha hagut algun veí que entenc que per nerviosisme o per qualsevol altre motiu ha decidit marxar de casa seva?
2: Que ho ha intentat, ho ha manifestat i ho ha manifestat. És un moment, evidentment, on els nervis són molt humans i crec que tots podem empatitzar amb els veïns i veïnes que es troben ara en situació de confinament. Per tant, si hi ha qualsevol emergència o incidència, poden trucar al 112 o trucar directament a la policia local o directament a l'Ajuntament i gestionem les incidències o les situacions d'una manera, doncs, d'una en una, des de qüestions socials fins a qüestions mèdiques. Gràcies a tenir també un equip de policia local allà mateix, a dalt al Farell, a Terreny, i també equips de Mossos d'Esquadra, doncs anem parlant amb la gent que necessita algun tipus d'intervenció específica.
1: A la una del migdia ha tingut una reunió amb alguns dels veïns que estan allotjats aquí al Termes Victòria, veïns del Farell, però també persones evacuades del càmping. En quina situació es troben? Com se'ls ha trobat? Què els hi ha pogut explicar?
2: Doncs preocupats, evidentment molt preocupats. Hi ha veïns que doncs es troben aquí al Termes Victòria i que evidentment tenen casa seva, probablement tenen persones, amics, veïns que doncs estan allà i també els hi passen, els hi traslladen aquesta informació, preocupats, evidentment, a l'expectativa, amb impotència, perquè quan hi ha un incendi com aquest és molt, també molt humà sentir molta impotència. Per això crec que bé, també està bé explicar tota la feina que estan fent els mateixos bombers, perquè ens dona molta confiança saber que hi ha tants equips que estan treballant per intentar minimitzar l'abans del foc. Els he vist doncs, com estaríem tots, esperant tenir millores, que és el que ens agradaria.
1: Esperem que tinguem notícies i si a més hi podem afegir l'adjectiu de bones notícies aquesta tarda, seria una primera gran victòria a la lluita d'aquest incendi. Ho deia al principi, crec que estem en un parell de dies que quedaran per la història per dos motius ben diferents, com explicava ahir, pel pas del Tour, però poques hores després per aquest incendi, un dels més greus de les últimes dècades a Caldes.
2: Sí, per desgràcia, ahir va ser un dia massa històric i, en tot cas, ara estem absolutament concentrats. Sí, el pas del Tour va ser un moment bonic, però diguem-ne que tenim completament oblidat. Ara estem concentrats absolutament en poder aturar aquest incendi i en això seguim treballant. Hi ha alguna qüestió més que també li volia comentar? Que crec, sí, que, miri, abans quan m'ha dit que preocupava els veïns, també una de les qüestions que hem intentat fer, i així també aprofito per fer fins i tot aquesta crida en el cas que algú necessiti, algun veí, hem fet un cens dels animals de companyia que puguin estar en una situació de perill o vulnerabilitat, perquè és una de les qüestions que a molts veïns els hi preocupava. Evidentment, si tens un gos, un gat, que porta hores i que se li pot haver acabat l'aigua, el menjar, doncs són qüestions que preocupen en els veïns. També aquesta és una de les qüestions que si algú té doncs animals de companyia que estigui en una situació de risc o vulnerabilitat, doncs que es posi en contacte amb nosaltres, amb la policia, i gestionarem també en la mesura del possible

0: Especial informatiu pels incendis a Ràdio Caldes.
1: Pràcticament un quart de sis de la tarda. Aprofito per saludar també les persones que ens acompanyen en aquest programa especial, perquè també sense la seva col·laboració i la de moltes altres que tots aquests dies estan col·laborant amb Ràdio Caldes seria pràcticament impossible tirar endavant aquest programa. Conxi Sánchez, molt bona tarda de nou.
2: Hola, què tal?
1: Bé, home, el micro.
2: Hola, què tal?
1: Que llevamos 500 años.
2: Que ja ens oblidem. Crema tot i ens oblidem de tot.
1: Molt bona tarda, benvinguda de nou, Josep Gallar, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Montse Pellicer, molt bona tarda.
4: Hola, Javi, bona tarda.
1: César Arquer, molt bona tarda.
5: Bona tarda, Javi.
1: Com esteu? Com porteu la tarda?
5: Preocupats.
1: A veure, començo pels més nous, perquè amb vosaltres ja he parlat fa unes hores, començo pels més nous.
5: Preocupats, angoixats, agobiats, ho tenim davant de casa i la impotència és tremenda. Jo tinc l'experiència de petit d'allà de Mata de Pere, de tota la serralada de la muntanya, de Sant Llorenç d'Amunt, i cada vegada s'incendiava era un cop a l'estómac, que es diu, no? Brutal. Però bueno, ens en sortirem. Hem de donar missatges positius i encoratjadors i vinga.
1: Montse, no sé com ho heu vist venint cap aquí, no sé si ho heu vist.
4: Sí, doncs una mica xungo, perquè com diu el César, perdó, nosaltres des de casa doncs veiem doncs bastanta part de la muntanya i hem vist com revifava doncs el fum, no? I també hi havia ahir, nosaltres també seguíem la ràdio i dèieu que a vegades doncs el fum blanc doncs era positiu, no? I avui fins i tot hem vist ara fum marró, no?
1: Sí, ara era un fum més fosc.
4: I llavors doncs
1: punts.
4: Això doncs ens ha ficat una mica a la pell d'escàrpia, però com deia doncs el César, no? Jo crec que hem de pensar que estem amb les millors mans. Hem de pensar que tenim aquí doncs els professionals i que, com tu deies, doncs hem de fer doncs seguir el que diuen, no? I ser constructius. I és molt fàcil doncs criticar després, però el que hem de fer potser és pensar a partir d'ara què coi farem, no?
1: Aquesta és la carpeta que s'ha d'obrir un cop les flames ja no cremin. Serà la reflexió que caldrà fer. Depèn de com vagi avui, potser demà passat o la setmana que ve. Ara com ara és
4: totalment
1: com
4: d'acord,
1: deia l'alcalde, centrar els esforços
4: totalment d'acord
1: a eliminar les flames, unes flames que, com dèiem, continuen devorant aquest entorn verd de Caldes de Montbui a la falda del Farell. Com heu vist vosaltres? A veure, Conxi, venint cap aquí, què t'ha semblat?
6: A veure, com, sí, és veritat, aquest matí el fum era blanc. També havien comentat que era una ombra, vull dir que no es veia bé la muntanya, la muntanya era una ombra, i ara doncs sí que veus aquest clar, ara de moment no es distingueix el vermell que a la nit es veu bé, ara es veu aquest fum marró i a més a tota la banda final, que justament és la part més alta del Farell. Mm-hmm. Podríem dir que bé, que millor que no arribi a les cases, al barri del Farell, perquè jo també tenia aquí preparat alguna coseta, sempre m'agrada preparar paraules, no? Perquè les flames no només devoren arbres, devoren silencis, devoren horitzons, devoren la manera com hem viscut el territori, i mentre el foc avança, mentre el vent decideix cap on gira, mentre la muntanya aguanta com pot, nosaltres fem el que podem. I aquí, doncs, a la ràdio és això, informar
1: i sobretot crec que
6: no apagar el foc, però salva.
1: No apaguem el foc, però com a mínim informem de fonts oficials, o com a mínim és el que intentem en tot moment, i sobretot també acompanyar, perquè d'alguna manera em vull posar amb la pell dels centenars de persones que porten més de 24 hores confinats a casa. Tots ho vam passar, ho vam patir d'alguna manera no fa pas massa amb una pandèmia mundial, i ja vam saber el que va ser per cadascú i com ho va viure cadascú.
6: Era molt diferent, perquè en aquell moment
1: era una amenaça que no es veia. Era una amenaça que no es veia, aquesta
6: no es veia,
1: sí que es veu.
6: Es veia el virus, no? No es veia, i aquesta, en canvi, doncs sí que es veu, no? I a més no pot sortir perquè t'ofegues.
1: Mm-hmm. Josep.
3: El foc, quan sents el soroll del que es crema, impressiona molt. I l'augment de temperatura afegit encara més. I això, el que ho ha viscut no ho borra. Són coses que afecten, i amb les

0: que un s'adona de la impotència que hi ha davant certes coses.
1: De la magnitud i de la força de la naturalesa, perquè a vegades ens oblidem potser de la força de la natura, i crec que situacions com aquestes ens ajuden a recordar que bé, que la natura té una força en la que, encara que hi dediquis 200 efectius, segueix tirant pel dret. Però si us sembla, comencem a donar un cop d'ull de com està la situació, i anem primer de tot a la zona zero, el punt de control de bombers instal·lat a Sant Manat. Allà hi tenim puntual des de fa moltes hores l'Òscar Guijarro. Òscar, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Xavier i companyia.
1: Quina és la situació ara? Hi ha preocupació per aquí?
2: Doncs aviam, en un principi no estan tan preocupats com podien estar-hi ahir a la tarda, perquè déu-n'hi-do com van avançar les flames molt ràpidament. Ara mateix tenen el que seria el perímetre ben assegurat, però estan sorgint segons focus. És a dir, que hi ha algunes parts de la muntanya que comencen a cremar i salta el foc d'una banda a una altra molt ràpidament. Llavors, això fa que es divideixin un altre cop les dotacions. Ja ha estat passant al llarg del matí i ahir a la tarda-nit també succeïa. És un dels principals problemes, és com hem avançat aquest matí, després de la reunió, que eren els problemes que destacaven ells. En aquest migdia no s'havien vist moltes dotacions aèries, però quan tornava cap a casa, que visc a Castellà del Vallès, a la zona de Sant Manat de Can Vinyals, allà és on hi estaven més destinades, perquè suposo que era on estava predant més les columnes de fum, i és on justament es veien les columnes de fum. Per tant, el que ara mateix ja són 71 dotacions, 6 aèries, i hi ha 152 hectàrees cremades. Sí que tenim la sort que els incendis que s'han produït a la Conca de Barberà, a Savallà de Comtat, i després a Torrefeta, a la zona de Guissona, han estat ben... Bueno,
1: s'han pogut controlar ràpidament, estabilitzar com a mínim.
2: Correcte, s'han pogut estabilitzar i ja, en el cas de Torrefeta hi ha una bona evolució, llavors segurament també acabin minvant i totes aquestes dotacions puguin venir aquí a atendre el que ara en principi és l'únic foc de Catalunya, si tenim en compte que les altres estan gairebé ateses. I res, esperem que avui hi hagi notícies positives. Ara a les 6 tenim reunió amb cap de bombers i ens informaran de la situació. I doncs també connectarem aquí, com sempre, i us anirem informant.
1: Per explicar-ho tot plegat, de totes maneres, des dels bombers es fixaven algun tipus de prioritat, perquè just abans del migdia han fet una reunió també amb la consellera i el cap de bombers, David Borrell. No sé si heu tingut ocasió de parlar amb ell, si us indicava algun tipus de prioritat.
2: Correcte, David Borrell, hem parlat amb ell després de la compareixença de la consellera i també ha atès als mitjans, però justament ens ha comentat a les zones afectades. Escoltem.
3: El flanc dret, el flanc que aniria cap a Sant Feliu de Codines, és el que volem evitar, diguéssim, que s'eixampli. Recordareu doncs, que en l'any 2003 vam tenir l'incendi de Sant Llorenç Savall i Granera, i és el que l'escenari que d'alguna manera doncs, es vol evitar, no? Tenir aquest gran incendi, sobretot doncs, pels recursos que també implicarien, a part d'òbviament doncs, l'afectació, pels recursos que tindrien i per la impossibilitat doncs, de que si tinguéssim un altre gran incendi, doncs poguéssim fer-hi front.
1: Les paraules de David Borrell, al cap del cos de bombers de la Generalitat, que per tant explica això, aquestes prioritats, no? No sé si és el mateix que us explicava la consellera.
2: Sí, similar. La consellera penso que s'ha centrat més en el que és la protecció civil de la gent i també ha expressat doncs, aquest llenguatge més tècnic li ha deixat al cap de bombers, evidentment. Llavors, la consellera ha tingut en compte el tema del desconfinament de les poblacions, urbanitzacions que ara mateix estan confinades.
1: Que no es desconfinen, repetim-ho, perquè hi ha cert descontrol i certa desinformació al barri del Farell. Es manté el confinament, no ha canviat res, no ha canviat res, oi?
2: No ha canviat res, o sigui, la consellera simplement ha comunicat això en cas de que tot hi anés bé. Però la situació actualment està a l'igual que al matí. Llavors, sap greu pels veïns del Farell, però per seguretat s'han de quedar a casa confinats.
1: Perfecte, doncs, Òscar, si hi hagués qualsevol novetat, ja saps, línies obertes i a la teva disposició. La propera, atenció als mitjans, si no vaig errat, serà 6:45 de la tarda per part de l'inspector dels bombers, l'Eduard Martínez. Pot ser?
2: Correcte, sí.
1: Doncs estarem pendents de l'actualització que ens pugui fer a aquesta hora, que realment serà important. Gràcies, Òscar. Fins ara.
2: Gràcies, fins ara.
1: Com deien, serà una actualització especialment important perquè haurà passat aquest punt d'inflexió de les 6 de la tarda i entenc que veuran cap on va la cosa, si la balança va cap una banda o va cap a l'altra. Vull insistir molt amb el tema de les fonts oficials, perquè pel que ens està arribant el Farell hi ha molt descontrol ara mateix per aquesta informació falsa que s'ha fet circular i que convocava a les 4 de la tarda els veïns amb els cotxes carregats a punt de baixar del Farell sense que oficialment ningú els hagués dit. Ara hi ha gent que ha sortit de casa, ha abandonat el confinament per anar a aquest punt, ara vol baixar, les autoritats no els deixen. Crec que és important recalcar i repetir i reinsistir que el confinament continua, que no ha canviat res, que no hi ha hagut cap missatge oficial, sí oficiós perquè algú l'ha fet circular aquest missatge, però oficial no hi ha cap canvi en el confinament, i és important sobretot no prendre decisions unilaterals, com explicava també l'alcalde Isidre Pineda. Qualsevol decisió unilateral ara mateix d'abandonar aquest confinament i d'abandonar el Farell, u, pot provocar incidents majors per les persones o persona que decideixi prendre aquest tipus de decisió. Dos, obliga els cossos de seguretat a redireccionar recursos que ara estan dirigint a apagar els focs, a intentar evitar que aquestes persones que han pres decisions unilaterals prenguin mal, amb la qual cosa, de manera indirecta, s'està perjudicant l'evolució del foc, amb la qual cosa crec que és important tenir clar missatges oficials. No hi ha cap desconfinament i per molt que s'insisteixi als agents de seguretat o a la policia que es vol baixar o que es vol pujar, la situació ara com ara és de confinament i de l'única via d'accés al Farell està completament tallada perquè hi puguin circular tots els vehicles d'emergències.
0: Si us sembla, volia comentar unes notes meteorològiques a càrrec del meteoròleg Sergi Loràs. Les condicions meteorològiques actualment són crítiques. La marinada deixarà ratxes de fins a 40-50 quilòmetres fins aquest vespre. La previsió és de calor extrema entre 36 i 38 graus i una humitat relativa molt baixa. La millora de les condicions serà a partir de 21 hores. Menys vent i baixada de temperatura que pot arribar fins a 24 graus.
1: Anem a veure si aquesta informació que deia el company Sergi Lores de Ràdio Televisió Espanyola, el meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola, és la que comparteixen amb els bombers. Jordi Soler, cap dels bombers voluntaris de Caldes de Montbui, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: És amb aquestes dades amb les que treballeu que la situació realment és complicada aquesta tarda, com molt d'hora fins a les 9 no podria millorar el panorama?
4: Sí, bé, no tenim totes les dades, però nosaltres estem a peu d'incendi. Tot això es treballa a nivell operatiu dels comandaments. Sí que és veritat, doncs, que hem notat aquesta entrada de vent, que estem, això ens dificulta molt tant les tasques d'extinció com que augmenta la progressió de l'incendi i ens està fent doncs, reavivar coses que donàvem com en un primer de història com ja en una primera fase extingides, però clar, amb aquest ventet ens ho va reproduint. Aquest matí érem bastant optimistes, però ens han fallat una mica mitjans aeris i fallant en el sentit del nombre de mitjans aeris, perquè clar, tenim el gran problema que tenim al cos de bombers és la simultaneïtat. Llavors hem rebut un avís a Castellbisbal, que hi havia un altre foc, s'han hagut d'arribar efectius cap allà, i llavors, bueno, doncs tot això, doncs clar. Nosaltres veiem aquí el nostre foc, però Catalunya és molt gran i per desgràcia doncs, segueixen succeint doncs, altres accidents i altres incendis i hem de donar resposta a tot.
1: És bo que hi posis aquesta mirada, que amplis una miqueta el focus per poder ser conscient de per què passen les coses o de per què es prenen decisions, perquè per molt que pugui semblar, òbviament, pels veïns del Farell prioritari apagar el foc que tenen a un quilòmetre o a uns metres de les seves cases, com tu deies, el país és molt gran i les necessitats són molt diverses també quan hi ha aquesta simultaneïtat. Per això el pla InfoCat està activat des d'ahir en el nivell més alt per aquesta simultaneïtat. Des del teu punt de vista i coneixement tècnic de l'extinció d'incendis, dels incendis forestals, quin diagnòstic podries fer del que tenim aquí a tocar de Caldes?
4: A veure, amb tot el respecte, jo no m'atreveixo a fer un diagnòstic oficial.
1: No, oficial no, però... pel teu coneixement.
4: No, perquè sí, més que res, mira, el que estàvem comentant, que us he sentit que estava comentant, i volia fer èmfasi també, no? Doncs, sobretot a les informacions, no? Doncs que fem cas, doncs, informacions oficials. Llavors, em permeteu, doncs, que les informacions oficials la facin els comandaments, els caps de regió, els ECOs, i jo, humilment, us puc donar la meva visió del que hem fet, del Consell de Seguretat, però dir-vos una diagnosi de cap a d'on estem i cap a on anem, no m'atreviria. Sé doncs, bueno, doncs que ens ha saltat el foc a la Serra Llisa, ha arribat a la Carena i ara va de baixada.
1: De baixada, bueno, cap a Sant Sebastià.
4: Sí, va més cap a l'oest de Sant Sebastià, però sí que és cert que és més fàcil apagar-lo de baixada que de pujada, però bueno... Tampoc no vull fer una previsió. Mitjans aeris, per sort, ara aquesta tarda tenim més mitjans aeris, i tot i, doncs, com comentàveu, no, la previsió meteorològica, aquest vent ens està perjudicant molt, també és cert, doncs, que els mitjans aeris fan una feina fantàstica i tot completament necessària. Llavors, el que sí que, sense aventurar-me, sí que és cert, doncs, que el Farell, doncs, vull donar un missatge de tranquil·litat, perquè bé, és un punt, doncs, que hem tingut molt present. Hem destinat dos camions permanentment només a l'organització del Farell, que estan allà, que no estan apagant foc, només estan de prevenció pel Farell, i permanentment, amb un comandament que estan tota l'estona, doncs, revisant els punts d'aigua, revisant la piscina de la... del Mas del Farell, de l'hotel de dalt de tots, que és on estan repostant els helicòpters.
1: Això t'anava a dir, perdó, perquè és el que m'ha semblat veure des d'aquí. Els helicòpters van a buscar l'aigua a la piscina de l'hotel del Mas Farell.
4: Correcte, sí, és un dels punts que estan agafant aigua d'allà, sí.
1: Clar, entenc que això és aigua directa, pràcticament, perquè els viatges, els trajectes són molt curts.
4: Són molt curts, sí, la veritat és que en menys de 4 minuts torna l'helicòpter a carregar. Llavors, bueno, això ens facilita molt la feina, per això dic que els mitjans aeris són molt necessaris, molt eficaços, i la veritat, doncs, que fan una feina extraordinària, i el fet de tenir punts d'aigua doncs, propers ens està facilitant, doncs, una mica aquestes tasques. També agrair tant a tots els veïns, les veïnes, que ens estan donant mostres de suport, la paciència que estan tenint, que estan seguint les indicacions de tots els mitjans oficials, i com sentia que dèiem, ningú ha aixecat el confinament del Farell. No feu cas de informacions que us puguin arribar de WhatsApps, de grups de WhatsApp, grups de veïns, sisplau, remeteu-ho a informacions que està donant molt bé l'Ajuntament de Caldes i sobretot qualsevol mitjà oficial. Val? Nosaltres mateixos hem rebut informacions falses i hem d'intentar destriar en aquests moments, doncs, quin tipus d'informació es dona.
1: Entenc que en situacions de pànic, de nervis, d'estrès, és més procliu que circulin aquest tipus d'informacions. Per això reiterem que, davant del dubte, preguntar a la font oficial directament. No sé si estàs a dalt al Farell o no, ho desconec.
4: He baixat fa una hora que he baixat, sí, però he estat tothom aquí a dalt. Sí,
1: però no sé si en algun moment algun veí us havia acostat a demanar-vos informació.
4: Hem viscut el moment en el qual havia corregut la informació que a les 4 de la tarda es podia baixar en comboi al poble. I clar, vull dir, jo estava directament que em feien el relleu i els he dit, evidentment, doncs hem negat aquesta informació. Ho hem contrastat, perquè dius, bueno, igual a vegades se'ns escapa informació, hi ha molts canals de treball, moltes emissores, molta gent donant instruccions, dic, a veure si se'ns ha escapat alguna cosa. Ho hem confirmat amb els comandaments i ens han reassegurat que el confinament seguia en vigor i que no hi havia cap ordre de que a les 4 qui volgués podia baixar. Llavors, bueno, hem desmentit una mica aquest volum.
1: Et vaig fent preguntes, el que em puguis contestar ho contestes, i el que no, dius passa palabra o com ho dient del públic, d'acord? Saps si han arribat els reforços de la UME?
4: No en tinc constància, sincerament, no ho sé. Ho hauria de preguntar perquè nosaltres hem estat al Farell tota l'estona. Ahir sí que hem destinat dos camions, els dos camions que tenim aquí a Caldes, estaven els dos treballant, però per efectius no he tingut més remei, més relleus, i només tinc un camió que està a la zona d'urbanització Farell en part prevenció estàtica ja.
1: Següent...
4: Llavors no tinc la visió de tot.
1: Cap problema. Següent pregunta. Sant Sebastià de Montmajor té més risc ara que el Farell?
4: Sense crear alarma, però sí. Tal com estava evolucionant l'incendi, que va més cap al nord, per dir-ho així, doncs ara podríem dir que té més perill, però no vull dir una...
1: un titular, simplement és... simplement és intentar ser realista amb les situacions i amb el context actual ara mateix.
4: Correcte, sí, l'evolució és, així com he dit abans, una mica més de tranquil·litat cap al Farell, doncs ara hi ha una mica més de preocupació cap a Sant Sebastià, correcte.
1: Les mesures de precaució del Farell es mantenen, entenc, al tapar les entrades d'aire, les portes i finestres amb draps humits, sobretot no sortir. No sé si has pogut veure... una miqueta l'evolució dels focus aquests secundaris i també sobretot del fum, però la impressió que em donava des d'aquí o que ens ha donat des d'aquí, des del centre històric, és que els focus havien baixat molt a muntanyes o a turons ja molt propers a Caldes. Ja no només al turó de la Torre Roja, on ahir ja hi vam veure alguna flama, que avui tornava a ser-hi, sinó també fins i tot altres turons molt més propers fins i tot a Mas Corró o al polígon del Pinatà. No sé si baixant també t'has trobat aquest punt potser neuràlgic, que és el creuament de la carretera nova amb la carretera vella, si també ja per allà començava a treure al cap alguna flama.
4: No ho hem vist. Nosaltres hem baixat, bueno, el meu relleu, hem baixat cap a les 4 de la tarda i no ho hem vist. He contrastat informació amb Protecció Civil d'aquí de Caldes, que m'han dit, ostres, Jordi, al quilòmetre 1,4 de la carretera de Farell hi ha una columna de fum. Dic, ostres, acabem de baixar i no ho hem vist. Dic, apropeu-vos-hi i m'informeu. I han pujat i no han vist res. Llavors, pot ser que a vegades els canvis d'aire, canvis de tèrmiques, doncs que facin baixar el fum i després el van aixecar i sembla que sigui un focus. I és el propi fum doncs, que fa diferents circulars. Podria ser que generi aquestes falses alarmes. Sí que és cert que estem tenint diverses reproduccions i focus secundaris a molta distància, per sort no, que és el gran perill, que se'ns encengui un foc secundari a molta distància d'on estem treballant. En principi això no ha succeït i aleshores bueno, tenim dos helicòpters de comandament que no paren de sobrevolar la zona per detectar doncs, totes aquestes represes i triar cap on es destinen els esforços.
1: Com a responsable dels bombers voluntaris coneixes perfectament també la situació de l'estat dels boscos i de l'entorn de Caldes. Estaven en la pitjor situació per un tipus d'incendi com aquest? Pels focus secundaris aquests que comentaves, eh?
4: Bé, bueno, sempre és millorable, no? La situació és un debat que sempre hem tingut, no? La gestió del bosc, si el foc s'apaga prèviament, no? Si els esforços que destinem amb la prevenció, no? És vital, no? Però clar, ara és molt fàcil dir-ho i criticar-ho. Però sí que és cert que, clar, vam anar a buscar la imatge mental de les ventades, si no recordo l'any del 2011 o 2014, que ens van deixar un mapa d'un fotimer d'arbres morts a terra i tot això, que per sort tot això no ens ho hem trobat. Val? Vam passar una època doncs, que fins que no es va netejar tota aquella estesa d'arbres morts, però bueno, podríem fer, doncs, com sempre, no? Una millora de neteja de boscos, una millora de manteniment de camins, ens estem trobant, doncs, hi ha més de dos o tres camions que han punxat roda...
1: Per culpa dels camins.
4: Sí, clar, són camins, bueno, que s'entén, no?, que evidentment no podem tenir una xarxa de camins per vehicles pesats, perquè igual són camins que potser un tot terreny sí que passa, però clar, un vehicle pesat de bombers, doncs potser mantenir això doncs és un cost que i un impacte també visual. No sé si volem anar al bosc ple d'unes línies, no?, ben obertes. Mm. Llavors és un debat que sempre tenim, no?, doncs l'equilibri entre la natura, no?, i la mà de l'home per la prevenció.
1: Doncs, Jordi, no sé si algú d'aquí de la taula té alguna pregunta.
5: Jo sé que en tinc una.
1: Endavant, Montse, digues.
5: Hola, bona tarda, bona feina, abans de tot.
4: Moltes gràcies.
5: Escolta una cosa, mira, he llegit ara mateix el del diari Ara, que posa que hi ha 150... Si no, em corregeixes, sisplau. Posa que hi ha 152 hectàrees afectades, però precisa que no cremades. És cert això? I quina és la diferenciació?
4: Hòstia, aquesta dada, sincerament, no la tinc, perquè és que jo vinc de peu de carrer. Sí que sabíem que havíem superat les 100 hectàrees.
5: Sí.
4: Vale? Sí que és cert que quan diuen afectades i no cremades, és una diferenciació perquè a vegades el foc corre molt i crema el sotabosc i l'arbre no el crema.
5: Ah, d'acord.
4: Vale? Jo, de nosaltres, des de dalt, des de la Serra Llisa, hem observat doncs, zones que veiem les copes verdes, però el terra, el ferm, estava gris, estava cremat. Val? Llavors, bueno, és allò que dius, bueno, no s'ha cremat del tot, no? Dius, bueno, que segurament aquell arbre doncs, haurà aparegut d'un estrès hídric i ja veurem si sobreviurà o no, no? Però és cert que no tot el que tota la zona, tota l'àrea cremada està 100% cremada. Val? Hi ha algunes illes o alguna zona que només ha cremat el sotabosc. Suposo que per això hi ha aquesta diferenciació de la dada.
5: Gràcies.
1: Aquest matí ens explicaven que la previsió inicial dels bombers ahir, quan es va declarar l'incendi per les característiques, per tot plegat, comptaven que si tot anava bé i es complien les previsions, un incendi de 3 dies. Ja n'ha passat un i mig.
4: M'esteu posant entre les pares i la paret.
1: No, home, no intento fer les preguntes que toquen. Sí. Respon les
4: ja
1: que puguis.
4: Ja m'agradaria.
6: Te faré alguna més emocional, Jordi. Te faré alguna més emocional. Vull dir que no ara quan acabi el Xavi.
4: Jo reconec que aquest matí jo era molt optimista i l'optimisme s'ha anat perdent al veure doncs això, doncs, que no teníem els efectius que teníem ahir la tarda, que doncs, ha entrat el vent i ens ha fet doncs, aquestes reproduccions i marcàvem, jo m'he marcat una cosa personal meva, doncs, ostres, la Serra Llisa com a màxim, ja ens ha superat la Serra Llisa. Bé, clar, són com reptes personals, no? Que la teva il·lusió no ho dius, va, frenem aquí i ja està. Però clar, no, per desgràcia no és tan fàcil. Llavors, jo crec que sí, que demà podria estar com a mínim estabilitzat i fins i tot controlat. Extingit, trigarem més dies.
1: Abans de passar al qüestionari de la Conxi, l'última pregunta. Sí. Ens hem de començar a mentalitzar que quan s'esvaeixi el fum i s'apaguin les flames i el foc, el paisatge que veurem del Farell serà completament diferent del que vèiem ahir al matí?
4: Espero que no, però és cert que el que és la vessant més tocar a Caldes del Farell, el que és la carretera vella, doncs potser no te n'adones, no? Quan veus una visió més cap a Guanta, més cap a Sentmenat, sí que és veritat doncs, que el paisatge doncs, és bastant tètric. Jo no he tingut la visió, perquè el fum tampoc no ens permetia veure la visió des de baix, i bueno, estic al parc de bombers ara mateix, que tenim el centre logístic aquí, i no, sincerament no he pogut veure el paisatge. Però sincerament, des de dalt del Farell, veure que encara teníem zones verdes, dius, va, ara sí que ho mantenim. I crec que sí que ho podrem mantenir.
1: Ens agafem aquest punt d'optimisme, Conxi.
6: Jordi, com es viu emocionalment estar hores i hores davant d'un foc que no dona treva?
4: La paraula és única, és impotència. Impotència. Impotència perquè, bueno, saps que no estàs sol, saps que, bueno, a part dels recursos de bombers, doncs tens el recolzament de l'Ajuntament, dels veïns, d'altres cossos. Aquí nosaltres som bombers voluntaris, tothom està donant el màxim, la veritat és que no hi ha cap queixa, però clar, és una sensació d'impotència. perquè dius, va, que ja ho tenim, va, que ho tenim, i veus que hi ha una represa, i va, que arriben els mitjans aeris i no arriben, i hòstia, la descàrrega d'aquesta avioneta no ha sigut efectiva, és merda. Llavors, bueno, home, sí, toca bastant, la veritat.
6: I per què fa el dia d'avui, quin ha estat el moment més dur?
4: Fa l'última hora del matí. Ja dic, jo al matí era molt optimisme, potser pecat d'optimista, i deia, va, això ho rematem aquest matí i ja ho tenim, no? A la que entri mitjans aeris, però no. Al veure que potser no teníem els recursos que teníem i l'entrada del vent i tot això, i veure que anava creixent un altre cop el front i el flanc dret, doncs ha sigut el moment que dius merda, que se'ns escapa. Perdó, que sigui literal, però és així. Sí.
6: I què us dona força per continuar quan el foc sembla guanyar terreny, que és que sembla ser que està fent, no?
4: Bueno, seguim de ser persistents i perseverants i que tenim, bueno, tenim al darrere, doncs, home, jo crec que el cos de bombers de la Generalitat, juntament doncs, amb ADFs, proteccions civils, els cossos d'emergència, que és tothom que està treballant, home, doncs som tossuts, i jo crec que és en plan, hem de seguir, mai ningú tira la tovallola, sabem que no és fàcil i no ha de caure mai, i seguir, bueno, per desgràcia no és el primer incendi al qual assistim, però clar, quan toca a casa, doncs emocionalment doncs afecta més, està clar.
6: Ahí està. Jordi, moltes gràcies i molta força.
4: Vale.
1: Correcte.
4: Doncs moltes gràcies,
1: gràcies
4: a tots.
1: Que vagi
4: i
1: molt bé.
4: Repeteixo l'agraïment a tota la població que ens ha donat mostres de suport, molts missatges de gent que ens demana, gent que ens està demanant, ens està demanant què poden fer, s'estan oferint, bases, material, vehicles tot terreny. La veritat, faig un agraïment a l'Ajuntament de Caldes. La veritat és que ens hem sentit molt recolzats.
1: Perdona, és que ara has dit una paraula màgica i m'ha fet venir una pregunta de les meves, que no són com les de la Conxi, eh? Les meves són una miqueta més punyeteres. Són una miqueta més punyeteres. Sí. Has parlat de basses. A mi em consta que en el camí que connecta el barri del Farell amb la Serra Llisa hi ha una bassa.
4: Sí.
1: Però aquesta bassa no serveix.
4: Està abandonada. Sí. És una baralla que tinc jo com a cap de parc, juntament amb el Josep. Fa anys que ens estem queixant, no hi ha hagut un manteniment. Recordo anys enrere que pujàvem els camions a omplir aquesta bassa, però no s'ha fet el manteniment adient per part de la Generalitat i es va abandonar. I llavors aquesta bassa està inservible.
1: És culpa justament d'aquí? Any... És culpa d'aquí, aquesta manca de manteniment?
4: A principi, això és la titularitat és de la Generalitat, d'aquesta bassa. I aquest any, i no me n'amago i no dic cap mentida, Diputació de Barcelona ens va oferir que hi havia un pressupost per manteniment de basses. Des del Parc de Caldes vam demanar que es restaurés aquesta bassa i no ha sigut així. Per tant, faig la queixa, aprofito aquest moment també per fer la queixa, doncs, que aquesta bassa, tot i que és cert, tenim la piscina d'aquesta d'aquí de l'hotel, que anàvem dient i tal, però és cert, doncs, que és una bassa que ja estava feta i per manca de manteniment, doncs, ara està inservible.
1: I pel que ubico jo més o menys en el terreny, en el mapa mental que tinc jo, que pot ser que també no acabi de quadrar, ara em corregeixes si cal, aquesta bassa sí. Hauria estat clau per atacar els primers moments de l'incendi, perquè l'incendi ha pujat per allà.
4: Sí, evidentment hagués ajudat, però és cert que la distància entre la bassa i la piscina doncs igual és de mig quilòmetre i amb helicòpter aquest trajecte es fa amb
1: segons.
4: 15 segons, amb segons. Però bueno, no estava més perquè aquesta tarda abans de baixar allà dalt ja estava pensant, dius, hem de reomplir la piscina perquè si no parant de venir helicòpters ens hem de preocupar per tenir la piscina plena.
1: I hi ha aigua per reomplir la piscina? Perquè allà hi ha els dipòsits donen servei a l'urbanització, però no sé si és la mateixa aigua...
4: Per sort, el que deia, un dels agraïments dels veïns, no? Que ens han dit, escolta, jo tinc aquí un dipòsit de 160.000 litres. Llavors, una de les estratègies és muntar unes motobombes per alimentar la piscina aquesta per facilitar la tasca dels helicòpters.
1: Ara sí, et deixem marxar. Jordi Soler, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
4: A vosaltres.
1: Adéu-siau, molt bona tarda.
7: Especial informatiu pels incendis a Ràdio Caldes.
1: 3, quarts i 3 minuts de 6 de la tarda. Déu-n'hi-do la informació que ens ha donat. No volia explicar gran cosa, però crec que...
6: Molt important, i això, sí, sí. I aquesta última de la bassa, molt important.
1: El tema de la bassa és especialment important, eh? És que, clar, jo sé que està allà, jo la veig, aquella bassa, jo l'he vista. I l'he vista abandonada. Bueno, buida no ho sé, però només veig la paret, ho he vist la paret, però sí que es veia deixada i abandonada, i en la trajectòria precisament de Guanta, que és d'alguna manera per on ha pujat el foc.
6: I és gran, vull dir que admet molta quantitat d'aigua,
1: que és una típica bassa per apagar incendis. O sigui,
7: una defensa estratègica.
1: Correcte.
5: És com la de la Torre Marimon, potser, tan gran.
1: No, no, aquesta, la de Torre Marimon, és una bassa soterrada, aquesta és una bassa construïda específicament amb metall, o alumini, o xapa, o el que sigui allò, construïda després dels incendis del 2002-2003, precisament per disposar d'una reserva d'aigua en un punt estratègic a l'entrada d'aquesta vall. Bé, haurem de...
5: Anotem.
1: Haurem d'anotar, a veure, que algú ens doni explicacions
5: millores.
6: Sembla ser que és Generalitat qui s'ha negat, perquè Diputació sembla ser que sí que donava l'ajuda perquè estigués en funcionament, no?
1: Sí, però suposo que entrarem ja en la detalla de qui s'havia d'encarregar, qui havia de signar el paper, qui havia d'aixecar el telèfon, no? Qui havia de fer el tràmit. Aquí ja comencem amb una mena de baralla d'administracions, que això, com anem dient, serà potser algun dels arguments dels següents capítols d'aquesta història. Ara, com dèiem, ens hem de centrar en aquesta extinció.
6: Ara, en què el foc estigui totalment controlat, no?
1: Exacte,
6: i apagat,
1: exacte.
6: I sufocat.
1: Si fem cas de les paraules del cap del cos de bombers voluntaris de Caldes, per això, el control o l'estabilització, haurem d'esperar probablement a demà, si tot va bé. L'extinció, jo crec que anirà potser per
7: més llarg.
6: Bueno, és com ha passat a les Gavarres, no? Vull dir que el foc estava ja controlat, però l'extinció, doncs, ha passat uns dies, vull dir, i això és el que passarà aquí també.
1: I suposo que durant tots aquests dies també haurem de ser testimonis de com evolucionen aquestes represes, aquests focus secundaris, aquestes petites columnes de fum que aniran apareixent en un punt o en un altre. Important també la distinció que ha fet sobre hectàrees afectades i hectàrees cremades, perquè realment no és el mateix. Una hectàrea afectada en què només s'ha cremat el sotabosc vol dir que encara hi ha combustible per si hi ha algun tipus de represa o de nova flama. La hectàrea cremada sí que realment, malauradament, ja és un punt que per allà el foc ja no hi torna. Seguim avançant, 9 minuts i les 6 de la tarda. Posem-hi una nova veu que crec que és important. Josep Manuel López, sots inspector de la policia local de Caldes de Montbui. Molt bona tarda. Bona tarda, Josep Manuel López.
8: Ah?
1: Hola, molt bona tarda.
8: Hola,
1: Josep
8: hola.
1: Manuel López. Bona tarda, ens sents?
8: Què tal? Sí.
1: Val. Perfecte, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Caldes. Crec que és important que participi ara en aquest programa especial, perquè n'hem parlat amb l'alcalde, n'hem parlat amb el cap dels bombers voluntaris, que ho ha viscut en primera persona. Hem tingut una primera hora de la tarda un punt convulsa a l'organització del Farell. Suposo, vull pensar que és per l'acumulació d'hores de nervis, d'ansietat, d'estrès, que s'ha generat una notícia falsa. Jo crec que podem parlar directament de fake news, parlant d'una evacuació ordenada, voluntària, del barri del Farell. Tornem, reiterem, això és fals, oi?
8: Bueno, això és fals, jo crec que és una, més que fals, deu ser una mala interpretació, un missatge donat, una conversa. Penseu que són moltes hores per tothom, pels bombers, pels policies, pels voluntaris de protecció civil, pels veïns, per tothom. I llavors el que, bueno, comentes o manifestes, doncs, amb una paraula errònia, o ho sents com tu vols sentir, o vés saber què, doncs, bueno, s'ha generat aquesta suposada, no sé si dir-li evacuació, si marxa, si no sé què dir-li.
1: Li consta si hi ha hagut concentració de veïns en el punt aquest de control, diguéssim, que hi ha al Farell? De gent
8: a mi no em consta, tenim allà una patrulla. No, no em consta una concentració, però sí em consta algun veí que s'ha mogut amb la idea de marxar. Això sí que em consta, perquè han tingut alguns vehicles i han comentat la jugada amb alguns veïns. Llavors, bueno... Pues...
1: I han tornat
8: concentració,
1: a casa.
8: No,
1: han tornat a casa, entenc, aquests veïns.
8: Sí, jo entenc també que majoritàriament sí, o han marxat per algun lloc que no han pogut controlar, no sé. Nosaltres estem a peu de carretera, allà a la mateixa cruïlla dels carrers del Farell, més de la carretera, que va de Caldassà...
1: On hi ha el local social.
8: Ah, exacte, sí, el punt neuràlgic. I, bueno, no sé si han fet altres coses o el que sigui, doncs pot ser. Però, vaja, majoritàriament allà no s'ha concentrat ningú i majoritàriament no hi ha hagut aquest moviment. ¿Vale? Clar, dir-ho tot és impossible, controlar-ho tot és impossible.
1: Ara com ara, quina és la situació de tot plegat, des del punt de vista de seguretat, de control, de l'àmbit policial, de l'àmbit de la policia local.
8: De l'àmbit policial, la gent ha d'estar confinada, tenim control al càmping del Pasqualet, a la carretera del Farell a l'alçada del càmping del Pasqualet, i tenim control al punt que hem dit, al costat del local social. Per tant, entenem que la carretera està controlada i entenem que els veïns estan fent el confinament.
1: S'han trobat amb moltes queixes o problemes veïns que vulguin baixar?
8: No, moltes no, i la gent és responsable. El que passa que, com molt bé deies, ja són moltes hores. I la gent comença a fer les seves càbales, i comença a fer les seves teories, i les seves estratègies, i qui abans estava convençut del confinament, potser ara ja no ho està, o són moltes hores i ha parlat amb algú o amb algú altre, o ha sentit notícies que no s'han de sentir, o els grups de WhatsApp funcionen i cadascú diu, i si no contrastes amb ningú, doncs hasta sembla que hi hagi raó per lo que es llegeix, i lògicament la gent hi ha qui ho porta bé, hi ha qui ho assumeix, hi ha qui és molt responsable, però hi ha qui es posa nerviós, hi ha qui s'angoixa, hi ha qui pensa que hi ha mesures o alternatives, i bueno, i llavors pregunten, no pregunten, i en base del que responguis, de l'encertat que estiguis, de com ho gestiones, al final poden passar coses com la que comentaves al principi.
1: Crec que ha estat l'alcalde que ha fet alguna menció, quan hem parlat amb ella a l'inici del programa, de si algun veí havia intentat marxar pel seu compte d'aquest confinament. No sé si li consta si hi ha hagut algun tipus d'actuació policial en aquest cas d'evitar aquestes decisions unilaterals que a la llarga poden acabar dificultant molt més tota l'actuació que facilitant-la.
8: No. Actuació policial, no. Convèncer gent perquè no ho faci, perquè torni a casa seva, perquè s'hi manifesta la voluntat intentar dissuadir-lo, sí. Perquè, clar, perquè els veïns, no majoritàriament, però un o un altre o s'apropa, o el control de baix, gent que vol pujar, gent que té la família dalt, gent que vol saber com està la casa, gent que puja per confinar-se, vale? Està fora del confinament i puja per confinar-se a casa seva. Bueno, hi ha tot, no? Llavors, clar, aquí hi ha molta interacció. Hi ha molt l'àmbit social de parlar, de convèncer, d'explicar... I, bueno, aquí estem. Cadascú ho fa de la millor manera possible, amb la informació que té, i ells també reaccionen, els veïns, en funció de com estiguin, d'ànims, de moral, de coneixements, de tot. I aquí estem. Que algú haurà marxat, també ho dic sincerament.
1: Sí?
8: Estic convençut que algú, hi ha camins, hi ha, bueno, hi ha maneres que pots marxar. Llavors, tampoc passa res. És a dir, no, si algú vol marxar, tampoc no farem una intervenció
1: policial. No és un delicte, però sí que pot posar en risc la seva vida o la de molta altra.
8: Exacte. No, i a més, la gestió dels recursos, és a dir, els camions de bombers que s'estan movent, els vehicles d'ADF estan en una zona, diguem-ne, bàsicament acotada, en la que poden circular d'una determinada manera. Si fiques obstacles a la via o permet circulació, ens ho hem de plantejar d'una altra manera. Hi ha moltes coses que influeixen, no? Llavors, a l'ordre, per poder executar amb la màxima eficiència les accions dels professionals és que és imprescindible. Costa molt d'entendre? Evidentment. Vull dir, és que és normal. Vull dir, tu estàs pensant en unes coses i uns altres t'estan demanant coses per respectar un ordre i per ser eficients que tu no entens ni vols entendre en aquell moment. No? O sigui que nosaltres entenem perfectament la situació. Però, clar, la nostra tasca és mantenir la disciplina en quant a les mesures que es determinen.
1: Hem, de moment, de tenir en compte algun tipus d'afectació de salut d'algun dels veïns del Farell, alguna intoxicació, alguna intervenció, alguna actuació que s'hagi hagut de tenir en compte des del punt de vista en aquest sanitari?
8: Greu no, però sí que hem tingut algun problema amb medicaments, bueno, problema no, necessitat per part d'algun veí, ara no em recordo si extern o sigui, si és confinat o de fora de confinament, doncs per tema de medicaments crònics o medicaments per malalties especials que es necessiten o no, i hem hagut de fer algun servei domiciliari en aquest tema, però intervenció greu de necessitar un servei metge o una ambulància, coses d'aquestes, que em consti a mi no.
1: És optimista per les properes hores?
8: Jo sempre sóc optimista.
1: És bo, és bo.
8: Per tant, bueno, no queda un altre, eh? Bueno, ara, no sé, tothom suposo que està mirant cap al Farell, jo també. Veig el fum més allunyat de la urbanització i això per mi representa ser optimista. Suposo que en un altre lloc estan afectats i no ho seran tant, però clar, jo quan més lluny vegi el foc de l'urbanització, que és el nostre objectiu, el nostre objectiu és l'urbanització, que no passi res com fins ara, i si pot ser que el abans possible aixequem el confinament perquè la gent estigui més tranquil·la i perquè baixi el nivell d'excitació i d'ansietat.
1: Hi ha previst algun pla d'actuació ràpid específicament per Sant Sebastià de Montmajor? Perquè tot apunta que el foc podria anar cap allà. Sí que són pocs veïns, però si podria actuar de forma ràpida?
8: Consta que Bombers ja està actuant. Són molt pocs veïns, els tenim localitzats. I de moment es manté el confinament. Per tant, tampoc podem dir res. Previst, sí, tenim els recursos i estem situats estratègicament. Les posicions que estem mantenint i els reforços de protecció civil són expressament per això. Són expressament per això. Per si hem d'intervenir o hem de fer, decideixen prendre alguna acció, tinguem les mans i tinguem els vehicles i tinguem l'acció el més ràpid possible.
1: Estem parlant d'una desena de veïns a Sant Sebastià de Montmajor?
8: Jo crec que no arriba.
1: Josep Manel López, sotsinspector de la policia local de Caldes de Montbui. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. No sé si hi ha alguna pregunta aquí per part de la taula. Jo crec que ha quedat tot molt clar. Haurem d'estar pendents de com evolucionen, sobretot a aquesta hora, hores crucials de l'incendi. Moltíssimes gràcies.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres pel seguiment.
1: Adéu-siau. Bona tarda. I entrem ja en l'hora clau. Ens ho deien aquest matí i ho han repetit diverses vegades. Les 6 de la tarda serà el moment clau per decidir què passa amb aquest incendi. Si els vents bufen cap a una banda o els vents bufen cap a una altra i, per tant, decidir una miqueta quin serà el destí immediat d'aquest incendi. Pepe Santos, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: El nostre senyor de les dades,
7: dels números
1: i dels vents. Sí, sí. Com ho tenim això, a veure, ara mateix?
7: Jo vull ser optimista, i a més em vull afegir perquè hem de ser optimistes tots. He estat seguint durant aquest temps, quan hem acabat el programa aquest matí, dèiem que entre 3 i 6 era una franja de temps gairebé crítica, a veure què és el que passava. Durant aquest temps han passat dues coses importants, i ara ens ho deia el Jordi Soler fa un moment, i és que el vent ha girat d'uns 150 aproximadament a 140. Això què vol dir? Això vol dir que està mirant més a Sant Sebastià de Montmajor que no al barri. El primer punt. Pel segon punt, el més important és el següent. Aquesta pujada de la velocitat del vent ha tingut una punta a les 3 de la tarda, i des de les 3 de la tarda està baixant. En aquests moments estem a 13 km per hora. Sembla una tonteria, eh? De 13 a 16 km. No ho és, no ho és tant. Sobretot perquè si aquesta tendència continua, cada mitja hora va baixant el temps, això és positiu, molt positiu. I després també perquè hi ha una segona, un segon component, que són les ratxes del vent, no solament la velocitat del vent. Nosaltres, no ho he comentat aquest matí, però tenim una posició fantàstica perquè amb una terrassa d'aquí tenim uns catavents magnífics d'una terrassa d'una vivenda i me'ls estic observant tots els dies.
1: I llavors, no sé què són els catavents.
7: Els catavents, sí. Val, els catavents. Okay. Són les banderoles d'una verbena, no?
1: Sí.
7: Jo
1: sí,
7: els estic... No us ho he dit avui. Us he
1: enganyat, ara els veig. M'he hagut de moure, per veure'ls.
7: I de colors. Bueno, llavors, van fluctuant. Això és bon senyal, perquè les ratxes, de la mateixa manera que pugen, baixen. I torno a dir, dèiem que de 3 a 6 podria ser crític, i sí que és crític, entre cometes, pensant en Sant Sebastià de Montmajor, menys crític pensant en el barri del Farell, però sobretot aquesta baixada de vent. El ser vent, ho hem dit moltes vegades, a Marinada, ho lògic és que baixi baixant. Recordem el que dèiem aquest matí. Aquesta nit s'ha fet una bona feina perquè el vent havia baixat i la gent havia pogut treballar. Ojalà es mantingui aquesta tendència i les ratxes siguin això, ratxes. Tanmateix també ha pujat el grau d'humitat. Ja estem per sobre dels 30, jo que dèiem 30, ja estem. Estem de l'ordre de més del 46% d'humitat. Això també és important. Estem ja a les 6 de la tarda. 6 i 5. Dèiem 3 a 6. De 3 a 6 les dades són aquestes. Les dades objectives i fredes són aquestes. Ojalà en una hora continuem amb aquesta tendència, 13, 12, 11, anem baixant lentament. Que no és que sigui una gran velocitat del vent, però indubtablement tot el que desapareixi de vent serà favorable per a la gent que treballa a la terra. Els bombers i els professionals. Això és el que diuen les dades. Ojalà d'aquí una estoneta pugui seguir sent optimista però realista amb aquestes dades. I ojalà el catavents aquest que tinc aquí davant ja no es mogui. Ja no es mogui. Això serà bona senyal.
5: Buscant l'octite.
7: Exactament. Felicitarem el veí.
1: Ara entenc per què has començat a aquesta explicació parlant d'optimisme, perquè amb les dades que ens deies, realment l'evolució de la velocitat del vent, l'evolució de la humitat i la temperatura per simple evolució del dia, tot apunta a una millora de les situacions climatològiques i ambientals que a primera del matí els responsables d'emergències apuntaven que podrien ser la combinació crítica i clau per determinar, com dèiem, l'evolució de les flames i de l'incendi. Afegim una altra veu, una altra persona en aquest programa especial. Saludem ara Jordi Codina, que és el sotsinspector i cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Caldes de Montbui. Senyor Codina, molt bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
1: El paper dels Mossos potser passa un punt desapercebut en el moment d'incendis d'aquestes característiques, no se'n parla tant, no tenen tan primera presència en les compareixences, però em fa l'efecte que són claus, no sé si des del punt de vista logístic.
9: Sí, a veure, la nostra feina, des del moment en què s'inicia un incendi, té diverses vessants. Nosaltres formem part dins dels plans d'emergències de Protecció Civil de Catalunya. Som el grup que lidera el grup d'ordre. Dins d'una emergència, el grup d'ordre s'encarrega d'una sèrie de tasques a partir de les directrius i indicacions que dona el cos de bombers, com són, per exemple, els confinaments, l'evacuació de persones, el control i circulació del trànsit i els talls que s'hagi de fer per assegurar determinades zones. Aquesta és una feina importantíssima que la fem des del primer moment i sempre en col·laboració amb les policies locals dels municipis. Treballem conjuntament, com hem fet aquí a Caldes. Després hi ha una part important també que s'ha de destacar, que és la investigació de les causes del foc i les possibles responsabilitats penals. Aquesta tasca la fem sempre també en col·laboració amb el cos d'agents rurals i amb les policies locals, a l'efecte de determinar això, possibles responsabilitats. I finalment hi ha una altra tasca molt important i també que no es coneix, i és que tota la logística de trasllats de bombers l'assumeix el cos de Mossos d'Esquadra. Quan dic trasllat de bombers vol dir tots els bombers que venen d'una determinada zona per donar suport a una altra, es traslladen amb patrulles de Mossos d'Esquadra. Per exemple, aquí en l'incendi de Sentmenat, doncs a cada canvi de torn hi ha un moviment molt important de Mossos d'Esquadra que es dediquen justament a això, a recollir bombers que han acabat el seu llarg torn de treball, que estan cansats, que volen tornar a descansar, els recollim, els tornem al seu punt d'origen i viceversa, en recollim d'altres i els portem cap aquí. Avui, aquí a Sentmenat, hi havia moviment de patrulles de Mossos d'Esquadra que feien trasllats de diferents punts de Catalunya.
1: Entenc que per tota aquesta feinada sovint invisible que es fa des del cos dels Mossos d'Esquadra, entenc que els Mossos d'Esquadra de Caldes no són suficients. Aquí hi ha reforços procedents de molts altres indrets.
9: Hi ha una coordinació superior, això està clar. Aquí a Caldes doncs, tenim un nombre d'efectius limitat. Ahir, quan es va iniciar l'incendi aquí a Sentmenat, doncs, a través de la nostra sala de comandament, la patrulla de Caldes va haver d'anar a donar la primera assistència en aquest incendi a Montserrat, però clar, aquí a Caldes som única patrulla. A partir d'aquest moment que es veu que l'emergència és greu i que es requereixen més recursos, s'activa un nivell superior a la comissaria nostra, que és a nivell de regió policial metropolitana nord. Hi ha un sotsinspector a cada torn de treball que gestiona determinats incidents o determinades emergències que ja superen el que pot ser una comissaria o un ABP. En el cas de Caldes, doncs es va activar aquest sotsinspector i es van adreçar aquí a gestionar la incidència 5 patrulles de Mossos d'Esquadra, incloent la de Caldes. Les primeres tasques doncs, van ser això, valorar on havia estat l'incendi, valorar les primeres demandes que ens demanava el cos de bombers i principalment doncs, gestionar el que és el confinament a la zona del barri del Farell, i el tall de la via, que sabeu que està tallada i continuarà tallada les darreres hores. La carretera que puja cap al Farell està tallada. El confinament dels veïns del Farell s'ha de mantenir. I amb aquestes 5 dotacions doncs, vam fer el que és les primeres gestions. A partir d'aquí, doncs, depenent de l'emergència, s'activa amb més recursos d'allà on faci falta. En el cas de Caldes també hi ha participat la Unitat Regional de Medi Ambient, un grup de Mossos especialitzats en tasques relacionades amb la protecció i amb el control de la normativa de protecció del medi natural. I normalment intervenen en el que és les primeres tasques d'investigació, les causes de l'accident, etc. Vull dir que aquí s'activen diferents serveis regionals en funció de les característiques de l'emergència. Sí, això està clar que supera la capacitat de la nostra comissaria.
1: I més enllà dels Mossos que puguin venir o dels efectius que puguin venir d'altres comissaries o d'altres municipis per donar aquest suport, també entenc que és pel que explica, han d'acompanyar els cossos de bombers que procedeixen de molts altres indrets. Per tant, aquí a Caldes podríem dir que hi ha serveis d'emergència o efectius d'emergència treballant de pràcticament tot Catalunya, ara mateix, entre Mossos i bombers.
9: De bombers està claríssim. Vull dir, ja tenen el seu propi sistema d'organització interna i d'activació en funció de les categories de les emergències. I sí, estem veient moviment de bombers per diferents regions d'emergències de Catalunya. A nivell de Mossos, de moment, l'activació ha arribat a nivell de la nostra regió. Mm. De moment ha arribat a aquest nivell i amb això doncs, podem donar resposta a aquelles demandes que ens fa el cos de bombers. Sí.
1: Entenc que no és el seu negociat tot el que fa referència a les tasques directes d'extinció de l'incendi, però sí que que està, entenc, en tot el que és l'àmbit de decisió o de coneixement de com estan evolucionant aquestes tasques. No sé si ha vist el que veu des de Caldes o el que veuen els agents desplegats, podem ser optimistes per aquesta tarda o hem de continuar amb aquesta calma, tensa, prudència incògnita?
9: No, en aquest sentit ens hem de basar sempre en la informació que proporciona el cos de bombers en els seus comunicats periòdics. Se n'ha fet avui una a primera hora del matí, se'n farà una altra crec que al vespre. Tot això es coordina des del centre de comandament avançat que hi ha muntat a Sentmenat i estem a l'espera d'aquestes novetats. La informació que tinc ara mateix és que l'incendi segueix actiu. El confinament i l'ordre i el missatge de confinament s'ha de mantenir i esperem que les properes hores aquestes columnes de fum que encara estem veient doncs vagin remetent i puguem donar doncs això, que el missatge que ens arribi doncs sigui més tranquil·litzador i de moment doncs això, mantenir les mesures de seguretat i prevenció per evitar doncs qualsevol tipus de complicació.
1: Crec que és important.

0: Farell, i de seguida hem reiterat, hem tornat a insistir en la necessitat de mantenir aquest confinament. Sembla ser que hi ha hagut un malentès, val? Sembla ser que hi ha hagut un malentès, una informació doncs, que no era la que s'havia de donar, doncs, pel que sigui, ha causat aquesta confusió.
1: I també ens comentava l'alcalde a primera hora que s'havien hagut, els cossos policials no especificat, s'havien hagut de quadrar, per fer servir algun concepte, una paraula amb algun veí que intentava pel seu compte marxar, tornar o abandonar aquest confinament. No sé si en aquest cas ha sigut cosa d'alguna patrulla de Mossos, si li consta, si hi ha hagut aquesta actuació amb algun veí que ha intentat anar pel seu compte fent servir camins i corriols i senders.
0: Ho desconec ara mateix, eh? Ho desconec si hi ha hagut alguna actuació d'aquest tipus. Ja, en tot cas ja ho preguntaré, miraré a veure si hi ha hagut algun incident d'aquest tipus. Jo vaig contactant periòdicament amb la meva patrulla de Caldes, que em passa novetats de com està la situació, i també a través d'aquest comandament que tenim de guàrdia, un sotsinspector que està al cas de tot el que va passant. Llavors, en cas que hi hagi qualsevol conducta d'aquestes, sisplau, és apel·lar a la sensatesa, al sentit comú i sobretot a la confiança en els serveis d'emergència de Mossos, especialment de bombers. Hem de confiar perquè són excel·lents professionals. Només cal veure com treballen. Si estàs a prop seu, ho veus, que l'estructura i l'operativa i la dinàmica de treball és molt fina, molt ben aconseguida, en el sentit de que aconsegueixen resultats excel·lents en la mesura que poden quan l'emergència es declara, i en la majoria d'ocasions el que estem veient, la nostra experiència, malgrat aquests dies doncs sembla que la cosa s'està posant complicada, és que la majoria d'incendis aconsegueixen aturar-los abans que es compliquin.
2: Hola, bona tarda, Jordi. Soc la Montse Pellicer, ens vam conèixer en una entrevista, no sé si se'n recordarà.
0: Hola. Sí, i tant. Bona tarda, Montse, i tant que me'n recordo.
2: Sí, bueno, espero que tinguis una bona... Sí, ja tornarem.
0: Em va agradar molt col·laborar amb vosaltres.
2: Gràcies, en tornarem a fer una altra. Sí, sí. Ja t'he tret una rialla,
0: quan
2: home.
0: Vulgueu, quan vulgueu.
2: T'he tret la pressió.
1: A mi m'agrada perquè aquí la Montse i la Conxi es dediquen a treure rialles i
2: home,
1: la part més emotiva dels convidats.
2: S'ha de treure una mica d'atenció, home.
1: Jo vaig una miqueta més a la part sèrie.
2: Escolta una cosa, Jordi, una pregunta. Ara em fico sèria, ara sóc una mica el Javi. Escolta, has parlat una mica del tema de les investigacions. Jo no sé si ho podràs avançar quelcom més o no, o podràs ratificar, però es comentava al començament que la causa d'origen havia sigut una excavadora que s'havia incendiat. No sé si ho podeu dir o no ho podeu dir, o fins aquí arribem.
0: Sí, no, a veure, és una primera informació que tenim. Del primer moment que s'arriba al lloc dels fets i s'observa el que s'ha trobat, que és policia local de Sentmenat, es troben doncs això, que l'incendi, es veu que hi ha una màquina retroexcavadora de propietat d'un particular que s'ha incendiat. Uh-huh. I sembla ser doncs que aquest incendi va anar creixent fins que algú se'n va adonar i ja havia crescut massa. Tot això està sota investigació. Pel partit judicial, Sentmenat correspon al partit judicial de Sabadell, i per tant la investigació es portarà des de la unitat d'investigació de Mossos de Sabadell. S'estan fent les primeres gestions de buscar testimonis, buscar declaracions, fer la inspecció del lloc, i a partir d'aquí doncs la investigació haurà de determinar si aquest origen doncs era el que va causar l'incendi, que tot sembla indicar que ha sigut així. Sí.
2: Doncs moltes gràcies i t'agafo la paraula per fer una altra entrevista més endavant quan estiguem més tranquils.
0: Perfecte, Montse. Gràcies. Ens veiem aviat.
1: Va. Jordi Codina, sotsinspector i cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra Caldes de Montbui. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Caldes i per les explicacions.
0: A vosaltres, Xavi, com sempre, per l'oportunitat d'explicar la nostra feina i encantats d'estar aquí a informar els veïns de Caldes de Montbui.
1: Gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda. Thank you.

0: Seguim avançant, 20 minuts els que passen ara mateix de les 6 de la tarda, mica en mica anem farcint l'antena d'aquestes veus, crec que en tots els casos de moment autoritzades i oficials, que ens poden posar una miqueta, com diria aquell, llum a la foscor a l'hora de conèixer les informacions derivades o al voltant d'aquest incendi de Caldes. No sé si s'ha canviat una miqueta la perspectiva i ja estem un punt més optimistes amb tot entre el que ens ha dit el Pepe Santos i el que ens han anat explicant per totes bandes. No sé si respirem un punt més tranquils ara mateix, Conchi.
1: Una mica, sí, una mica més tranquil, tot i que trobo a faltar, no sé si cal tornar a parlar amb l'alcalde de Gallifa. Segueixo
0: doncs
1: la ràdio,
0: Doncs endavant,
2: un crac, sí, un crac.
0: Anem a provar, a veure si podem parlar.
1: Seria molt interessant perquè aquest positivisme, doncs encara, o aquesta manera de parlar d'ell, doncs encara ens donarà més motius per poder estar algo més content.
0: Clar, que hem d'explicar a l'audiència que quan parlem de l'alcalde de Gallifa no només parlem de l'alcalde de Gallifa, sinó que parlem d'un enginyer agroforestal. Conchi, tu volies parlar amb el Mateu Sobregrau?
1: Sí.
0: Doncs el pots saludar, saluda'l.
1: Hola, bona tarda, Mateu.
3: Hola, bona tarda.
1: Alcalde de Gallifa,
0: Home, els teus desitjos són ordres, Conchi, endavant.
1: És que per aquí abans anaven a la idea de poder entrevistar jo, més endavant també, o sigui, queda convidat a que vingui un dia aquí a la ràdio i poder-lo conèixer personalment, doncs, i parlar més extensament, justament ja quan hagi passat precisament això, quan el foc ja no hi sigui, i és quan és el moment de parlar de prevenció, no? Que serà el millor moment.
3: Però... Sí, doncs ho farem.
1: Però ara toca què és el que fa, el que preguntarà el Xavier Sala. Toca parlar del que toca ara.
0: Sí, ens agrada, ja ho sap, ja li hem anat repetint cada vegada que ens agrada trucar-lo, no només perquè és alcalde de Gallifa, que d'alguna manera té el foc ara on... una miqueta més encarat, ara ens ho confirmarà, però també pel seu coneixement agroforestal, per tant, coneixement molt encertat i científic del terreny i de com pot evolucionar aquest foc. Tenim motius per ser un punt més optimistes a Caldes ara mateix?
3: No, però no tenim motius per ser més pessimistes.
0: Això és una resposta molt gallega, eh?
3: No, ara l'explicaré. El foc ha fet l'evolució que aquest matí el centre de comandament havia previst i ha traspassat la serra del Farell, diguem, per la banda de la serra llisa, els que siguin de Caldes, és a dir, mirat des de Caldes cap al Farell, des del Pic del Vent cap a l'esquerra, diguem-ne. Ha passat per aquella zona... I ha generat uns quants focus secundaris. Ara nosaltres estem allà, juntament amb alguns efectius de bombers, un helicòpter i un hidroavió, i ha creat alguns focus secundaris. No està fent carreres especialment ràpides. Sí que n'hi ha hagut una ràpida des de baix a Guanta fins a dalt a la Serra Llisa, però en aquests moments la cosa està bastant estabilitzada. Per tant, aquella hipòtesi que fèiem al matí de que, si estem de sort, no travessarà la serra del Farell, tot i que estava previst que travessés, doncs no s'ha donat, però no ha passat res que no estigués previst. Per tant, bueno, anem sobre el que toca. I no està avançant especialment ràpid. Sí que ha afectat alguna petita vall amb alguns focus molt petits que hi ha entre el Farell i Sant Sebastià Montmajor. La gent de Caldes potser ho coneix, l'Alzina de les Bombes, la Tomba dels Moros, doncs entre aquest espai i la muntanya del Farell. Sant Sebastià Montmajor, de moment, no té cap problema.
0: Però tot apunta que anirà cap allà? Pel que està veient, també entenc des de Gallifa, que no, s'entén que està Gallifa, ho he donat per
3: no, sense haver-ho preguntat. No, jo en aquests moments, juntament amb els efectius voluntaris de Gallifa i un escamot de bombers, estem aquí a la tomba dels Moros, aquí sobre Sant Sebastià.
0: Ah, d'acord, doncs està gairebé a tocar de Caldes, és la part del darrere del Pic del Vendi. És el camí perquè la gent es pugui ubicar si algú ha anat per allà a passejar o a córrer, o si tinguessis el camí que comunica mica molt enllà amb l'Alzina Balladora, amb el Pic de la Creu, o girant abans amb el camí que portaria cap a Gallifa, precisament, o Castellterçol, per tota aquesta zona, no? Entenc, és aquesta zona.
3: Estem aquí. Llavors, aquí, el que hem fet és, preventivament, doncs s'han desplaçat vehicles de transport d'aigua, més que d'extinció, perquè és una zona molt aïllada, amb poca aigua, tot i que hi ha algunes reserves que ja estan localitzades. En aquests moments els helicòpters estan fent servir la piscina del restaurant del Farell.
0: Uh-huh, sí.
3: I bé, en principi fan la seva feina bé. Per tant, no podem dir que aquell somni utòpic que teníem al matí no s'ha complert, però sabíem que era utòpic, i per tant doncs, no cal preocupar-nos més.
0: Per acabar d'ubicar una miqueta més l'evolució d'aquest flanc, després parlarem de l'altre, que també preocupava, tot i que potser un punt menys, els bombers. Aquest flanc està pujant per la zona est del barri de Guanta, per allà on hi ha la Font Falsa, aproximadament, o la pujada del torrent?
3: Sí, seria per aquesta zona, però ara, just abans de la vostra comunicació, m'han informat doncs, que han anat a fer una inspecció i sembla que la zona de Guanta està molt tranquil·la. Ha pujat, però no està pujant. Vull dir, ha pujat algun focus secundari, però no està activant problemes ben bé a la zona de Guanta. N'hi ha hagut aquesta tarda, perquè hi ha hagut alguna inspecció en algun habitatge, però en principi la situació, els bombers sembla que l'han aconseguit calmar raonablement.
0: Ha afectat algun habitatge de Guanta?
3: En principi, tinc una informació certa que hi ha un habitatge afectat bastant proper a la Pedrera del Pascol, i tinc una informació difusa de que en podrien haver-hi quatre més. Però en aquestes situacions d'emergència s'ha de ser molt prudent. És a dir, el que és cert és cert, el que és difús hem de dir que és difús. No hem de magnificar les notícies que no són certes.
0: I aquests quatre habitatges més que estarien a Guanta?
3: Sí, a la zona de Guanta. Però torno a dir, aquests quatre més són notícies molt difuses.
0: I el de les Pedreres del Pascol serien edificis de les pròpies Pedreres?
3: No, seria un habitatge de Guanta, però en el costat de la Pedrera del Pascol, diguem-ne, proper a la Pedrera del Pascol.
0: D'acord.
3: Tot i que els accessos són per dues valls diferents, però, diguem, estan relativament proper en línia recta.
0: Val, d'acord. Tot i això, haurem d'esperar a la compareixença dels responsables dels incendis, d'aquest incendi, que estava prevista per 6:45, però que ja ens adverteixen, ara anirem cap allà, que s'endarrereix tot plegat. Vull pensar que és per veure una miqueta més clarament com evoluciona tot plegat, no? Perquè estem en un moment crucial i crític de l'evolució d'aquest incendi.
3: No? Sí, i a més tenim un altre problema, que és que se'ns han donat situacions de simultaneïtat, tant els oients com vosaltres. Hi ha una pàgina web que es diu focs.cat, que en directe es va traslladant la informació de bombers. És molt simplificada la informació que es trasllada, però diguem, pels que només són aficionats és suficient, i si obriu el mapa ara veureu que hi ha taques per tot arreu. Llavors, era una de les hipòtesis que preocupaven les autoritats d'extinció, i s'ha donat, però bueno, ja els serveis meteorològics també ens havien advertit d'això.
0: Sí, hem fet...
3: Res és nou.
0: Hem fet el que ens ha indicat ara mateix, i de fet a la pantalla ens apareixen moltes flames, literals, perquè el símbol és una flama. El més gros és el de Sentmenat, el de Caldes, juntament amb un altre que és el de Torrefeta i Florejacs.
3: I Florejacs,
0: que
3: sí.
0: Serien els dos grans incendis que ara mateix hi ha, segons aquest mapa de focs.cat. Precisament, mirant també aquestes pàgines, hi ha de focs.cat, hi ha incendis.cat, que vindria a ser més o menys el mateix, però el d'incendis.cat sí que ens... que això ens podrà confirmar si realment és així, si disposa d'aquesta informació. Sí que d'alguna manera pinta sobre el mapa l'afectació del perímetre intern, l'afectació de l'incendi, l'afectació del perímetre extern d'aquest incendi, i sí que pinta d'alguna manera com que ja hauria cremat part fins i tot d'algun dels revolts més allunyats de la carretera vella del Farell. Hi ha un punt just allà a les Pedreres que fa com molta curva tancada, no sé si els oients en són conscients d'aquesta carretera. Hi ha un punt, els punts més allunyats d'aquesta carretera de Caldes, que fa molta curva just a la zona de les Pedreres. Allà està pintat com que el foc ja hagués cremat allò. No sé si en té constància de que ha arribat fins a aquell extrem.
3: No, és a dir, nosaltres com que estem a l'altre vessant de la muntanya del Farell, no tenim visual sobre aquí, i per tant tota la informació que pugui tenir, és a dir, seria plausible pensar que és cert, però no puc afirmar-ho perquè no, és a dir, no tinc informació de primera mà. Llavors, per tant, siguem prudents, però és plausible perquè la línia de front aquest matí estava relativament propera en l'emplaçament que esteu descrivint. Per tant, és raonable pensar que pugui ser certa la informació.
0: Per tant, doncs, li afegim, si de cas, una altra etiqueta més. Teníem la d'alcalde, la d'enginyer agroforestal. Ara també li podem afegir la d'ADF o bomber voluntari.
3: No, bueno, l'ADF, jo crec que en els municipis petits tots els veïns i tots els ciutadans compartim totes les feines. És a dir, quan s'ha de sortir la rua de festa major sortim tots, i quan hem d'anar a apagar foc sortim tots. Si tenim molts uniformes, quasi bé per cada dia de l'any.
0: Sí, però clar, amb aquests tres dies l'hem vist amb els tres barrets, podríem dir que no sé si és el primer alcalde que se'n va a peu de foc, d'alguna manera, d'aquí de la zona, a intentar pagar-lo.
3: Jo crec que, no sé de la zona, però jo crec que a Catalunya hi ha molts alcaldes que fan esforços molt superiors fins i tot als meus. Vull dir, per tant, forma part de la nostra vocació de servei, encara que a vegades siguem molt criticats, però a vegades intentem fins i tot de fer-ho bé.
0: Per tant, doncs, podem agafar-nos aquest bri d'optimisme pel que fa a Caldes. Caldes va rebaixar una miqueta el potencial de victimització o de conseqüències del foc?
3: Jo crec que sí, estan anant tots sobre la línia. Aquesta nit a les 9, a dos quarts de 9 i a les 9 hi haurà dues reunions tècniques per avaluar la situació. La informació que arriba no és pitjor que la que estava prevista. I la que estava prevista, ja ho hem comentat aquest matí, que preveia que no arribaria a Sant Sebastià de Montmajor, que com a molt afectaria algun extrem molt a la punta de l'urbanització del Farell, i tot això s'està complint. Per tant, si es van complint les previsions, doncs res fa pensar que no es compliran les següents. I, per tant, la previsió inicial era que això duraria 3 dies, apunta que podria ser cert, i ja està. No podem... el que hem de fer és tenir el cap relativament clar i bastant de seny, i no defallir en els esforços. Però, a Caldes, a Gallifa, a Sant Sebastià de Montmajor, Sant Manat, i arreu de Catalunya, on heu vist en el mapa, que hi ha flames.
0: Ara la Conxi Sánchez li fa una pregunta, però abans una dada. Acaben d'actualitzar Agents Rurals hectàrees aproximades de superfície cremada. 159, ja. 150, no ha evolucionat massa, però ja són 159. Hem començat el programa a les 5 amb 152.
1: De 121, o sigui, ara sí, però de 121 del matí, doncs i tant, que ha pujat bastant.
0: Del matí sí, però de les
3: 3. Sí, però
1: ara no.
3: Siguem conscients que, per exemple, l'incendi a Sant Llorenç de Savall el 2003 va fer quasi bé 2.000 hectàrees en 6 hores o una cosa així. Estem en un incendi que de molt, molt baixa intensitat. El que sí que tenim és problemes de focus secundaris degut a que hi ha vegetació seca procedent de la sequera i de les ventades, però és un foc que de moment s'està comportant molt lent. Ja sé que és de 25 hectàrees, hi ha vegades que pensem 25 camps de futbol, això és molt. Sí, però a nivell forestal és relativament poc. Vull dir, 25 hectàrees es considera un incendi menor. Vull dir, que pràcticament no té significació estadística. 25 hectàrees legalment és el que es defineix com la unitat mínima forestal. Vull dir, segueix sent unes xifres molt, molt baixes pel que és la topografia i pel que és la calor que estem tenint. Ja sé que a vegades les dimensions, diguem, i sobretot quan les compares amb dimensions urbanes, poden semblar molt grans, però a nivell forestal no és un gran incendi. És un incendi que s'està comportant de forma benigna. Tenim els sustos dels focus secundaris. Això sí, és una novetat que no sabia... No és un incendi habitual, però es comporta de forma benigna.
1: Mateo, què hem après? Ja, aquesta pregunta és més generalitzada, o més general. Què hem après de la coordinació entre municipis i serveis que cal aplicar a partir de demà o quan ja tot estigui controlat?
3: A veure, ja s'ha notat aquest any, hi ha hagut un avenç important de coordinació entre els diversos actors de l'extinció d'incendis, des de la Protecció Civil fins a l'extinció. Això ha millorat molt. Segueix potser havent-hi una certa dificultat en obtenir informació fiable, però que això és normal en totes les emergències. I ens segueix quedant un punt que és difícil, que és que a vegades la ciutadania no confia del tot en les ordres que se li donen. I es pensen que, bueno, jo podria intentar fer això i podria anar a casa. És a dir, també venim de... I sobretot la gent que és més gran ve d'una tradició d'incendis que eren molt petits i estem ja en incendis de sisena generació. Què passa? Que sobretot la gent més gran pensa que, bueno, això serà com sempre. No és com sempre, s'ha de ser prudent i hem de fer aquest esforç de traslladar a la ciutadania de base, dir, escolta, un incendi forestal no és una cosa menor, pot causar morts i el més important, és a dir, podem salvar molts arbres, però el més important és salvar totes les vides. I això és una cosa que no podem oblidar mai.
1: Com ha de canviar la gestió del territori després d'aquest incendi o de qualsevol incendi, no? Perquè això està passant aquí, però també passa en altres llocs, com estem veient.
3: A veure, això ja ho hem comentat algun dia, és a dir, jo crec que el canvi climàtic ens afecta. El bosc, és a dir, el bosc, nosaltres l'havíem conegut un bosc amb activitat humana, és a dir, hi havia llenyataires, hi havia carboners, hi havia costalers... Nosaltres veníem d'aquesta tradició i, per tant, encara que no se n'adonéssim, hi havia una certa extracció de combustible del bosc de forma sostinguda i permanent. Això ha desaparegut i potser també per unes certes corrents de pensament més ecologistes hem pensat que l'evolució lliure del bosc era l'evolució utòpica. En alguna vegada pot ser utòpica, però llavors quan se'ns destrueix de cop, perquè la naturalesa a vegades és lliure... Llavors diem, home, és que no ho volíem així. Haurem de retornar i haurem de plantejar-nos seriosament com es redueix el volum de combustible en el bosc. I això implicarà segurament canviar alguna directiva europea i, malauradament, ara que els països més atlàntics de la Unió Europea, és a dir, Suècia, Alemanya, Polònia, Holanda, Dinamarca, estan veient que comencen a tenir incendis forestals, els incendis que teníem nosaltres fa 40 anys, ara se n'adonen que potser sí que haurem d'anar canviant. I això ens ajudarà. Potser hem hagut de caure en quasi bé la catàstrofe, però, bueno, mai és tard si arriba.
2: Hola, bona tarda, Mateo. Soc la Montse Pellicer. Una pregunta... Bueno, abans de tot, moltes gràcies per portar tants barrets. Espero que porti el cap ben dret.
3: Ja pesa molt, oi?
2: Doncs d'acord. Una pregunta, mira, és que abans ens han comentat doncs, que hi havia bastants focus secundaris i també ens han comentat des dels bombers doncs, que els helicòpters eren precisament una de les eines que millor anava per als temes dels focus secundaris. I jo em pregunto, fins a quina hora aproximadament podrem tenir aquesta ajuda per temes de llums,
3: bàsica...
2: suposo.
3: Bàsicament fins a la posta del sol. Aquest any, respecte a anys passats, s'està observant que apuren més la posta del sol, respecte a anys passats. Compteu una cosa, que l'extinció d'incendis es fa amb navegació aèria visual. És a dir, hi ha un helicòpter que fa de torre de control, normalment, i els altres helicòpters, de forma bastant ordenada, això és veritat, Però, clar, no hi ha ajuda d'una torre de control tipus un aeroport. I, per tant, s'han de veure els uns als altres per no tenir accidents aèris. Clar, el que es fa fosc, això ja és molt difícil. Fan vols molt baixos, vols rasants, i, per tant, els escarpaments de les muntanyes no els veuen bé de nit. Clar, quan estan volant a 3.000, 4.000, 5.000 metres d'alçada, ja saben que no hi trobaran pràcticament cap muntanya. Però, clar, quan estan volant a 300 o 400 metres d'alçada, doncs es poden trobar la muntanya del Frell de cop. Llavors, els helicòpters sempre tenim el mateix, és a dir, des de la sortida del sol a la posta del sol, amb una limitació, que ja l'hem comentat també aquest matí, que és les hores de vol que pot suportar un pilot. Estan suportant 12 hores. Clar, és a dir, un xofer de camió, un xofer d'autobús, sap que si para l'autobús, l'autobús es para. Un pilot d'avió, si para l'avió o para l'helicòpter, cau.
0: Malament. Sí.
3: Per tant, és a dir, ha d'aguantar l'helicòpter i a sobre ha de pagar foc. I l'estrès psicològic que això representa no és menor.
2: Però potser, arrel del que ha comentat la Conxi, potser el tema aquest de que hi ha aquests relleus necessaris, imprescindibles, òbviament, potser s'hauran de replantejar tenir més, d'alguna manera, doncs, més gent, no?, darrere. Vull dir, d'alguna manera, poder cobrir més.
3: És una
2: idea.
3: Ja hi ha bastanta gent, eh? Vull dir, compteu que aquest matí hi havia vora 250 efectius només de bombers en aquest incendi.
2: Però aeris al matí? No, aeris no.
3: A terrestres. Uh-huh. Aeris, compteu una cosa, hi cap el que hi cap, eh? Vull dir, no, és dir, encara que el cel sembli molt gran, hi cap el que hi cap i les distàncies de seguretat són importants. Incendis que puguin tenir més de 10 mitjans aeris treballant, normalment és molt complicat que hi capiguen tots en l'espai aeri. Sí que hi ha una cosa també important. A la nit no es deixa de fer treball aeri, es fan els treballs amb dron i es fan uns treballs de control dels punts calents, amb càmeres tèrmiques. Sí, l'avenç tecnològic ens ha ajudat molt i ens està ajudant molt. I aquests punts calents són els que a la nit van desplaçant bombers gent cap allà per anar-los apagant i que l'endemà no es tornin a activar. Vull dir, la nit també té les seves avantatges, perquè al baixar la temperatura general permet detectar millor els punts calents.
0: Uh-huh. Mateu Sobregrau, alcalde de Gallifa, enginyer agroforestal, i no sé si bomber, ADF o...
3: ADF.
4: Professor de màster.
0: Sí, professor.
4: Comunicador.
0: Sí,
2: sobretot molta paciència.
0: Miri quants barrets li estan posant, eh? Comunicador, professor de màster, li estan posant molts barrets, eh?
3: No. Els justos i necessaris.
0: Moltíssimes gràcies.
1: No, i a més parla molt bé.
0: Exacte. I comunicador, jo crec que aquest també li podem posar, el de comunicador. Moltíssimes gràcies una vegada més per atendre la trucada de Ràdio Caldes. Que vagi molt bé.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu-siau.
3: Adéu, bona tarda.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 de la tarda. Ara de seguida anirem novament cap a la zona 0, cap a Sant Manat, perquè suposadament a aquesta hora hauríem d'estar rebent l'actualització per part dels responsables de l'extinció de l'incendi, però sembla que la cosa s'ha posposat, que aquesta compareixença s'ha posposat i que va per més tard. Anem a comprovar. Òscar Guijarro, molt bona tarda. Òscar, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. S'ha posposat aquesta compareixença prevista en principi per 6:45. No sé si us n'han informat, si us han donat alguna altra nova hora de convocatòria.
5: Sí, en un principi estava a 6:45 i ara l'han ajornat fins a 7:45, és a dir, a les 7:15. Uh-huh. Sortiran a fer la compareixença. En un principi, o l'Eduard Martínez, que és inspector de bombers, o l'Oriol Corbella, que és també inspector de bombers. Uh-huh. Llavors, depèn de qui dirigeixi la reunió, serà qui surti a fer la compareixença.
0: D'acord. Hi ha alguna novetat? Has pogut parlar amb veïns, amb bombers, amb algú que està per aquí, per la zona 0?
5: No, la zona ara mateix només hi ha bombers anant i venint. La Creu Roja, que és el punt d'avituallament pels bombers, perquè puguin veure aigua i tot. Hi ha policia també. I doncs els alcaldes que venen quan toca comparèixer i després a tornar a informar-los. Ara mateix només estem mitjans i bombers, realment. Més d'això, no hi ha cap novetat i ara us podrem informar, aviam si hi ha quelcom.
0: Al llarg del dia s'hi han acostat veïns o gent afectada per aquest incendi?
5: A la tarda s'han apropat una parella que eren calderins de naixement, però ara mateix no hi vivien. Hi vivien a Sant Cugat, però tenen finques que és la zona del Farell. Llavors, com tenen... Bueno, tenen llogaters allà, són llogaters d'unes finques, tenen tres cases, ens comentaven el problema que tenien amb el confinament, que estaven els seus inquilins preocupats sobre aquest confinament, però tot i així transmetien aquest moment de calma i simplement es queixaven sobre la tensió que rep el bosc al llarg de tot l'any i extrapolar una de les causes que estem veient a l'incendi.
0: Un dels grans debats que, com dèiem, haurem d'obrir d'aquí unes setmanes i que, de fet, ara sentíem els mitjans aeris com sobrevolen Sentmenat per dirigir-se cap a aquest incendi. Un dels debats que s'haurà d'obrir, una de les carpetes, un dels melons que s'hauran d'obrir en les properes setmanes o dies, replantejar aquesta gestió forestal. Ja se n'havia parlat, ja s'havia dit, ja s'havia insistit, l'estat de desatenció de molts dels boscos, en especial també a Caldes, però també a molts altres municipis. No és una cosa particular d'aquí del municipi, però potser aquest incendi posarà més en l'agenda política o mediàtica aquest tipus de discussió. Doncs, Òscar, estarem amatents i pendents de quan ens demanis pas per rebre l'actualització d'aquest incendi i que ens puguin fer el diagnòstic de com pinta en les properes hores.
5: Correcte. Quan sortim us aviso i
0: en parlem. Fantàstic. Moltíssimes gràcies. Dic que amb aquesta simultaneïtat d'incendis que hem estat comentant ja des d'ahir a la tarda, que de fet és una miqueta el que ha dificultat també l'extinció del de Caldes, l'incendi de Martorell ja està controlat? Tot i que s'hi mantenen 14 dotacions de bombers, l'incendi de Torrefeta i Florejacs, que també és un dels que preocupa per la situació, s'ha reduït l'abast del confinament i, de fet, s'ha desafectat bona part dels veïns. Ara només quedarien 4 masies disseminades que estarien dins d'aquest confinament. D'altra banda, l'incendi de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, un altre dels que s'ha declarat en el dia d'avui, també tenim bones notícies. S'ha estabilitzat. Els bombers han aconseguit estabilitzar aquest foc. També s'ha aixecat el confinament que hi havia en un dels nuclis habitats, que era el de Segura, i mantenen 9 vehicles d'aigua per continuar amb l'extinció d'aquests incendis. Hi ha alguns altres petits focs, ara com ara, però bàsicament el que més preocupa i el que rep totes les atencions i mitjans, reiterem, és el de Sentmenat Caldes, encara se li continua dient el de Sentmenat, quedarà així, però ara com ara està mig i mig, cremant, jo crec que és repartit. Continua actiu, com dèiem, amb aquests focus secundaris i amb aquestes més de 70 dotacions de bombers, 71 dotacions de bombers, 6 de les quals són aèries, i amb aquesta última actualització que fèiem fa uns minuts, de 159 hectàrees ja cremades en aquests moments amb el pas d'aquest incendi. 12 minuts i les 7 de la tarda, si us sembla, pugem al Farell. Anem a donar un cop d'ull a veure com està, perquè d'alguna manera és la zona més complexa, més complicada. Joan Garcia, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Joan Garcia, que a banda de veí del Farell, és també bomber, per tant, també pot portar els dos barrets, una miqueta d'afectat i expert en el que està afectant el barri i la urbanització. Quina és la situació ara? Com esteu?
4: Doncs ara, pel que afecta al nostre municipi, com a mínim a l'urbanització, està molt més segur ara. L'incendi ha evolucionat cap a cap a darrere, cap a la banda de Sant Sebastià. Jo no tinc visió ara de com està cap a la banda de Ponent, però el més perillós que era quan estava per Serra Llisa i això, per la carena de Serra Llisa, això ja està bastant ancorat i això, doncs, per l'organització és un escenari molt més favorable.
0: No sé si el camí de la Serra Llisa, que estava ben mantingut, ha ajudat a fer una miqueta de tallafoc.
4: No, quan el foc és gran, hi ha focus secundaris que el mateix incendi genera i que llença combustible encès amb centenars de metres. Vull dir que això pot ser una ajuda per tirar línia d'aigua pels bombers, i això sí que ajuda bastant. Ara sí que estic veient hidroavions i bombarders, helicòpters, que estan voltant per aquí, i suposo que estan intentant afavorir l'extinció.
0: Els helicòpters sí que els hem anat veient durant tot el dia. Els hidroavions avui de moment no els havíem vist. No sé si són dels primers que arriben. Els hidroavions són els avions, ja no són els helicòpters amb la cuba a sota.
4: Sí. Aquí aquest matí jo crec que ha hagut un error per part de la nostra organització, que quan el foc estava bastant controlat a primera hora, ha hagut una estona gran, fins a les 10:30, que no ha aparegut els mitjans aèris. I això ha fet que el foc creixés i s'expandís bastant, i és el que ha donat després bastanta més feina.
0: Ara com ara, per tant, la situació al Farell, després de ja gairebé 30 hores de confinament, com a mínim en el teu cas, no sé si tens comunicació amb altres veïns o amb altres persones d'aquí, és més tranquil·la?
4: Ara estic veient que estan maniobrant els helicòpters per l'altra banda de la muntanya de l'urbanització, per darrere. No sé si... Perquè ara mateix no tinc visió.
0: Estàs parlant de la zona de les Alies?
4: Exacte. Sí, estan per allà maniobrant els helicòpters, s'estan abastint de la piscina de l'hotel, i els veig maniobrar per allà. La columna no la veig clarament, però sí que sembla que està per allà, per aquella zona.
0: Hi ha una columna de fum a les Alies? Una columna de fum a les Alies?
4: Jo no ho veig, des d'aquí no ho veig. Està per darrere, el foc ha hagut un moment que estava per darrere del Pic del Vent i ha anat evolucionant amb la marinada, ha anat evolucionant, suposo que cap a Sant Sebastià, no? Però ara mateix no tinc visió de com està per allà.
0: El que preguntava, esteu potser un punt més tranquils pel que fa a perill de que les flames arribin a l'urbanització?
4: Sí, ara bastant més. El perill més gran és que saltessin focus secundaris des de la banda de Serra Llisa cap a baix, que ens vingués el foc des de la banda de Caldes, que aquest és l'escenari més perillós, perquè el foc amb la marinada hauria estat empès cap a dalt, i la massa forestal que hi ha des de Caldes a l'urbanització és molt gran, i és la part més perillosa. Ara està a la darrera del Pic del Vent, i això en qualsevol cas és menys perillós, perquè el foc vindria en el pitjor dels casos de baixada i no afavorit pel vent, que el taparia el Pic del Vent quan hi hagi terral, que canvi de la marinada a terral.
0: Mira, ara hem vist aquest mateix hidroavió que comentaves, ara els estem veient nosaltres des d'aquí, des dels estudis, aquesta línia de dos hidroavions que entenc que se dirigeixen cap al mar. Entenc que és aigua del mar, que van a buscar, perquè no poden anar... No sé si hi ha algun altre espai prou gran com perquè puguin reabastir aquests hidroavions.
4: Jo no sé si el pantà de Granera pot ser un lloc, tampoc ho sé, o van directament al mar. Això no...
0: Sí, ara els estem veient direcció. Jo des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Caldes, els estem veient direcció mar, acaben de sobrevolar ara mateix al centre històric. Montse,
2: Escolta, bona tarda, una pregunta. Vosaltres que aquí esteu confinats, malauradament, com es viu aquesta situació des del confinament?
4: Bueno, suposo que jo ja fa més de 30 anys que sóc bomber i he vist uns quants i jo no he sentit perill. L'únic moment més preocupant ha sigut ahir a la tarda nit, que saltés cap a aquesta banda de Serra Llisa. Això sí que seria un escenari perillós, perquè llavors ens agafaria tota la massa forestal que hi ha per sota la urbanització. Però flames no he arribat a veure en cap moment, o sigui que per aquesta situació ha sigut perquè respecte als veïns i amb la gent que tinc comunicació, pues una calma amb una mica de tensió, una calma tensa, diguem-ne.
2: I que, amb la teva experiència, què els podries dir o recomanar a aquesta gent, doncs, que és novella i que és el primer cop potser que es confina, i perquè segurament deu ser una mica, doncs, encara que siguis conscient de dir, escolta, hi ha professionals aquí fora, etc., no? Però un xic angoixant a vegades, no? Què els podries recomanar?
4: Jo la recomanació que ja es va fer ahir des de part de policia local, les consignes que van ser el confinament, és el més segur que hi ha, i més una urbanització com la nostra, que és una ratera, que només hi ha un punt de sortida, i que és el confinament. Si tu tens la casa, més o menys tens una certa distància entre el combustible, el bosc i casa teva, és un lloc molt segur. Els incendis, inclús allà a Pont de Vilomara fa 2 anys, que va ser una situació molt, molt estressant, no impacta directament a les cases. O sigui, són moments, 4 o 5 minuts, que poden ser tensos, però si tu estàs a casa i estàs ben amb aigua dintre, jo per exemple tinc un bidó de 200 litres amb cubells d'aigua, el foc quan impacta, si pot arribar a trencar un vidre i que enganxi una estora o alguna cosa així, però entra a poc a poc, diguem-ne, i si tu tens una mica d'aigua, amb això soluciona i passa ràpid.
2: Val, moltes gràcies.
4: Les consignes que s'han donat són les correctes. Normalment la gent, quan hi ha hagut accidents, són accidents produïts pel pànic i per que la gent fuig de casa, i normalment és el moment més perillós, i en el cas com la nostra urbanització, pues és delicat. Mira, ara estic veient petites columnes que estan per la Serra Llisa, per la mitja vessant, i aquestes sí que em preocupen més. Ara de moment no són grans, però no, ara no s'està treballant, estan tots concentrats a la banda de darrere del Pic del Vent.
0: I aquestes estan per davant.
4: Aquestes estan entre Serra Llisa i Sentmenat, i es veuen que de mica en mica van creixent. I ara no sé si hi ha mitjans allà treballant, però aquestes són les que, pel que respecta al farell, serien les més perilloses ara mateix.
0: Esperem a veure quina és l'actualització que fan en els propers minuts. Ja ha arribat a Sentmenat David Borrell, que és el cap del cos de bombers de la Generalitat, que és qui ja està comandant directament l'actuació contra aquest incendi. M'agradaria preguntar-li, precisament pel que feia referència de l'actuació dels cossos d'emergències i de seguretat que s'ha decretat aquest confinament des d'ahir, ja fa més de 30 hores. M'agradaria comentar-ho amb vostè com a veí del farell, perquè aquesta tarda ho hem estat comentant, hi ha hagut un moment de certa no sé com definir-ho, de confusió, de certa confusió, diguem-ho així. Vull pensar que de forma involuntària o no nociva, en el que s'ha fet circular un missatge d'una evacuació del barri del Farell voluntària. No sé si li ha arribat aquest missatge, no sé si li ha arribat, com ho ha valorat i quina interpretació n'ha fet de tot plegat.
4: Bueno, aquí no, sí que estic al xat del veïnat, però no, sí que ha hagut un moment que deien, i si evacuen, què fem, com si algú demanava un transport per gats i tal, i el punt més segur ara mateix aquí, o sigui, a casa teva, o el punt d'informació a baix. Allò és una zona supersegura. Allà no... molt més segur que baixar.
0: El punt
4: d'informació.
0: El punt d'informació, sí. Quin...
4: és a l'entrada, on està el bar i a l'entrada de l'urbanització.
0: Aquella allò és, la, aquella és un... la zona més segura?
4: Sí, sí, allò és una zona, en cas de concentració de veïns, és una zona molt segura. No ha hagut en cap moment... el problema és quan realment ve el foc, de veritat, que l'escenari aquest que vingués des de baix, llavors això sí que generaria molt d'estrès i és el moment més perillós, perquè la gent actua per impuls i la seva primer impuls és fugir, i això és el perillós, perquè aquí ens trobaríem amb una carretera estreta que és on han d'accedir els mitjans nostres, i gent baixant angoixada, i això és un còctel molt, molt perillós. Això s'ha de fer pedagogia un cop passi aquest incendi, i per part de l'Ajuntament i en col·laboració amb els bombers de Caldes i amb totes les institucions, policia local, de donar unes consignes molt, molt, molt clares, que la gent ho tingués, perquè és aquests moments, que no s'han produït per sort encara, i espero que no es produeixin, que generen molt, molt de neguit, molt d'estrès, i és quan poden passar els accidents.
0: I sobretot que no hi hagi decisions unilaterals, entenc, d'abandonar la casa o abandonar el confinament perquè ja no es pot més, o perquè no es veu el perill, o perquè un es coneix un camí que segur que puc arribar sense perill a zona segura.
4: Lògicament. Jo entenc que si no ho coneixes pot arribar a produir molt de neguit. Aquí hi ha hagut un moment en què quan el foc cap a migdia estava per darrere el pic del vent, que clar, que el veus molt a prop, i quan més a prop està, doncs realment la serenitat es permet. I que, bueno, que pot ha pogut generar, pues això, neguit i estrès, i és aquest és el moment de que més tranquil s'ha d'estar. I en qualsevol cas, jo entenc que si un no està segur a casa, doncs el plan B és anar al punt de la informació, a l'entrada del farell. Allà han hagut tota l'estona dos unitats, dos camions de bombers, per protegir a l'organització, i és aquell el punt segur.
0: Doncs Joan García, veí del Farell, bomber, moltíssimes gràcies per atendre novament la trucada de Ràdio Caldes. Esperem que en les properes hores puguem tenir bones notícies. En principi el confinament s'hauria allargat aquest matí fins a les 7-8 de la tarda. Ja estem en aquesta franja horària, per tant en algun moment, en breu, s'hauria d'actualitzar la situació de si es manté o de si s'allarga. Jo crec, potser em pots corregir com a expert, crec que s'allargarà.
4: Sí, sí, jo entenc que també encara no sona segura, ara també canviarà el vent, la marinada anirà canviant a Terral, començarà a bufar el normal des de Ponent. Clar, nosaltres a aquesta banda estem protegits del vent, però pot girar el foc i pot llançar focos secundaris cap a aquesta banda, cap a l'urbanització.
0: Perquè ara com ara el foc en general és un foc encara perillós, o sigui, des de bombers és actiu, mentre sigui actiu és un foc perillós.
4: Exactament, sí, aquesta és la situació.
0: Joan García, moltíssimes gràcies, estem en contacte.
4: Vinga, gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, adéu-siau, molt bona tarda. No sé si ha variat el vent, Pepe, si hi ha alguna actualització de les dades, si les banderoles es continuen movent, perquè jo no les veig, entenc que tu sí.
1: Pepe Santos és la persona que tenim aquí, que ens dona les dades.
6: Hem de parlar amb aquests veïns perquè ens estan fent un...
1: Però com està? És que jo des d'aquí no el veig, no veig aquestes... Es mouen... Es belluguen
7: molt, es belluguen molt.
6: En aquesta darrera hora, allò que dèiem, no? Sí. Ha tornat a disminuir. És a dir, hem baixat de 13 a 10. Però també hem tingut una franja molt, de molta estona de 9 km hora. És a dir, les perspectives que teníem de que continuaria pujant no s'han adonat, estan baixant.
0: Fantàstic.
6: Estan baixant. No tant com esperàvem, és a dir, no s'han consolidat aquests 9 km per hora, que en front a 13 és molt. De 13 a 9 sembla que no, en valor absolut no estan, però en valor relatiu és moltíssim, eh? 4 km hora. Però com dèiem abans, això va acompanyat també de les ratxes de vent. I aquestes també són menys freqüents, i això és molt important. I ja estem a les 7 de la tarda, aquella hora crítica que dèiem toquem fusta, sembla ser que és jo. I en quant a la direcció del vent, bueno, va oscil·lant una mica en direcció, per entendre'ns i per facilitar la informació, el coneixement als nostres ciutadans, mirant més cap a la banda de Sant Sebastià de Montmajor, banda esquerra de la muntanya, o a la banda del barri del Farell, banda dreta. Va oscil·lant el vent. Clar, jo entenc que nosaltres estem agafant les dades de la central meteo de la Torre Marimón, que és molt fiable.
0: Però és a la base. És a la base, entenc que dalt la cosa pot canviar.
6: Exactament, és la base.
0: A 700 metres d'alçada pot canviar la cosa.
6: Però el que ens diuen també és molt important, que els interlocutors que ens estan acompanyant des del territori parlen de columnes de fum. És important, això. Les columnes de fum. Recordeu que ahir la columna de desaparèixer i teníem un núvol.
0: Un núvol, un sí, núvol, sí, completament, sí, sí.
6: Completament paral·lel al terra i que es anava movent. També jo crec que és important el núvol, és important el núvol, perquè vol dir que no fa vent, no fa vent. Des de la perspectiva d'un estudi i d'un neòfit que no té res, és a dir, que no sap res d'incendis, de bombers, etcètera, etcètera. Continuem sent optimistes i desitgem que d'aquí una estona aquestes dades vagin a més. Molt modestament, ojalà el vent girés a Terral. Per què? Perquè el Terral és un vent absolutament contrari a la marinada, és a dir, ve de terra a mar. No, portem dos dies que ve de mar a terra, que aquesta és la situació conflictiva, perquè a mesura que puja el dia l'hora solar, la massa calorífica de l'aigua puja i ve cap a terra. Ojalà entrés Terral. Jo ja signava. Per què? Perquè el vent canviaria i aniria cap al mar. Cap al mar que teòricament té ara menys càrrega calorífica perquè l'ha anat evaporant.
0: Em quedo amb una de les paraules que has dit, la de baixar. Bàsicament perquè ara baixarem una miqueta de la muntanya del Farell. Fa un moment parlàvem amb un veí que està a dalt, a la urbanització. Baixem una mica, baixem a mitja muntanya, baixem just al punt en el que es creua la carretera nova amb la carretera vella. Aquest matí contactàvem amb l'Arnau Conejos, que viuen allà. El saludem també aquesta tarda per veure una miqueta com evoluciona la cosa. Arnau, molt bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Com està la cosa? Com ha evolucionat?
7: Aquí, bueno, pel que hem pogut veure, ens ha donat la sensació que ja s'ha tornat a encendre el punt de la cantera. L'únic que el nostre punt de vista és estar com una mica baixat i no podem veure ben bé l'incendi. I fa no gaire estona veiem helicòpters que anaven a buidar cap allà. No sé què edat, jo estic al dia, de l'incendi ara mateix, perquè fa no gaire que m'he despertat, perquè havia aconseguit dormir una estona.
0: Perdó si t'hem despertat, eh? Espero que no haguem estat nosaltres.
7: No.
0: Val.
7: No he estat posant.
0: Val. El que anava a preguntar, des de potser la una, les dues del migdia, hi ha hagut com aquesta represa que comentaves d'aquest incendi, s'han reactivat molts focus, cap a les 4 de la tarda, 3-4 de la tarda, sí que es podien veure ja unes immenses columnes de fum que ja no eren blanques, sinó que eren marrons, fosques, amb la qual cosa indicava que hi havia una combustió molt més intensa de material forestal. També hem vist algunes flames que ja coronaven la Serra Llisa, però sobretot el que també hem vist és que d'alguna manera s'inundava de fum tota la zona en la que, si no vaig errat, vius tu, aquesta és aquesta zona mitgera de la muntanya, fum procedent de totes aquestes valls que hi ha entre potser la Torre Roja i Sant Martí de Romanyà i aquest punt. Sí. No sé si realment ha sigut així, s'ha inundat en aquell moment de fum i no sé si en algun moment heu tingut algun avís o alerta per part
7: nosaltres
0: de marxar.
7: Nosaltres no hem tingut cap. Nosaltres d'avís no n'hem tingut cap i intenció de marxar en cap moment, perquè tenim just aquí en el cruce hi ha cisternes de bombers, camions cisternes de l'ADF, i van complint els camions de bombers. Entenem, i per el poc que sabem que si estan ficant un punt de control per omplir bombers, és un punt segur. No posaran... Sí. A gent treballant en un punt complicat. Per tant, amb aquest espai, amb aquest tema, ens dona seguretat que estem en principi un punt segur. Però, clar, quan veus que s'omple a fum tota la zona de la cantera i no saps si arriba el Pascol... Bueno, el Pascol ho tenim molt a prop nosaltres.
0: Ja està a tocar pràcticament el Pascol. Potser en línia recta hi ha una certa distància, però està a tocar quan es parla d'un incendi d'aquestes característiques.
7: Sí, sí, i impressiona. Però bueno, aquí estem, aguantant el tipus i anar esperant a veure si el evoluciona favorablement.
0: Teniu alguna novetat informativa per part de l'Ajuntament o dels cossos de seguretat?
7: No, de moment nosaltres sabem el mateix que vosaltres, que l'alerta de confinament s'allarga fins a les 9 i sabem el que ho estàveu comentant, però té tota la pinta que això s'allargarà.
0: Doncs sortirem de dubtes en breus minuts, perquè sembla ser que ja ha acabat la reunió de coordinació que s'estava duent a terme setmanat entre els responsables dels cossos d'extinció d'incendis i que, per tant, en breu ens actualitzaran la situació, les perspectives i també les decisions preses davant de la situació. Vull pensar que esteu relativament tranquils encara, eh?
7: Bueno, és una calma tensa, una angoixa eterna, però sí, estem relativament tranquils. El moment més complicat nosaltres el vam veure ahir, el vam viure ahir tarda vespre quan vèiem que la columna estava passant per aquí, el Pascol hi estava pujant, i teníem el dubte de si pujaria o agafaria la vall i saltaria cap aquí el Pascol i acabaria saltant cap aquí.
0: De moment sembla que no ha sigut aquest, el desenllaç. Sembla que el desenllaç va per una altra banda, sembla.
7: Sí, que no sé si és millor o pitjor. Si acaba saltant cap a Sant Celesti, pot ser un desastre molt gros.
0: A veure què ens expliquen ara.
7: Esperem que ho puguin aturar.
0: Esperem, sí, a veure què ens expliquen ara. Qualsevol cosa, Arnau, estem a la teva disposició des de Ràdio Caldes per poder escoltar, transmetre i atendre el que tinguis a bé de fer-nos saber. Moltíssimes gràcies.
7: Vinga, merci.
0: Adéu-siau, bona tarda.
7: Adéu.
8: Especial informatiu pels incendis a Ràdio Caldes.
0: Doncs tenim 5 minuts, escassos 5 minuts, per comentar si us sembla la jugada, perquè a un quart aproximadament compareixeran Imma Soler, la màxima responsable de Protecció Civil, i David Borrell, el cap del cos de bombers de la Generalitat, des del centre de control d'aquest incendi a Sant Manat. Per tant, 5 minuts per comentar tot el que s'ha dit, que se n'ha dit moltes coses en aquests últims minuts. Qui obre foc? A veure,
1: jo penso que totes les parts que han parlat, moltes, ara escoltaven a aquesta persona que és veí i propietari, no? Doncs a l'anterior, doncs, en si podríem dir que transmeten una part d'optimisme. Bueno, optimisme, vull dir que no hi ha aquest aquest perill que precisament ahir, en aquestes hores, vull dir, era tot molt, molt diferent. Aquest matí també aquest risc de, que ja t'anunciaven que a partir de les 6 de la tarda tot podria canviar per a pitjor, doncs jo veig que no va cap a pitjor, sinó sobretot per totes les persones que estan parlant, tots els agents, totes, vull dir que va, ha millorat bastant. No sé com vosaltres el veieu, vull dir que Josep, per exemple.
9: Sí, realment hi havia molta por a tenir una situació molt greu a hores d'ara i no és així. No estem millorant, perquè no estem millorant el foc, però sí que no hi ha hagut un augment...

0: Però, a més, pensem una cosa, si el foc avança per Sant Sebastià, està tallant una de les vies de sortida del Farell. Per tant, això també alerta amb això. De totes maneres, ja dic, tot en principi podem ser bastant... no sé si dir optimistes, però com a mínim no pessimistes, no? Està raonablement la cosa prou bé, eh?
1: El risc o el perill que preveien en un principi, doncs jo diria que ha minvat, no? Vull dir que sí, en aquest sentit...
0: Sí, sí.
2: El que deien... És a dir, com deia, crec que l'alcalde Mateu, és a dir, està passant el que ja es preveia.
3: Sí, la previsió.
2: La previsió.
3: Sí, amb menys Gallifa, era.
2: Amb menys intensitat, Mateu. I això és important. Mm-hmm. Sí que ens deien que hi ha aquests salts de foc irregulars, sí. Que no segueixen cap paràmetre, no? Però això és molt important. Aquell dramatisme del migdia que deien cap a les 6, està passant. S'estan donant els fets, però no hi ha aquest dramatisme i per tant això crec que ens ha de ser moderadament optimisme. El vent continua baixant, lentament, però baixant, eh? I això és important perquè difícilment ja tornar a pujar seria molt raro, climatològicament seria molt raro, i per tant vol dir que si aquesta punta de velocitat va baixant i les ratxes també, és favorable, eh?
4: Jo crec que les seves dades objectives són les que es marquen, estan marcant la tendència. Sempre baixa un criteri prudent de la situació. Hem rebut, jo almenys i la meva senyora també, un màster en foc, amb excel·lents professionals que ens estan donant les claus d'on per on anirem, no? I jo, sent prudent, veig la llum, no? Veig la llum dintre d'aquesta foscor que portem aquí quasi ja 24 hores, no? O 48.
1: No, sí, cap més 48.
4: Més que 48, no? Sí, la foscor d'aquestes 48 allà, hores, sí, ja
5: comença... Unes 30 i escaig.
4: Exacte.
3: Sí, sí, sí. Jo afegiria també que, com comentava abans el nostre company, que l'alcalde de Gallifa ens havia dit, doncs, que sobretot, doncs, era, no és que estigués ni millor ni pitjor, senzillament era la previsió, que a tothom ens agradaria que s'acabés tot, però segurament seria una fase ideal. No? Per tant, la realista és aquesta, és la previsió, però sí que hem de pensar que anem a millor, segur. Per què? Doncs perquè penseu que, jo què sé, ens han dit abans els bombers també que havien tingut que derivar alguns recursos perquè hi havia altres focs. Pensem si aquests focs s'estan extingint, també ens ajudaran. Per tant, aquest foc que tenim ara és un dels més importants, no? I hem d'entendre, no se sap segur o no, però que d'alguna manera retornaran. Per tant, això és positiu. També, si la UME no ha entrat encara, si és que entra, també serà positiu, també ens ajudarà. Per tant, a pitjor no podem anar, sinó que jo crec que anem a millor, segur.
5: Heu fet servir molt bé aquests 5 minuts, eh?
3: Ah, sí? Sí, sí, sí.
5: És una meravella.
3: Mira't el rellotge.
5: No, però és que els heu clavat meravellosament, eh?
4: Tenim un mestre...
3: El César s'ha passat 30 segons, em sembla.
5: Els heu clavat meravellosament i per això ara ens podem anar directament cap a Sentmenat, on estem a l'espera de que hi hagi aquesta actualització. Òscar, no sé si ja ha començat aquesta compareixença.
4: A veure.
5: No ha començat, com sempre, aquests minuts previs, que si ara es col·loca un, ara es col·loca l'altre, ara connectem, ara no connectem, estem en directe, no estem en directe. És tan típic això d'aquestes compareixences multitudinàries i aquest soroll, aquest descontrol. El que sí que crec que podem avançar, avisa'ns, Òscar, quan comenci, eh? I escoltarem amb atenció el que ens diguin, però tot apunta que el que ens han de dir... Va, ho avancem a Ràdio Caldes o què?
3: Vinga, va.
5: Òbviament, el que sabíem, que el foc no està estabilitzat, que per tant es manté tot igual amb els confinaments corresponents. Comencem escoltant...
1: Pensava que la notícia seria més optimista.
5: No estem en una situació optimista, tampoc estem en una situació negativa, però que el foc no està està estabilitzat, per tant es manté tot igual, confinaments i l'atac intens dels bombers. Però ara que ens ho expliquin amb tot detall des del centre

0: de bombers de Sentmenat. No sé si ja està a punt, Òscar, no sé si els teniu a punt per parlar. Sembla que no, encara. Estan allà, eh? Hi són, com dèiem.
1: Però s'estan preparant.
0: Imma Soler i David Borrell. Vols que et digui que estan esperant?
2: Potser és que ens esperen.
1: Clar.
0: Vols que et digui que estan esperant?
3: La televisió?
0: Correcte, estan esperant la connexió amb el 324.
3: Amics.
0: Amb el 3CAT. Ei, home.
3: Ei, doncs ara els truco, no et preocupis.
0: Claríssimament estan esperant aquesta connexió i crec que ja van cap allà, per tant...
1: Les càmeres sempre guanyen.
0: Home, la càmera sempre guanya i més en una situació com aquesta, però bé, nosaltres...
1: Sobretot per les persones que estan al capdavant.
0: Exacte. Exacte, veus, ja ara m'ho confirmen, que estan esperant, sí, que estan esperant la connexió de la televisió. És tan típic i habitual això, per tant, els hi regalarem aquests 2 minuts de fum, mai més ben dit, a Ràdio Caldes i a Caldes, que és el que més tenim ara aquests últims dies.
3: Canviant les paraules, ni foc ni fum.
0: Aquests últims dies, perquè ens expliquin des de Sentmenat aquesta última hora. Sembla que ja arrenquen. Vinga, va, escoltem.
3: On anem, diu?
0: Escoltem. Vinga, som-hi, va. Recordem que compareixen David Borrell, cap del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, i Imma Soler, la responsable de Protecció Civil, els dos elements que ara mateix...
4: Fem una mica de balanç de quina és la situació d'incendis durant tot el dia d'avui. Primer fem balanç de l'incendi on estem, l'incendi de Sentmenat. És un incendi que a hores d'ara encara el mantenim actiu. De fet, durant tot el dia d'avui, especialment a la tarda, hem tingut doncs, diferents represes en l'interior del perímetre, alguna en el flanc esquerre, que fins i tot hem tingut doncs, afectacions a una construcció. Hem tingut també inestabilitat en el flanc dret. L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs, no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització, és a dir, que la gent de l'organització doncs, tenia concentrada en un punt segur, amb una dotació de bombers per poder defensar, per poder protegir aquestes persones. Tot i així, aquesta situació ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, no podem dir que s'ha estabilitzat, però sí que tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret, doncs tot això ara diguéssim que ja està més estabilitzat. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda. Pel que fa a la resta d'incendis de Catalunya, l'incendi de Sardanera és un incendi que ens ha afectat 100 hectàrees, un incendi que tenia un potencial molt gran en tota la comarcal solsonès. Era objectiu claríssim tancar flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar com fos que entrés a massa forestal, no? Afectant tot el solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície. Finalment, aquest incendi l'hem pogut estabilitzar i la bona notícia és que, si no canvia res, el donarem per controlat aquest mateix vespre. Allà a les 9 de la nit el donaríem per controlat. A Carme, també tenim l'incendi que ha afectat 500 hectàrees. Durant el dia d'avui s'ha comportat molt bé.
0: Està fent repàs dels altres focs que també estan actius. Però escoltem, a veure, perquè això pot influir en l'afectació també al de Caldes. Exacte.
4: Ràpidament. I ja està estabilitzat, tenim una superfície de 500 hectàrees d'afectació i si tot va bé també passarem d'estabilitzat a controlat aquest mateix vespre. I per últim, l'incendi de les Gavarres, que també ens ha ocupat tots aquests dies, sabeu que des de la divendres que que crema, si no hi ha cap canvi també avui aquest vespre, a les 9 de la nit també hauríem per controlar. Llavors, és un pas important a la situació, diguéssim, d'incendis que teníem. Ara ens centrarem molt doncs, a l'incendi de Sentmenat, que és el que tindrem, diguéssim, tota la nit treballant gent. Els altres incendis també continuem treballant, perquè encara estan controlats, però no estan extingits, però diguéssim que el grau amb que de preocupació doncs, ha disminuït moltíssim. Estem molt més tranquils amb la resta d'incendis i ens preocupa aquest. Dir-vos també que amb aquest incendi de Sentmenat, a nivell de confinaments, mantenim el confinament actiu. Si bé és cert que també a les 9 del vespre farem un replanteig de que tenim poblacions afectades per aquest confinament, que a la cua de l'incendi, en llocs que estan més estables, doncs segurament l'aixecarem, però és una cosa que hem de parlar amb tranquil·litat i veure exactament quines sí i quines no. Ara mateix sí, però amb aquesta reavaluació que farem ara, quan acabi aquesta reunió, i per tant a les properes dues hores doncs, hi haurà notícies, perquè aquest vespre, diguéssim, allò que no calgui confinar, doncs ho puguem aixecar i que la gent pugui tornar a casa. Aquest segur, que ja us dic ara que aquest segur que... No, aclarim-se bé, perquè el nom de l'evacuació horitzontal internament com a bombers ens serveix, però genera una mica de... és un parany. No és una evacuació fora d'urbanització, és dins de la mateixa urbanització, treure'ls de casa seva, posar-los en un lloc segur i allà que estiguin protegits amb un conjunt de vehicles i un comandament. És una maniobra que fem en el cas de que la urbanització estigui molt disseminada i no sigui segura, diguéssim, quan arriba l'impacte de l'incendi. Aquests estaven així aquesta tarda, o sigui, ahir van estar així a la tarda, després, al vespre, van poder tornar a casa seva. Avui, en el moment de la tarda que s'han posat les coses difícils de l'incendi, hem tornat a aplicar aquest pla B que teníem i ara, en breu, ara els deixarem, diguéssim, tornar a casa seva. També. Sí, és el que estàvem dient. Hem de fer una valoració detallada dels danys perquè no tenim clar si eren habitatges o quin tipus de construcció ha estat afectada, però sí que sabem segur que alguna construcció ha estat afectada. No tenim constància. Hem de fer una valoració detallada. Ara hem estat, sobretot, doncs, intentant confinar doncs, incendi amb aquesta àrea, amb aquesta superfície de treball que teníem de 200 hectàrees. No ens ha crescut significativament, per tant, és un èxit per nosaltres molt gran degut a tota l'activitat que heu vist que ha tingut l'incendi tot el dia d'avui i no hem pogut dedicar-nos a fer aquesta valoració.
0: Per tant, es manté la superfície cremada al voltant dels 200, de les 200 hectàrees i que confirma que hi ha afectacions d'edificis.
4: El que farem aquesta mesura, diguéssim, que és no estar tots concentrats en un punt, sinó que cadascú podrà tornar a casa seva durant les properes hores i esperem que ara l'incendi es comporti bé durant la nit i tindrem ara una oportunitat doncs, per poder treballar. No està a les condicions perquè es pugui estabilitzar, aquest és l'únic que continua actiu, tampoc diguéssim, ens fa patir fins demà al migdia que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè farà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils. Sí, ja havíem parlat de tot molt
0: escoltant les preguntes que li estan fent ara mateix a David Borrell, el cap dels cos de bombers de la Generalitat.
4: Sí, es fa patir moltíssim. És a dir, avui hem anat amb un tensionament molt gran tota la tarda, amb aquests repàs d'incendis que us he relatat i que són els que realment eren més preocupants quan hem tingut més. I això, diguéssim que demà no millora, demà tornarem a tenir una situació estressant. No sé dir exactament de la població, perquè és una zona disseminada, no és, diguéssim, una població com a tal, eh? És un conjunt de cases que... És el flanc esquerre, sí, sí.
0: Crec que
4: és a la zona de Guanta, però exactament, ja us dic, que no són com a tal...
0: Crec que està parlant de Sant Sebastià de Montmajor, em fa l'efecte.
4: No ho sabem segur.
0: I el pla B és aquest de confinament horitzontal, per tant, traslladar-los a un lloc segur, per tant, l'església, que és una miqueta el que ja ens han avançat aquest matí. I ara escoltem les declaracions d'Imma Soler de Protecció Civil.
5: A l'entorn dels comentaris que estàvem fent sobre la situació dels incendis forestals, també teníem en compte que aquest dematí també hem tingut una reunió del comitè tècnic. Ja sabeu que estem en un moment d'onada de calor molt important. Aquesta onada de calor durarà dies. La setmana que ve ens han dit que continuaríem encara amb calor, per tant, cal ser molt amatents a aquesta situació que tindrem meteorològica i, a més, també, en conseqüència, doncs, el risc d'incendis forestals. Avui, en la reunió que hem tingut del comitè tècnic, s'ha fet la proposta d'incloure alguns punts més en la resolució que tenim publicada, una resolució de mesures per a aquells municipis que estan amb el nivell 4 del Pla Alfa, i s'incorporen també com a mesures en aquests municipis la suspensió de celebracions de festes de falles i qualsevol activitat relacionada amb l'encesa o utilització de foc associada a aquestes celebracions, i també es prohibeix l'ús de material pirotècnic de qualsevol categoria en les zones fora dels nuclis urbans. Ja sabeu que les zones properes a zones forestals aquests temes ja estan subjectes a autorització o amb prohibició, i ara en aquests moments el que es demana és que en aquests municipis que estan en nivell 4 del Pla Alfa aquestes activitats no es facin. Sí? Perfecte.
6: Llavors, un estatari obligaria tots aquests?
5: S'ha de veure si el municipi està en nivell 4, s'ha de veure també quina és la tipologia d'activitat. L'escaldàrium entenc que és aquest acte que es fa a Caldes de Montbui, molt bé, que potser és dintre del nucli urbà. Si és dintre del nucli urbà, doncs, com comentàvem, aquestes mesures no afectarien en l'interior del nucli urbà, però cal detallar ben bé com es fa la festa. No sé si cada any la canvien i llavors s'haurà de valorar bé. Val?
0: Aquest és un dels melons que anàvem obrint els propers minuts. Ja fa estona que el teníem aquí guardat i ja l'ha tret. Ara ho comentarem.
5: Tenen finalització de vigència, perquè estem pendents a veure la setmana que ve com evoluciona tot, i llavors quan veiem que se'ls hi poden donar fi, doncs es farà el tancament per part de la direcció del pla, que com sabeu doncs és la consellera d'Interior. És en general, totes les que hi hagin en els municipis que estiguin a Pla Alfa 4 i que tinguin doncs aquest ús com comentàvem, Sí? Molt bé.
0: Doncs no sé si fa alguna declaració més David Borrell o Imma Soler de Bombers o de Protecció Civil. Crec que ja ha acabat aquesta compareixença. Òscar, no sé si hi ha alguna declaració més des d'aquí, des de Sentmenat, alguna cosa més? Sembla que no està dient res més. Sembla que ha acabat aquesta compareixença. Ara a veure si podem parlar amb el nostre company, amb l'Òscar Quijarro, que està també en aquest punt, per resumir una miqueta el que ha explicat en aquesta compareixença el màxim responsable de Bombers i de Protecció Civil. Però bàsicament han confirmat una miqueta el que hem dit. Si ho dic malament, em corregeixes, Òscar, que el foc òbviament no està controlat i que està lluny d'estar controlat, que està actiu amb represes. I sí que m'agradaria que aclarissis un dubte que tenim aquí i que crec que també està generant dubtes als veïns del barri del Farell. Quan ha parlat d'aquest confinament o reagrupament o evacuació horitzontal, ha fet servir una terminologia molt tècnica. Què estava dient? Què ha explicat concretament?
7: Aviam, pel que he entès, ha comunicat que hi ha moltes cases disseminades, i llavors que en un principi les cases estaven confinades en un centre, és a dir, que ja s'havien com replegat totes les persones dels habitatges, segons ha donat a entendre. No sé si parlava justament del Farell. Quan ha respost a la meva pregunta, no sabia si responia al Farell o a unes altres cases, com per exemple les de Guanta, que ha estat la zona
0: estan més
7: afectada.
0: Aquestes estan més disseminades, o fins i tot de Sant Sebastià, de Montmajor. Perquè, pel que ens consta, Farell estan confinats a casa, cadascú, els seus, cada veí a casa seva.
7: I continua igual. Ja heu pogut escoltar que, tot i que sigui un confinament a replegats, no deixa de ser un confinament a casa seva, a casa de cadascú, a l'hora de desconfinar-se de l'arreplegament, però confinar-se a casa. Aquesta és la, la importància que li ha donat el, el cap de bombers, David Borrell.
0: Sí que, per tant, es manté el confinament fins demà, entenc? Confinament del Farell, sí, fins demà?
7: Sí. Val.
0: També ha confirmat el que ja ens avançava fa una estona a Ràdio Caldes l'alcalde de Gallifa, que hi havien hagut aquestes afectacions d'immobles. No ha concretat quantes ni on, però sí que ha obert que ha confirmat que hi ha aquestes afectacions d'immobles, que és potser un altre dels punts que calia tenir en compte. No ha concretat quants. A nosaltres ens havien dit un segur, quatre possiblement. No ho ha concretat, oi?
7: No ho ha concretat. Ha confirmat que hi ha hagut immobles afectats, però que tampoc eren vivendes com a tal, que no eren habitatges, sinó que ha dit que eren una mena de d'immobles, podrien ser cabanyes o similar.
0: Ha parlat de possible evolució, perquè ha parlat del flanc esquerre, del flanc dret, que l'han pogut mantenir i contenir. El flanc esquerre potser s'ha escapat una miqueta més. No sé si ho ha concretat una miqueta més, això.
7: I els tecnicismes, penso que el que ha volgut dir és que tot està similar a com estava... Bueno, de controlat, podríem dir, de que no s'ha escapat fora del perímetre que teníem previst. Llavors, per aquesta banda sí que és una notícia positiva per ells i per tothom, però tot i això no vol dir que estigui controlat. Que és, ha fet molt d'èmfasi amb això, perquè realment seguim igual, tot i que a hores d'ara amaina una mica la temperatura. Llavors no és el mateix que quan estàvem patint els graus, els 37 graus d'aquest migdia, i llavors això ajuda.
0: Sí que d'alguna manera ha mantingut o ha arribat a dir que ara mateix l'incendi de Sant Manat de Caldes és la prioritat número 1. Després de fer revista una miqueta de la resta de focs, Caldes es converteix i es manté com la prioritat número 1 en les tasques d'extinció d'incendis, oi?
7: Correcte.
0: Doncs, Òscar, si hi ha alguna novetat més, ens ho fas saber. Mentrestant, aquí estem, d'acord?
7: D'acord. En principi, cap a les 9 hi hauria una altra reunió per assegurar com anirà la nit i la coordinació cap a aquest vespre, i alhora també que expliquin com ha anat al llarg d'aquestes 3 hores que queden fins a la reunió.
0: Però tot apunta que no hi haurà gaires canvis, com a mínim grans canvis, pel que fa sobretot a confinament dels veïns del Farell, que si ens estan escoltant, que ens consta que ens estan escoltant, tot continua igual. Per tant, una nit més confinats a casa. Òscar, moltíssimes gràcies. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Doncs això, aquesta informació que ens arribava directament des de Sant Manat, i com dèiem, la directora de Protecció Civil, no sé si volent tu o no, entenc que li han preguntat,
1: ha tret un tema clau. Tota l'estona estem intentant, amb ganes de parlar, però ho eviten, perquè no, per al general eviten, però que sí que és important de tenir-lo en compte, tot i que també és cert que això, aquesta festa, l'Escaldarium, és el nucli urbà. Vull dir que l'any passat ja hi va haver un problema, en aquest cas
0: en aquest
1: era
0: cas
1: provocat
0: era
1: per l'aigua, i ara justament és tot el contrari. Sí, però, i la idea, doncs, és que no hagin de patir més.
0: De fet, és la festa del foc i l'aigua. Doncs mira, potser un any toca un
1: i
0: el següent toca l'altre, però sí que clarament és un tema que haurem d'abordar i s'haurà d'abordar ja no només a nivell de Protecció Civil, perquè d'alguna manera sí que ho han mig comentat de que és un tema que s'haurà de tractar i s'haurà de veure i valorar exactament quines són les condicions, la celebració o el que sigui d'aquesta festa. Tampoc no hi he volgut entrar massa, perquè entenc que és un jardinet en el que tampoc no, ara mateix no hi vol entrar la directora de Protecció Civil a Catalunya, que recordem-ho, viu a Sant Manat, per tant coneix perfectament què és l'Escaldarium, per tant sap perfectament que no pot entrar en aquest jardinet ara com ara amb uns incendis cremats, i que tampoc li toca a ella prendre aquesta decisió, com a mínim no la vol assumir únicament. Per tant, sí que és veritat que serà una realitat que s'haurà d'abordar per part de tots els organitzadors d'aquesta festa, però ho haurem de veure Ara hem de veure...
1: Però sobretot no és pel perill que pugui ocasionar, eh? No és el perill, sinó més bé del que una festa així, que estàs tocant el foc, justament quan s'està cremant una part tan important, doncs és el... O sigui, és aquesta filosofia d'alguna manera que pot entrar a la ment, no? Pot provocar aquesta tensió, el fet, ja dic, que si estem parlant de foc, però no pel perill que pugui ocasionar. Ja dic que és una festa que passa dins del nucli urbà, que no se traspassarà a fora.
0: No, però sí que és cert que, com a mínim, la imatge és de contrast, és a dir, ara tu passeges per la plaça de la Font del Llogou, que segueix el ritual habitual d'altres anys de muntar tota l'estructura
1: que
0: s'està muntant, per això que segueix tot el ritual habitual, però de fons hi ha una columna de fum, hi ha un núvol de fum que es perbera. Amb quin ànim muntes una festa del foc i de l'aigua quan hi ha una part del municipi que s'està cremant? Ja no tant perquè es pugui fer o no es pugui fer, és que aquí hi ha la part, no sé si dir ètica, però la part de veïnal.
1: És la emocional, és a dir, que és el fet de que sense que hi hagi perill, però per altra banda, doncs és això, és el que provoca dins de la persona mateixa, no? Quan està passant un tema com és
8: dissabte passat es van anul·lar les amaneres de Calella de Palafrugell
0: per uns incendis que no estaven ni allà,
8: efectivament, per un tema de seguretat, per un tema, etc. No?
9: A més, a banda del fet pròpiament de l'Escaldarium, hi ha tot una activitat prèvia que una bona part es fa al parc de Can Rius. O sigui, que alerta, estem parlant de que una zona verda prou àmplia hi ha un munt d'hores d'activitat musical i de tot tipus. En contra o a favor d'això, hem de dir que el cap de setmana la previsió del temps millora, menys diumenge, però fins dissabte millora. Llavors, bueno, és una favor i una en contra, diríem.
0: Sí que és veritat, si voleu, us ho trasllado a vosaltres, i quan dic vosaltres, dic aquí a les persones que m'acompanyeu a la taula, però també ho trasllado a vosaltres, els que esteu oients a l'altra banda del transistor, de l'aparell receptor, de l'ordinador, del telèfon mòbil, perquè ja no només és el 107.8, és radiocaldes.cat, a través del qual us poden arribar aquests missatges. Clar, jo diguéssim que jo he fet aquesta consulta i hi ha un missatge que ara voldria comentar precisament amb una de les persones directament implicades en tot això. Laia Cus, corregidora de barris i de cultura i d'Escaldàrium.
10: Hola,
0: i d'Escaldàrium de Caldes de Montbui. Ara entrarem amb l'incendi, però és que no sé si de forma voluntària o involuntària, no sé si ha seguit la declaració, la compareixença de la directora de Protecció Civil, Imma Soler, ara fa escassos minuts, que ha obert un meló. Que suposo que vostès no, ja tenen el cas, però no l'ha seguit.
10: No, no he pogut seguir cap compareixença perquè fins fa molt pocs minuts hem estat en una reunió de veïns i durant aquesta estona després dels veïns hem estat atenent a urgències que se'ns han acumulat després d'aquesta reunió.
0: Doncs ara entrem amb les urgències i amb la valoració de la reunió, però si li sembla li plantejo el meló, li poso el meló aquí damunt de la taula i vostè gestioni-lo com cregui convenient, perquè ho ha dit durant la compareixença. Imma Soler, responsable de Protecció Civil, ha parlat de l'Escaldàrium. De si s'ha de fer, de si no s'ha de fer, de si es pot fer, de si no es pot fer, i és una miqueta el que plantejàvem nosaltres ara mateix. Clar, s'està muntant l'estructura a la plaça de la Font del Lleó, amb un teló de fons, que no deixa de ser sorprenent, que és una enorme columna de fum de tot el farell cremant. Sí. Entengui-me, eh? No.
10: Sí, la imatge és...
0: La imatge. Sí. Clar, hem traslladat aquesta pregunta a un dels organitzadors, a Diables, que ens diuen, davant de la situació actual, malauradament, ara mateix no es pot fer cap tipus de previsió. El primer és poder solucionar l'emergència dels incendis, i aquí és on tenim tota l'atenció, fins aquí correcte. Quan tinguem més informació, la farem saber a través de mitjans oficials i de xarxes socials. Per tant, no hi ha cap decisió presa. No sé si s'ha parlat, si ja s'ha gestionat aquest meló d'alguna manera fins ara amb les parts implicades.
10: Doncs us he de dir que durant tot el dia hem estat en comunicació amb la comissió Escaldarium, perquè és un tema que ens preocupa, que tenim sobre la taula, i em volien fer una reunió de crisi, de comitè de crisi, amb molt bona voluntat, però ha sigut jo qui he demanat, si us plau, esperar aquesta presa de decisió demà, perquè avui havíem d'estar tenint altres coses molt més urgents. És a dir, nosaltres el muntatge l'estem tirant endavant, estem complint els tempos de l'escaleta de muntatge com estava prevista, perquè tinguem temps de reaccionar. És més fàcil desmuntar que muntar malament a l'última hora. Aleshores, tot s'està muntant amb normalitat, però demà, tan aviat com sigui possible, farem aquesta trobada, tot i que hi ha hagut moltes converses, i el grup de WhatsApp també avui ha bullit.
0: Avui treu fum, no? També? És un altre dels punts que també treu fum, no?
10: També treu fum, però jo els hi anava demanant una miqueta de calma, de precaució, que s'havien de fer diferents trucades, a Protecció Civil, vull dir, però que no he pogut estar atenent aquesta urgència d'Escaldarium perquè passava per davant altres, que entenem tots i totes, i amb molta responsabilitat, doncs, tots els companys i companyes m'han donat aquest suport de dir, doncs, posposem una miqueta aquesta decisió, també perquè cada hora passen moltes coses, que cada hora hi ha novetats, aleshores siguem molt prudents a l'hora de prendre decisions. Per tant, l'Escaldarium, de moment, en stand-by. Després de fer aquestes trucades, aquesta reunió i aquest consens entre totes, s'acabaran prenent decisions.
0: Demà estarem a l'espera, doncs, del resultat d'aquesta valoració, reunió, decisió, comitè de crisi sobre la celebració, no, de l'Escaldarium. Sí que és veritat que és una de les coses que es comentava aquí a taula amb els tertulians, que encara que no hi hagi un incendi extremadament actiu, sí que pot estar perimetrat o pot estar controlat o estabilitzat, però que sí que ja ens adverteixen que l'extinció pot durar dies. Clar, la celebració d'una festa amb el foc com a protagonista, amb una muntanya que encara estarà cremant, tot i que pugui estar estabilitzat, amb uns veïns que ja apunten que portaran 48 hores confinats. Clar, tot això són moltes coses que s'han de posar damunt de la taula a l'hora de prendre aquesta decisió, que no és fàcil.
10: Evidentment, és una decisió molt difícil, però no només prendre decisions de si volem o no volem, sinó també amb responsabilitat i conceptes més, dades més tècniques. És a dir, per això necessitem molta més informació i necessitem generar aquest comitè de crisi, si cal, amb la mateixa Imma, però avui no la podíem entretenir amb aquest tema, sinó que quan tinguem la cosa una miqueta més estabilitzada, doncs haurem de sol·licitar reunions, trucades i tot el que calgui per poder prendre decisions també amb dades i després posar-hi també l'emoció els valors, no? Una miqueta que tenim la comissió d'Escaldarium. Recordar que just fa un any estàvem també en comitè de crisi per una dana, per tant...
0: Sí, ha passat el foc a l'aigua, és la festa del foc i l'aigua, ja ho hem dit.
10: És la festa del foc i de l'aigua. Avui també sortia una miqueta aquest toc de mig humor sobre en el grup de WhatsApp, però és això, hem de saber resoldre quan la cultura popular es fa al carrer. Per tant, al carrer hi ha efectes meteorològics, ens hem d'adaptar, forma part de l'organització de festes a l'exterior.
0: M'ha donat la sensació que Imma Soler no volia afrontar aquest meló i que bàsicament ha tirat la pilota endavant dient potser es pot fer tècnicament, però haurem de veure si, no sé si, no ha fet servir aquestes paraules, d'èticament o de per solidaritat amb els veïns, si s'ha de celebrar. Clar. O no, però òbviament no li toca a ella i és un debat que haurem de tenir demà.
10: L'haurem de tenir demà, i Imma Soler tampoc, jo crec que se li ha plantejat aquest dubte sense tenir més reflexió.
0: És a dir, veïna de Sentmenat, una miqueta l'Escaldarium el coneix,
10: El coneix molt, tenim aquesta sort.
0: Em fa l'efecte que el coneix, per això que m'ha donat la sensació que no l'hi ha volgut entrar expressament. Anem a actualitzar la situació a Caldes. Han tingut reunió amb els veïns confinats. Com ha anat?
10: Ha anat Molt i molt bé. Estem molt contents i contentes perquè bueno, més d'una setantena de veïns doncs, s'han pogut reunir amb una reunió telemàtica per la plataforma Zoom i han pogut escoltar les paraules de l'alcalde i del cap de policia. Per tant, paraules més tècniques, paraules més polítiques, però sobretot paraules de persones que estem també patint i que els hi volíem transmetre que en tot moment estem al costat. Quina demanda tenim constant dels veïns i veïnes, que és lo normal i el que ens agrada tenir a tots, és més informació. Per tant, si us plau, que els anem informant, tot i que intentem informar tan aviat com a nosaltres ens arriba la informació, però demanen doncs, encara més aquest seguiment i aquest escalf. Crec que ho han agraït moltíssim. Després els veïns i veïnes han pogut formular diferents qüestions i s'han pogut anar resolent. Una de les qüestions que sortia més era una miqueta doncs, aquesta gestió de boscos, aquesta preocupació, que això vindrà a posteriori. Avui el missatge que s'ha volgut donar és això, com ara estem afrontant aquest moment i més endavant ja demanarem les explicacions o ja buscarem l'explicació que calgui perquè estiguem tots una miqueta més tranquils d'ara en endavant. Però a l'ara crec que s'han quedat molt tranquils perquè s'han pogut connectar pel ser telemàtica tant les persones que estan tancats a casa seva com les persones que estan a l'hotel, com persones que estan a altres cases d'acollida. Per tant, tothom que ha pogut i ha volgut ha pogut escoltar les paraules de l'alcalde i del cap de policia.
0: En aquesta reunió ja se'ls ha comunicat que s'allargava el confinament fins demà?
10: No, perquè aquesta decisió en principi es pren d'aquí una estona.
0: En principi, com a mínim, ja ho ha avançat el cap de bombers de la Generalitat, tot i que hi ha una nova reunió a les 9 del vespre, però en compareixença ja ha dit que de moment tot es mantenia igual pel que fa al confinament, perquè la situació no ha millorat en el cas de...
10: Fins demà?
1: Sí.
10: Jo això ja sabem. Bueno, aquesta informació no, la desconec.
0: Pot ser que les 9 canviï, perquè a les 9 es farà la reunió més tècnica i política, però clar. De moment ha avançat això, que
10: nosaltres
0: el que es manté.
10: Nosaltres el que hem pogut comunicar als veïns, que és el que sabíem anar fins aquell moment, és que a les 9 tornarem a fer una trobada per informar de com avancem, sí, ja es continua el confinament, o si no, però una miqueta per tornar a donar aquesta informació de primera mà.
0: Ara com ara, pel que ens comenten des de bombers, no hi haurà cap més compareixença pública fins demà a les 8 del matí. La reunió d'aquest vespre és estrictament tècnica, per tant, si s'ha de fer algun tipus de comunicació, dubto que es faci algun tipus de comunicació d'aquesta magnitud, d'aixecar un confinament sense una compareixença pública o de premsa.
10: Doncs.
0: Per tant, vull pensar que aquestes paraules ja, diguéssim, certifiquen una miqueta la decisió que potser...
10: Val. Ara mateix l'alcalde està reunit, doncs suposo que quan surti d'aquesta reunió se li comunicarà el que s'hagi de dir als veïns. Nosaltres, almenys jo, l'última informació que teníem sobre la taula, i és el que ha dit el mateix alcalde en la reunió de veïns i veïnes, que a les 9 del vespre tornàvem a fer aquesta trobada. Si tenim informació abans, evidentment es farà la trobada com si ha de ser ara mateix.
0: Si
10: per tant, el nostre compromís, hem dit que en qualsevol moment que hi hagi algun canvi, se'ls informarà.
0: De fet, també els mateixos bombers ho han dit, que pot ser que variï, que compten que no, però que pot ser que variï la situació d'aquest incendi. Per això es fa aquesta nova trobada al vespre, però ara ja han dit que no farien cap compareixença pública als mitjans després d'aquesta reunió. Se'ls ha trobat animats, els veïns?
10: Els veïns...
0: Animats, resignats, no sé, quin estat d'ànim se'ls ha trobat en aquesta reunió?
10: Clar, a la pantalleta es veu poquet. Clar, són tant de persones, per tant, bueno, sí, les cares eren d'escolta i les preguntes, fins i tot hi han hagut moltes preguntes, que és el mateix que estic dient aquests dies, de molta gent dient que si necessitàvem alguna cosa, persones que deien, jo tinc formació, per tant, si puc ajudar a apagar foc, el que necessiteu, després agraïments i les preguntes pertinents. Per tant, jo ho he trobat una reunió molt positiva i jo crec que sí, que en el fons, clar, no poden estar celebrant res, estan tancats a casa i alguns altres no poden tornar, però ha semblat que l'escolta era activa i amb preguntes i amb propostes, bé, molt propositiu. Jo ho considero molt, molt, molt bonic el que ha passat fa una estona, la veritat és que sí.
0: Ha parlat de novetats, de reunions, però també ha parlat d'urgències. No sé si hi ha alguna urgència que han hagut de gestionar i que ens pugui explicar.
10: Bé, d'això, doncs, veïns que encara estan demanant doncs, on poder passar aquesta nit, i clar, tot això no és una urgència, diguem, en aquest sentit de mèdica, que això hi ha hagut una persona que no s'ha trobat bé i s'ha hagut d'anar a buscar, però en aquest sentit de que estem gestionant, a veure on poden passar la nit, amb trucades als hotels, i perquè clar, ara mateix totes les habitacions que se'ns havien ofert d'entrada estan plenes. Per un moment que hem començat a tenir més trucades, ens hem plantejat tornar a obrir el pavelló, però amb gestions amb la direcció de l'hotel doncs, se'ns han habilitat algunes habitacions més i estem acabant de col·locar aquestes persones que ho han sol·licitat.
0: Per tant, no hi haurà pavelló habilitat, sinó que tothom es podrà reallotjar o allotjar al Termes Victòria.
10: Ara mateix ens falten dues famílies per ubicar, de tot el que ens ha anat demanant, ens falten dues famílies per ubicar, si podem fer-ho, evidentment quedarà tothom en el Termes Victòria ubicat.
0: Alguna novetat més des del punt de vista de gestió social de tot aquest incendi, que és una miqueta la part que li ha tocat, més enllà de la política i de l'extinció d'incendis que ja se n'encarreguen uns altres, en aquí vostè ha hagut d'anar tractant històries, podríem dir,
10: sí.
0: Expedients, casos particulars. Algun més que vulgui destacar, ara que ja pràcticament portem un dia i mig d'aquest incendi?
10: No, la petició d'aliments... per gent que li falta algun aliment a casa seva i que no pot sortir, i la gestió de roba, hi ha gent que no pot accedir a casa seva i ens demanen a veure si podríem aconseguir doncs, algunes peces de roba per poder-se canviar, que estan molt ben atesos a l'hotel, es poden dutxar i estan molt bé, però clar, aquesta sensació no, de no poder-te canviar de roba, i hem intentat gestionar això també amb Creu Roja.
0: Doncs estarem amatents de les novetats que hi puguin haver de tot plegat, especialment demà, que serà un dia també de moltes novetats en molts àmbits i en molts melons.
10: Sí. Bueno, els anirem obrint i els anirem entomant, que és la feina que ens pertoca, i anem gestionant una cosa rere l'altra, i ho estem aconseguint. Estem arribant a tot el que podem.
1: Laia,
10: digue'm, Conxi.
1: Ja saps que m'agraden fer preguntes així...
10: I m'encanta que me les facis.
1: De les que agraden parlar. No, com es porta la responsabilitat de ser una cara visible, perquè hi ha moltes cares visibles, en aquest cas una cara visible en un moment tan, tan dur com aquest?
10: Doncs és un honor, perquè si ser la persona en què una persona sap que pot trucar i tenim el mecanisme de poder ajudar, per mi em sembla tot un honor, la veritat. Estem aquí perquè tenim esperit i vocació de servei públic, i la veritat que puguin dir, Laia, necessito això, i tu poder trucar les portes i la gent necessària, encara que et costi 2 hores, i poder-ho solucionar. Per exemple, una emergència que hem tingut, que em sembla que he començat a comentar al matí, però clar, fins a la mitja tarda no ho hem pogut solucionar. Una persona que li donaven d'alta a l'hospital i no podia tornar a casa seva. Clar, no és el mateix una persona amb salut, que pot ser atesa en un hotel, clar, una persona que surt de l'hospital. Aleshores hem pogut gestionar Santa Susana. I tot i que ens ha costat una mica, hem pogut gestionar això. Per tant, cada cop que fem com un check, això solucionat, és una sensació tan, tan bonica de saber que tens una persona que té una necessitat, i aquí l'equip, entre tots i totes, perquè som moltes mans que estem trucant portes i timbres i telèfons, arribem a trobar la solució. Per tant, és molt gran, és un pes, però és tot un honor. Gràcies per la confiança de tota la ciutadania que ens està fent i que està fent aquestes trucades i trucant la porta quan necessiten alguna cosa, i nosaltres podem respondre.
1: Molt bé, moltes gràcies, Laia.
10: A vosaltres per tot el que esteu fent, Conxi.
11: Laia, bueno, em sembla que també hem parlat alguna vegada, també fent algunes entrevistes. Soc la Montse Pellicer.
10: Montse.
11: Hola, què tal? Mira, ja li he tret una altra rialla. Escolta,
10: sí, gràcies.
11: Sí, a vegades va bé d'estancionar una mica, que sí?
10: Una mica, sí, moltes gràcies.
11: Escolta, què t'anava a dir? Que hi ha una cosa que m'agradaria doncs, compartir amb tu, no? Aviam com ho portes, perquè el tema de gestionar el temps i gestionar el tema de les urgències i la importància també, suposo que en aquests moments no deu ser fàcil.
10: No ho és gens.
11: Com ho portes?
10: No ho és gens. Bé, a vegades decidir què passa per davant una cosa d'una altra, en quan què hi ha d'això, què hi ha d'això, clar, genera una miqueta de... Anava a dir una miqueta de mal d'estómac, no, molt mal d'estómac. Però al final, si acabes arribant a tot, és fantàstic, i agraint la paciència, no, de dir, ara mateix no et puc atendre amb això, dona'm una estona, quan tingui la confirmació, t'ho dic, la gent està tenint molta paciència i, per tant... Bueno, hem d'anar fent una cosa rere l'altra, i repeteixo, som molta gent, aquí ens estem coordinant molt bé, repartint molt bé les tasques, qui és el responsable d'allotjament, qui és el portaveu amb Creu Roja, és a dir, que quan entra un tema ràpidament podem com disparar com anar-ho solucionant, i fins ara toquem fusta, han sortit força bé.
11: Molt
10: sí.
11: Bé, doncs enhorabona, Laia, i endavant.
10: Moltíssimes gràcies.
0: Laia, hi ha una persona d'aquí a la taula que m'ha fet arribar un paper escrit amb una cosa. T'ho puc llegir?
10: I tant.
0: Hem felicitat i agraït el Termes Victòria?
10: La paraula felicitació potser no, però agraït, sí, ha sortit en una comunicació. I a més estem fent tot un llistat de tots els agraïments que haurem de fer,
0: N'hi ha més que no coneguem? Significatius?
10: Sí. A veure, que ara me'n recordi que no hagi sortit. No m'agafes una miqueta així.
0: O que hagi sortit, és igual, si es repeteix. No?
10: Bé, el Canaletes, que ens va fer tots els... aquest avui també Dissaba, també ha col·laborat, perquè bombers al centre de comandament en un moment s'han quedat sense aigua de boca. Curiós.
0: Sí. Estava tot a apagar l'incendi. Sí,
10: estava tot en un altre lloc i m'han fet la trucada. Laia, necessitem això. Al moment Dissaba ha portat dos palets. Vull dir, molt bé. Molt bé, està reaccionant tothom molt bé, i això, tots els comerços, entitats, és que no paren d'oferir-se, tant a títol professional, no, jo sóc infermera, però si no, com a persona puc fer entrepans, puc fer llits, això és fantàstic, per tant tenim molt, molt agraït, de fet és un gràcies amb majúscules. Caldes de Montbui és espectacular, i això ho he dit aquest matí en un WhatsApp també, perquè clar, les associacions de veïns es van preocupant, i he dit, és que Caldes de Montbui és, bueno, espectacular, sí.
0: A Laia Cuscó, regidora de Barris, de Cultura i Escaldàrium. Sí. Moltíssimes gràcies per atendre una vegada més la trucada de Ràdio Caldes, i demà seguirem expectant tot el que doni de si l'evolució de, com dèiem, tots aquests melons que tenim ara mateix damunt la taula.
10: Moltíssimes gràcies per donar-nos veu, per tenir en compte també com ho estem vivint com a persones, i res, que tant de bo això s'acabi el més aviat i puguem fer, Conxi, les nostres entrevistes normals d'Escaldàrium i de Sant Jordi.
12: Sí. Aquestes entrevistes també són importants, justament perquè són en moments que ens toca molt el cor, no? I aleshores, doncs, és això, vull dir que tot... Crec que algú ho ha dit, no? En lo bo i en lo dolent.
0: Com en el matrimoni. Sí. Laia Cuscó, moltíssimes gràcies.
10: Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé la nit. Fins demà.
0: Gràcies, adéu-siau. 3 minuts passen de les 8 de la tarda. Vull incorporar sang jove i fresca, i puc dir literalment les dues paraules per tots els que estem aquí a la taula, sí, directament. Maria García.
12: Això que vol dir que, no, que ja no som, sí, sang jove.
11: Boomers.
0: En comparació amb la que s'incorpora, bueno, tots els que estem aquí, diguéssim que perdem la batalla.
11: Dinosauris, som dinosauris.
0: No, bueno. Jo no he dit això. No he fet servir aquest concepte.
12: En paraules en castellà, que nos quiten lo bailao.
0: Ah, exacte, això també. Maria García, moltíssimes gràcies per incorporar-te.
13: A vosaltres.
0: També. No sé, explica, tu que vens de fora, què has vist, què no has vist, què has sentit, què no has sentit, què t'ha arribat, què no t'ha arribat, tu mateixa.
13: Jo primer us volia felicitar tu, Xavi, Conxi, perquè ho esteu fent molt bé, i és molt difícil fer-ho tan bé com ho esteu fent. Us vull felicitar tots al Monter, perquè és fantàstic que una ràdio local, amb els recursos que té una ràdio local, perquè els que ens dediquem a això ho sabem, és molt complicat, és molt difícil, i ho esteu fent molt bé. O sigui,
0: gràcies.
12: Esteu... Maria, és que veritat. Sentir aquesta veu és alguna cosa que, bueno, dona la veritat.
13: És que és veritat, tothom a Caldes està posant la ràdio, no conega ningú que per informar-se ahir, aquest matí, avui, hagi posat la ràdio, estigui, perquè els que som de Caldes i els del voltants estem amb l'ai al cor aquests dies, des d'ahir, jo he anat a avui a la feina a Ràdio 4 i tothom em preguntava com esteu, doncs estem amb l'ai al cor, jo estava treballant però tenia el cap i el cor aquí i ho esteu fent molt bé, perquè la informació en aquests moments és el més important. Llavors us volia donar les gràcies i que seguim fent així, perquè és molt, és un plaer, no? I després, bé, doncs ara mateix des de fora el que no es veu als estudis, doncs encara fumeja, tot i que és cert que es veu que marxa més cap a la zona del Pic del Vent, com estàveu comentant, no? I comentar també el que dèieu ara de l'Escaldàrium. Jo aquest cap de setmana vaig ser a Calella a Palafrugell i era per la cantada d'Havaneres i se'm va anul·lar la cantada d'Havaneres. Jo hi era, feia molt temps que tenia les entrades, em feia molta il·lusió, però tenia l'hotel, ho teníem tot, estàvem allà, vam gaudir d'uns dies de platja fantàstics, però malauradament ens van anul·lar la cantada d'Havaneres per l'incendi de les Gavarres i ho vam entendre perfectament. És cert que l'incendi de les Gavarres va aclarar el divendres, això va passar el dissabte, havia de ser aquesta cantada, no es va anul·lar fins poques hores abans, però sí que és cert que tampoc hi havia perill, com comentàveu, pel tema de l'incendi, es va anul·lar doncs, per un tema de, més que res, de no estar de festa, no? En un moment doncs, sí, on es cremava el Baix Empordà, no? I és cert, doncs, també aquesta simbologia que dèieu del foc i esperem que es pugui fer, no? Tots volem que es faci, però sí que a hores d'ara és com una mica complicat pensar-hi, no?
1: Es pot entendre també que no és fàcil, vull dir que les
13: clar,
1: dues...
13: Clar, clar, i tant.
1: Per una banda, estem molt, molt a prop de tot el que és, de totes les persones que estan dins de la comissió,
13: sí.
1: Vull dir que amb això no podem, però per altra banda també hem de tenir en compte el que representa el foc, no? Quan justament el nostre pulmó està cremant.
8: Sí, i en calent, millor dit, les decisions
0: costen més, claríssimament. Ara entrem una miqueta més en el que puguem parlar de l'incendi, perquè arriba la Maria i ens posa el meló aquí davant de tots plegats. Ara parlarem de l'incendi, però abans deixeu-me saludar una última persona que fins ara no hem pogut contactar amb ell i diguéssim que és el que ens falta per tancar una miqueta el cercle de tot plegat. És Pol Cabotí, l'alcalde de Sant Feliu de Codines. Pol Cabotí, molt bona tarda.
14: Bon vespre.
0: És l'últim que ens faltava. Ahir vam parlar amb Palau, hem parlat molt amb Caldes, amb Setmanat, amb Castellà, ens faltava, amb Gallifa, ens faltava tancar el cercle a Sant Feliu de Codines, perquè sembla que el foc, tot i que hagi canviat, ara ens podrà explicar si realment aquesta és la situació o no que li han expressat des de Setmanat, es dirigeix una miqueta més cap a la banda de Sant Sebastià de Montmajor. Per tant, d'alguna manera podria enfilar una miqueta cap a Sant Feliu. No sé si és així, si no, si li han informat així, si pateix específicament per l'evolució d'aquest incendi.
14: Sí, bueno, des del moment en què va iniciar l'incendi, doncs molt expectativa i, evidentment, doncs, amb un cert patiment perquè l'incendi pogués arribar a afectar també a Sant Sebastià i, per tant, desplaçar-se com a Sant Feliu, una situació que ens recordava molt a l'escenari del 2003, com recordava el cap de bombers en declaracions aquest matí, que ha dit que volien evitar que anés cap a Sant Feliu de Codines. Bé, ara surto de la reunió d'aquí al centre de comandament i el mateix cap de bombers després, doncs, en declaracions a la premsa, deia, doncs, que aquest objectiu que s'havia marcat de frenar aquest avanç cap allà, que és el que obria, doncs, aquest potencial d'hectàrees, de 2.000 hectàrees que deien ahir, el donen per aconseguit, com a mínim fins ara l'han aconseguit. Penso que la situació aquest migdia ens ha preocupat a tots, quan vèiem, doncs, que tornava a revifar i amb alguns focus secundaris, però la situació ara sembla molt més favorable, encara amb molta feina per fer, però des de Sant Feliu doncs continuem a l'expectativa, donant tot el suport, doncs, als alcaldes i alcaldesses de Caldes, Castellà i Setmanat, que són els que estan també, doncs, amb més afectació també per la població, i Gallifa i Sant Feliu, doncs, a l'expectativa i ajudant amb tot el que podem per contenir aquest incendi i que no ens atrevessi les muntanyes.
0: La perspectiva des de Sant Feliu, quina és? De com es veu aquesta columna de foc, de fum, aquest incendi?
14: Sí, mira, tenim una càmera fixa que està en un edifici bastant aixecat on veiem a un costat la muntanya de Solanes, el Puig del Prat de Dalt, i després tenim al fons veiem el Farell, no? I la muntanya del Farell. I l'hem tingut fixa des d'ahir i veiem, doncs, aquesta columna de fum per darrere el Farell. I jo recordo dir, doncs, que en el moment que per aquesta visió, doncs, veiéssim flames, estàvem fotuts, no? I per sort no n'hem arribat a veure. però el que veiem és com la columna es va desplaçant a est, a oest, i va creixent i disminuint. Ara, doncs, la imatge és més esperançadora, però aquest migdia, doncs, ens ha preocupat, no? Perquè veiem aquesta columna més aixecada, i això també estava volent dir, doncs, que s'estava desenvolupant per l'altre costat, on sabem, doncs, que també hi ha totes aquestes urbanitzacions de població veïna, doncs, que evidentment, doncs, també ens té preocupats.
0: Perquè sí que és veritat que hi ha hagut un punt d'ensurt al migdia d'aquesta revifada que hi ha hagut, però sí que amb el tombar de la tarda d'alguna manera s'ha anat calmant, s'ha anat refredant tot, literalment, i no sé si ara podem ser un punt més optimistes. Vostè estava allà dins de la reunió, no sé si ha notat aquest cert optimisme pel que fa a l'evolució del foc.
14: Sí, la paraula optimisme i incendis és...
0: És complicat, sí, és un binomi complicat, sí, perquè... sí.
14: Però jo parlaria, sí, d'una situació més favorable, que encara no poden donar per estabilitzada, però que a la nit treballen, doncs, justament per això, per intentar tancar aquest perímetre, intentar tancar el cap, i estar molt atents també demà al matí. Ja ho hem après avui, això, que la situació de la nit no és del tot fiable per diagnosticar en quin estat està, no? Fins que tornen a pujar les temperatures i baixen les humitats quan es desenvolupen aquests focus latents que poden quedar. Clar, des de Sant Feliu el que ens passa és que no veiem els focus aquests, si és que l'incendi està avançant o són focus a dins de perímetre, que aquests no preocuparien tant, perquè tampoc els ataquen amb tanta prioritat. Perquè
0: deixen que cremi i ja està.
14: Clar, ja està bé, doncs deixar que cremi. Llavors, hem sabut ara que la majoria d'aquests focus havien sigut a dins, però sí que ens ha preocupat, doncs, que hi ha hagut algun focus que sí que ha passat la carena i que han atacat ràpidament i que estan puguent controlar, però que hem d'estar molt atents durant el dia de demà perquè no hi hagi cap represa fora del perímetre, sobretot, no? Treballar perquè tanquin el perímetre en la zona d'incendi, sobretot treballar per contenir aquests focus secundaris. Sé que Bombers també està treballant amb tots els mitjans aèris possibles, gràcies, doncs, a això que comentava, que els altres incendis els han pogut estabilitzar, i a la nit amb drons tèrmics, que això és una novetat bastant important que permet, doncs anticipar-se a aquests possibles focus secundaris que pots a la nit no veure'ls i que se't desperten durant el matí o migdia.
0: Doncs estarem pendents del que passi en aquestes properes hores, però especialment demà, quan novament es torni a produir aquest còctel nociu de temperatura, de vent i d'humitat, que pot tornar a fer descarrilar aquest incendi o aquestes tasques d'extinció de l'incendi. Pol Cabuti, alcalde de Sant Feliu de Codines, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Caldes.
14: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Que vagi bé, adeu-siau, molt bona tarda. Va, vinga, Maria, que després entrem amb els altres, aneu-vos preparant, per després. Home, anirem tancant la barraqueta una miqueta, com deia aquell, anirem tancant la paradeta, això segur que no saps de què va, Maria.
13: Però ja, tancar la paradeta, sí.
0: Val, per l'expressió,
13: Però divendres faig 29 anys, no sóc tan jove.
1: Mare meva!
0: Vist que no he dit res.
13: Jo em sento gran, ja.
1: Què hem de dir? Boomer!
0: He evitat dir res. Va.
15: No, és
0: el 25. Va, he evitat dir res.
13: És valorat el galliner.
0: Exacte. Veus? Veus? Vinga. Maria, va.
1: Tenim ganes d'escoltar el que es diu en un altre mitjà.
0: Exacte, sí. Bueno, com es veu, clar, és que s'està veient des d'un altre punt de vista. Vinga, Maria.
13: Què voleu que us expliqui? Com es veu des de fora?
0: Com ho veus tu,
1: des d'un mitjà, oi que estàs a Ràdio 4?
13: Jo estic a Ràdio 4, sí. Jo ara, de fet, avui em preguntant molt, o sigui, com estàs, com esteu, què feu allà, Caldes, com va tot? No, jo hi tenia festa de la feina i, clar, ja quan em va arribar l'alerta al telèfon, no, que suposo que aquí tots ens vam quedar, doncs, una mica esparverats, doncs ja vaig dir, ostres, m'han enviat això, no? Tots em van començar a preguntar, em volien trucar. Ara fa uns minuts he vist que la companya Samantha Villar del programa de l'Entrellat sí que ha parlat amb el cap d'intendent de bombers i els ha dit doncs, el que ja sabeu, no? que el que més preocupa dels incendis actualment actius a Catalunya, que en tenim uns quants, és justament aquest de Sentmenat, no?
1: Sentmenat, però ja és més de Caldes.
13: Exacte, això és el que molta gent diu, ostres, l'incendi de Sentmenat, perquè es va originar a Sentmenat, però jo crec que ha cremat més part de Caldes que no pas de Sentmenat, no?
1: I no és que això sigui un orgull, eh?
13: No, malauradament, o sigui, és així, no? I deien això, no? Doncs que preocupava molt aquest incendi. No sé si, com a punt anecdòtic, no sé si heu vist unes fotografies que s'han fet molt virals a les xarxes en les últimes hores, són unes fotografies que ha fet el company fotoperiodista Pau Venteo, que les ha compartit moltíssima gent, i aquestes fotografies estan fetes des del terrat de casa meva, perquè ahir és un company que publica La Vanguardia, vull dir, és molt bo, i ahir ens va trucar i ens va dir, escolta, això es veu des de casa vostra, i vam dir sí, i va venir a casa i va fer aquestes fotografies des del terrat de casa, i molta gent, crec que a hores d'ara té 400, 500 compartits aquesta fotografia, i s'han compartit moltíssimes vegades, i molta gent sí que és cert que em pregunta, ens truca des de la preocupació, des de, bueno, des de també

0: Vinyals, no. Can Vinyals queda més a l'esquerra. Estaríem parlant d'unes cases que hi ha unes tres carenes més endavant.
1: Cap a Guanta.
0: Sí, seria Guanta, la zona de Guanta. Ara cremen les cases a... Bueno, cremen uns focs, uns arbres prop d'una casa. I han passat un parell de camions de bombers aquí a la carretera del restaurant de Guanta i hem vist com helicòpters llançaven aigua per baixar aquestes flames que s'estan enlairant molt, molt. Semblen unes flames molt, molt grans, segurament d'uns 10 metres o més o menys és que es veu molt. O sigui, tenen l'alçada d'un arbre. I Déu-n'hi-do.
1: I això és terme municipal de Sentmenat, és...
0: Penso que sí, està entre Sentmenat i Castellà, perquè el Puig de la Creu queda a dos turons.
1: A l'esquerra.
0: A l'esquerra, correcte. Em queda a l'esquerra ara mateix i el foc està just a dalt d'un turó.
1: Val. I s'hi han desplaçat moltes unitats de bombers terrestres, comentaves?
0: Un hidroavió de llançar aigua a sobre. Bombers ara mateix estan passant pel meu costat i hi ha més desplegament de bombers. Estan treballant amb això.
1: Sí, perquè realment les
0: No.
1: imatges...
0: Ara un hidroavió que acaba de deixar tota aquesta aigua bueno, ha baixat bastant la flama, es nota molt la força i el treball que fan els hidroavions. I ara ve un altre helicòpter ple d'aigua.
1: Sí, clar, és l'actuació ràpida quan el foc, pel que estem veient a les imatges, està a tocar d'aquestes cases, que sí que pel que comentes, i mirant aquestes imatges, sí que tot apunta que podria ser una part de la zona de Guanta, per tant,
0: D'aguanta.
1: la part de sota de la Serra Llisa, també, d'alguna manera, que és però molt, molt extrema. És una miqueta el que comentàvem abans, crec que ho hem comentat abans amb l'alcalde de Gallifa, que seria la part de la Font Falsa, d'aquesta zona per on puja el torrent aquest, que ve des de la zona del Turó dels Tres Pins, que hi ha al final de la Serra Llisa, i que baixa i que vindria a petar aquí aquesta zona de Guanta. Si hi ha alguna
0: Ara
1: novetat ens...
0: descarrega un altre cop un hidroavió i venen un parell d'helicòpters més. Penso que ho enllestiran. Esperem.
1: Sí. I estan dirigint tota l'artilleria pesada en aquest focus secundari que ja ens han advertit que és el que més preocupa, i en aquest cas aquest a tocar de les cases. Gràcies, Òscar, per aquesta última hora.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Doncs res, ens queden escassos 10 minuts, acabarem a 2 quarts de 9 del vespre. Alguna cosa més, Maria? Si no, fem una ronda de valoracions de tot plegat amb la resta.
2: Fem la valoració. No m'ha quedat clar, però si aquest incendi és un altre o és un focus
1: És un focus
2: d'aquest, és un
1: secundari.
2: focus
1: És un
2: secundari.
1: focus secundari del mateix.
2: Vale. Fem valoració.
1: Doncs vinga,
2: No,
1: arrenca.
2: comenceu vosaltres, que fa més estona que esteu
1: Vinga,
2: aquí.
1: va, doncs sí, que tenia una intervenció pendent del Pepe, el nostre home del vent i de les dades. Com estan les banderoles?
3: Ja sabeu que avui m'he posat, no l'he tret, el barret de l'optimisme, però des de que ha arribat la Maria encara més. És a dir, no m'ho la realitat és aquesta. I la realitat és que, malgrat totes les previsions pessimistes que teníem al migdia, tanquem molt bé. Escolteu, en aquests moments pràcticament el vent és despreciable, 5 quilòmetres per hora, ha desaparegut. I ara acabo de mirar en aquesta zona de Sentmenat i està de l'ordre de 6 quilòmetres. El nostre catavents particular està pràcticament vertical. Què vol dir això? Això vol dir que tanquem una molt bona vesprada i que això podrà facilitar la feina de la gent, dels professionals en el terreny, i podran treballar com hem vist la setmana. I ja veurem demà què passa amb la pujada de la temperatura i de l'entrada o no de la marinada. Ojalà es produeixi aquesta frenada i que les condicions siguin encara més favorables de la gent que ha tingut aquesta nit.
1: Josep,
4: Les
1: vinga.
4: condicions són bones perquè al llarg de la nit i al matí es pugui controlar aquest foc, perquè tot sembla que va ajudant que això sigui així. Malgrat tot, hi ha molt front obert i molta feina,

0: però la previsió és bona, eh? Esperem que no canviï.
1: César,
2: vinga. Jo aprofito per encoratjar el nostre equip de bombers, que jo crec que és un exemple del resta de comunitats que venen aquí a aprendre com s'apaguen els focs. No solament d'Espanya, sinó i escoltar que dels Estats Units, de Los Angeles. Vull dir, mexicans, vull dir, jo posaria en valor aquesta cosa nostra que tenim i que estiguem tranquils, que estem en bones mans, les millors mans del món.
1: Optimista també.
2: Sí, aquesta ja és per naturalesa, Xavier. Saps què vull dir?
1: Sí. Montse.
3: Doncs mira, una mica el que he dit abans, no? Que estem, com deia el César, en mans de professionals, això ens ha donat una tranquil·litat, però també ens han dit unes coses molt interessants com aquesta, que és que afortunadament tots els focs que estaven per als voltants, no? D'alguna manera, que havien tret recursos perquè havia de diversificar, doncs han passat, s'han controlat d'alguna manera i passarà a ser doncs el prioritari aquest. Això què voldrà dir? Que doncs estaran a primera mà tot, no? Per tant, ara podríem dir que hem estat el pitjor dels casos i ara estarem en el millor dels casos, no? Perquè tindrem més recursos, esperem, no? A mi m'ha faltat una cosa que és que algú ha comentat dels interventors, algú ha comentat que hi havia hagut potser una petita descoordinació al començament del matí, mitjançant el qual no han vingut els helicòpters a l'hora, i doncs, bueno, ens hauria tranquil·litzat molt que ens diguessin demà estaran aquí a aquesta hora, no? I això doncs a mi m'agradaria més. Però bé, jo sóc també positiva, constructiva, i crec que això, que demà encara serà molt millor. Ah, perdó, i una cosa també m'agradaria dir, perdona, Javi.
4: Sí, no, home.
3: Doncs que hem passat de resquillada, doncs el que ha dit la Laia Cuscó, que és que hi ha molta gent que està col·laborant, no? I m'agradaria dir un altre cop a l'antena, doncs la mà que estan donant doncs el Joan Anglí, no? En primera mà, que...
1: Família Anglí,
3: sí. Perdó. I, però és que jo el Joan és el que conec, perdó. I també, doncs, a la família Canaletes, no? I, en principi, doncs, el Manolo. I també m'agradaria, doncs, agrair-ho a Antena. I ja està. Javi, gràcies.
1: Maria, vinga, el teu torn.
5: Si tots sou optimistes, doncs ho intentarem ser també, no? És el que volem, no sé si és el que esperem o el que volem segur. És cert el que deien ara, no? Que els esforços, és cert que ja se centren en aquest incendi, tot i que hi ha aquestes represes, esperem que es quedin en res, i també fer una crida, no? En què es manté, s'ha anunciat fa molt poca estona, en el pla Infocat, per demà s'ha decidit mantenir i ampliar les restriccions del perill extrem d'incendi. Hi haurà 188 municipis al nivell 4 del Pla Alfa en més de 24 comarques, per tant, en nivell 3, 428 municipis, per tant, pràcticament tot
1: Caldes.
5: Catalunya
1: en
5: nivell
1: 3.
5: Alt i molt alt d'incendi, el que vol dir, doncs, que... Perdó, el que vol dir que, doncs, que hem de vigilar molt i que no fem doncs, aquestes activitats que estan prohibides i que es mantindrà. Per tant, encara estem en onada de calor extrema, recordem-ho, 38 graus, crec que fins i tot diuen els termòmetres, sí, que arribarem demà aquí a Caldes.
1: De fet, els avisos per intensitat de calor que ha emès el Meteocat, per demà es pinta Caldes de groc, però per demà passat ja és vermell directament, és a dir, estarem ja amb una acumulació tèrmica que pot ser un còctel explosiu amb aquest incendi. Ara de seguida fem un repàs de tot plegat i un resum de tot plegat amb Conxi, t'encarregues tu de fer una miqueta de tancament, però abans deixa'm saludar també a la Raquel Puig.
6: És que a mi em fa molta il·lusió de poder parlar, que estigui aquí també la... Home. Raquel, por favor, sisplau,
1: Raquel Puig, bona tarda.
6: Que ja l'hem tingut i l'hem escoltat a tant ahir com avui, a més també al peu de canyó, vull dir que tenir-la aquí de manera presencial.
1: Aquest matí l'hem tinguda a l'entrar a molts llocs, ha fet una miqueta de periodista, de corresponsal en diferents indrets.
7: Allà on podíem arribar i hem estat amb l'ànim això d'informar, de recollir doncs també aquest optimisme, aquesta feina que hi ha al darrere que no tota la podem recollir, no ho sé, pensaven en els membres de l'ADF, no? Que tenim focalitzat en els principals protagonistes de primera línia, aquests bombers, no? Ara és veritat que m'acabo d'incorporar a l'antena amb vosaltres, no porto molta estona, i...
1: Precisament, quina és la sensació quan has arribat?
7: Això,
1: i has vist...
7: I una miqueta copsant una mica el tancament i la pregunta que tu deies, no?, de com es veu des de fora, i explicava la Maria. Doncs a nivell radiofònic, us haig de dir que al poble del costat també arriben felicitacions.
1: Ah,
7: de... Sí, sí, ja sabeu que el meu anclatge laboral ara és a Palau, i també, doncs, bé, de fet, nosaltres ho hem dit, si voleu seguir la informació de l'incendi, doncs nosaltres des de Palau anem actualitzant, però minut a minut seguiu Ràdio Caldes, i se'ns ha fet arribar, no?, aquest seguiment, no?, per saber, bé, el minut a minut d'aquest malaurat incident, però, com dèiem, una mica, doncs, tenint en compte tots els vessants tècnics, no?, que donen aquesta... Bé, algú diu optimisme, jo diria com aquesta calma, no?,
3: sí.
7: I tot i que el cor està encongit, però hem de centrar-nos en aquest missatge esperançador, amb aquesta confiança que generen les persones que en saben, com els bombers, però també per posar en valor això que dèiem a l'inici, no?, d'altra gent que està fent tasques, però que facilita molt la feina d'aquests bombers, no? Anar fent viatges amb la Cuba, amunt i avall, perquè no hagin de córrer tant un camió de bomber, això també és important, no? I ara aquí faig marca de poble del costat i jugo una mica. Això, per exemple, hi ha una persona que ho està fent. A Palau hi va haver un petit incendi de vegetació diumenge, no? Doncs hi ha una persona que ha estat 5 hores diumenge, que ha vigilat extra el dilluns perquè hi havia el tur i no totes les ADFs havien d'estar, no podien estar activades en les seves tasques normals, i per tant es va fer un reforç i ha enganxat ja després del tour amb tot això, no? I no ha pogut descansar. És a dir, hi ha una persona que ha portat gaire 40 hores a sobre seguint totes aquestes coses, no? I com aquesta persona, que és el Pol Grau, doncs n'hi ha d'altres, no?
1: Moltes, sí,
7: sí. Amb aquestes tasques auxiliars, però també molt importants, no?, perquè els bombers puguin fer la seva feina per terra i en els mitjans aeris. Què més? Per recollir, no m'enrotllo més.
1: No,
7: les xarxes
1: problema,
7: de Palau.
1: No,
7: doncs sí, és el moment d'allò de veure-ho a prop, amb l'ai al cor, però amb la distància de la seguretat, no? D'aquí estem un poble pla, estem uns quilòmetres, no ens passa res, i fem bullir l'olla una mica a vegades innecessàriament, però també, no?, al final la conclusió és que hi ha gent que hi posa seny, no?, i que difon, no?, les, no que sé, doncs un avís de l'Ajuntament de Sentmenat o de l'Ajuntament de Caldes, no?, per reforçar aquest missatge que la font per informar-se han de ser les fonts, doncs, oficials i les fonts autoritzades.
1: Ara traslladat novament a Caldes, va, que fins ara s'has parlat mirant des de Palau.
7: Com es veia des de
1: sí,
7: fora,
1: sí, sí,
7: sí,
1: per
7: no?
1: Això, per això, per això ara et pregunto com ho veus des d'aquí ara.
6: Des d'aquí, com a corresponsal que has estat aquí.
1: Des d'aquí tu has vist moltes coses i aquest matí has copsat moltes impressions.
7: No, he copsat que la gent ho donava tot el talent i tot el cor, i això a vegades no sempre s'alineava, i hi havia moments de patiment contingut i de, diguéssim, d'ajustos momentanis del dispositiu, no? No sé, una cosa que s'ha acut que al final ha donat resultat, no? Però que en algun moment potser sí que hauríem pogut derivar en alguna situació més de desordre, però afortunadament estàvem en una fase, en un moment, doncs que no ha estat així, no? Després, posteriorment, us he anat seguint, no? Com el Jordi Soler deia, no feu cas d'aquestes falses ordres, però sí que ahir vaig tenir la sensació que no tot estava tan ben travat i lligat com realment estava. No vull dir que sentís com una situació de perill, simplement aquests ajustos de comunicar llocs, espais, però bé, la conclusió és que la gent s'ha sentit ben atesa, no? Ahir em va tocar parlar amb turistes i tothom, alguns ells els he retrobat al matí, no? I tu diràs, d'estar amb una colxoneta que ja estaven bé, estar al Termes Victòria, doncs, escolta...
6: Imagina't! Has estat tu la que d'alguna manera has influït perquè això pogués passar. No, perquè
7: no,
6: com està, quan parlaves allà, justament que estaven en el pavelló, no?, i anaven cap al pavelló, i després canvia tot i venen aquí al Termes Victòria, que va anar molt, molt, molt bé.
7: Mm-hmm. Bé, això és una mica la percepció d'algú que veu, no, a primera línia com es treballa i què està passant, però vaja, més enllà d'aquests moments, no, la conclusió és que tothom va tenir l'ajut i la seguretat que necessitava. No?
1: Okay. Conxi, va, el teu moment, fem una miqueta de
6: tancament. Un final. A veure, si he de fer un resum, des d'aquí també agrair a tothom, totes les persones que han passat, sobretot també tenir en compte a una persona que està allà en el... Jo anava a dir en el punt zero, no?, en el quilòmetre, que és a l'Òscar. A l'Òscar, per favor, a l'Òscar l'hem de tenir en compte perquè està tantes hores allà i moltes hores perquè a vegades
1: no passa res,
6: vull dir, no podem contactar i això s'ha de tenir en compte. Òscar, no sé si escoltes, però sí, des d'aquí igualment moltíssimes gràcies, com moltes gràcies a totes les persones que han passat per aquest micròfon, vull dir, ja sigui per telèfon, la gran majoria, però hem d'agrair-los a tot i sobretot a les persones que més estan treballant, els que se posen més en la pell, que són els bombers, no? És a aquests que ens hem de tenir en compte. I jo sempre me quedo amb unes reflexions que no puc evitar-les, no? Diu, quan el
1: territori... Per això fas el tancament, home, per això...
6: Quan el territori pateix, nosaltres també. El Farell és més que vos, exmemòria. Avui el foc crema muntanya, però també consciències. Avui i ahir. I molts dies. La ràdio és territori quan el territori necessita veu. Informar no apaga el foc, però acompanya. I així, doncs, fem, si ja em deixeu, doncs fem aquest comiat, no? Al final, doncs, de dir que avui hem estat aquí perquè el territori ho necessita. Hem escoltat veus que han estat al peu del foc, veus que han treballat, veus que han patit, veus que han explicat la realitat tal com és. El Farell continua lluitant i nosaltres continuem informant. En dies com aquest, la ràdio és territori, la informació és comunitat i la veu és l'eina que tenim per no deixar ningú sol. Seguirem pendents de l'evolució del foc i actualitzant tot allò que calgui. Moltes gràcies a totes i tots els que esteu aquí, al jefe, al dire, i per favor, no podem, sisplau, no ens oblidem mai de qui està al control, que està totes les hores allà i darrere,
1: al Monter. Llença la sintonia.
6: Monter. Final, sisplau, la gent ajuda la gent.
1: No, doncs em prenc aquestes paraules de tancament, Conxi, sobretot les d'agraïment per aquest desplegament que, com deia la Maria, en una ràdio local és molt més complex perquè no hi ha els recursos. No hi ha recursos. Per sort tenim unes noves instal·lacions que ens permeten fer tota una sèrie de coses que probablement hagués estat molt més complicat abans, però sobretot per moltes instal·lacions que tinguem, el que es necessita per fer el dia a dia, però sobretot per fer seguiments i cobertures com aquestes, és sobretot gent, recursos humans, que és el que ens permet estar a tot arreu i fer de com deia la Conxi, de la ràdio, la companyia, l'acompanyament en situacions complicades com aquestes. Per això vull transmetre aquest agraïment no només a les persones que avui esteu aquí ara en aquest programa, sinó a les que han estat aquest matí, a les que van ser-hi ahir la tarda, a les que de forma desinteressada han col·laborat durant tot aquests tres programes especials que hem estat duent a terme des de Ràdio Caldes per fer el seguiment minut a minut d'aquest incendi, perquè en situacions com aquestes, i especialment em poso, intento posar-me, fent servir aquesta mena d'empatia en la pell de les 300 persones que poden estar confinades a dalt al Farell, en situacions com aquestes el que necessites és algú que et parli i que t'expliqui des de fora d'aquestes quatre parets en les que estàs confinat què està passant, amb una altra perspectiva, amb la perspectiva més oberta, que és el que podem oferir nosaltres des d'aquí, i intentant oferir també aquesta perspectiva d'informació contrastada, perquè aquesta tarda hem tingut aquest exemple d'aquesta mena de rumor que ha corregut de desallotjament, d'evacuació del Farell, falsa, que ha fet sortir gent de casa seva i posar-se en risc per una informació falsa. Per tant, nosaltres des d'aquí el que també hem de fer és aportar aquesta certesa, o com a mínim la que podem, pel que fa a la informació i l'evolució d'un incendi d'aquestes característiques. I ara sí, agraïment també a tota la gent que esteu ara mateix aquí. Montse Pellicer, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
1: César Arquer, moltíssimes gràcies. Pepe Santos, és que no et veig. Estàs aquí darrere la pantalla, ara mateix no et veia. Pepe Santos, moltíssimes gràcies. Josep Gallard, moltíssimes gràcies. Raquel Puig, moltíssimes gràcies també per l'acompanyament. Maria García, moltíssimes gràcies. Conxi Sánchez, moltíssimes gràcies per això, per aquest mano-mano que hem estat fent avui, durant tot el dia, per aquestes reflexions, per aquestes preguntes que també ets capaç de poder portar als convidats. I, òbviament, i com molt bé deies, gràcies també al Monter, que ha estat aquí al peu del canó durant totes aquestes... No et veig, Monter, tampoc ara mateix. Ja tenim tanta gent a l'estudi que ara mateix ja no et veig. Moltíssimes gràcies també, perquè... I això és el que té la màgia de la ràdio. Avui no hem sigut conscients, espero, tota la gent que ens ha escoltat durant tot el matí, de les complicacions tècniques que hi han hagut avui durant la primera hora del matí, durant tot el matí. I tot i així, malgrat això, el programa ha sortit, s'ha fet, i esperem que no s'hagi notat que hi ha hagut tot un canvi i que hem pogut extreure i fer servir totes les potencialitats tècniques que tenen els nous estudis de Ràdio Caldes. Gràcies, Monter, també per haver-ho fet possible, i gràcies en general a totes les persones que ens heu estat escoltant, que ens heu estat seguint durant aquestes hores. Demà Ràdio Caldes tornarà, com sempre, a estar al peu del canó per informar de tot el que doni de si aquest incendi, perquè, com m'explicava David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat, evoluciona favorablement, però l'incendi continua actiu, continua cremant i continuen havent-hi 300 persones confinades a Caldes. Per tant, per elles, ni que sigui, hem d'estar pendents de tot el que passa. Moltíssimes gràcies i molt bona nit.
4: Especial informatiu pels incendis a Ràdio Caldes.

MTN!